0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Sofia, you just

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 5. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Mobilització del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
0: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
0: Des del sindicat de llogateres també han avisat una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
2: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no poden parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar este problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
15: Des del Gremi de la Pagesia Catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
2: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
17: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
2: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en la estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, podrán ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina a Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això, una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
19: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
20: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
19: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
20: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
19: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
21: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
22: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
21: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
23: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
21: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
2: Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única ataca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a

0: creo que deberíamos jugar donde el mejor.
1: A primera federació, empat a un del Sant Andreu amb el Reial Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista, el tècnic quadribarrat Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias y resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: Arribarem a 8:15 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora, aproximadament a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
3: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
4: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3:30 de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i l'Amón Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: 2 minuts i arribarem a 3:15. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte 2 que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
15: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes, Jordi Casanovas és el cap de la Central de Delictes Econòmics de la DIC.
16: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
1: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
17: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
18: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
17: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
18: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
17: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres com l'Institut de Recerca i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron o l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. En un país on el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, on la filantropia és escassa i on molts científics marxen per falta d'oportunitats, la pregunta és inevitable. Com garantir garantim que la recerca continuï impulsant aquests projectes de vida dels que us parlàvem? Li preguntem ara mateix al doctor Juan Ángel Recio. Ell és cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut, on també és adjunt de recerca translacional. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Buenos días, muchas gracias a vosotros.
1: Ho dèiem ara, aquesta recerca que ha fet grans aportacions a la vida dels pacients en els últims anys. Què ha canviat realment?
19: Bueno, han cambiado muchas cosas. La investigación básica y translacional es esencial para trasladar estos conocimientos a los pacientes y al beneficio, en beneficio social de todos. Como bien decías, es importante tener conciencia de lo que supone para poder soportar y apoyar esta investigación, porque la generación de conocimiento es larga, es costosa y bueno, necesitamos recursos de manera continuada y sostenible para poder llegar a este fin.
1: De fet, Catalunya és un hub biomèdic de referència, però els investigadors alerten que el sistema, vostè ara ho deia, d'alguna manera té un coll d'ampolla. Idees n'hi ha moltes, però falta paraigua. Què està fallant en l'estructura que hauria de sostenir aquesta recerca?
19: Bueno, yo creo que el problema es que es un, en cierta manera, una falta de conciencia de lo que significa esto, porque si nosotros no somos empresas que produzcamos beneficio inmediato, porque el conocimiento requiere mucho tiempo y ese es el problema. O sea, son inversiones de muchos años donde realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo. Y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: Parlem de talent, vostè també en parlava ara. El diagnòstic és clar. El problema no és que marxin, és que no tornen. Quines condicions necessitaria Catalunya perquè els investigadors que formen aquí o que formem aquí no hagin de buscar estabilitat a fora?
19: Yo creo que Cataluña y en España en general el nivel de los investigadores es muy elevado. Nosotros no tenemos por qué envidiar a ningún otro país en este aspecto. El problema que tenemos es que la gente necesita seguridad, los científicos necesitan estabilidad, necesitan las investigaciones necesitan tener un recorrido amplio y normalmente los ciclos de financiación no se corresponden con los ciclos de la investigación, con lo cual esto genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre para toda esta gente, que en el fondo son personas que tienen una vida igual que el resto y que no pueden desarrollarla de manera estable. Entonces, lo que se necesita son esfuerzos por parte de los gobiernos, administraciones y las instituciones para establecer de una manera sólida una carrera científica donde la gente pueda desarrollar su vida de manera normal generando esta actividad y que además son el valor de las instituciones, porque son los que tienen el conocimiento y son los que retienen el cómo se hacen las cosas.
1: Doncs, doctor Juan Ángel Recio, li agraïm moltíssim que avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, vostè, que n'és especialista, hagi volgut compartir una estona amb nosaltres per posar una mica això, el foco, allà on les coses són importants realment. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
19: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de visualitzar aquesta necessitat. Gràcies.

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias y de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
3: De los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
2: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Querolín, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició, per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no haurem d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogó a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona. de moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja. Per tant, tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I de fet, no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet. Hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil, i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: A les 8 i 6 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
0: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental, i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Parlant la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una candidat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
0: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
8: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que si no hi ha mesures immediates començarà les protestes el 4 d'octubre i Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari, que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Caro Lexut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per atendre'ns.
2: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
12: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut, dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè al final, si volem menjar, que menjarem pedres?
2: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
12: És que més o menys quasi tots són tots els sectors, el sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció. Vull dir, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors, no hi ha un que hagi funcionat.
2: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu evidentment convocats, suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
12: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que a més els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar aquest per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que han tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir, estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure's que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns, els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
2: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, Jarc i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes. Mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
12: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema, vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd. Són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després és que jo no en parlo, és que no sé què. Això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres des del primer moment hem dit, estem defensant a tots els pagesos i estan tots convidats a venir.
2: Doncs Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest matí. Estarem pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a tu, merci.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
13: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
2: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
2: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
14: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
2: I una notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència.

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Pajor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena de la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar de pegar el gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: L'espanyolista Roberto Fernández s'estrena com a internacional a la concentració de la selecció espanyola per als partits de la Nations League. El davanter blanquiblau, que espera poder debutar en algun dels 4 duels que jugarà el combinat, s'ha mostrat agraït a l'espanyol per la confiança que l'ha acabat portant a la selecció.
2: Es un orgullo, ¿no?, representar a un grupo como el español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en

0: 5 minuts arribarem a 9:15 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre. I més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet al Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic lionès. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos El que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No, no és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
4: Des del Sindicat de Llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però, la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i l'Amon Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
8: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultura. agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: Quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
12: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
1: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos s'hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
13: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o altres van ser retornats a part molt parcial.
1: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
14: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Deu 10 minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
17: Bon dia.
1: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
17: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i a baixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2 final. Eva Payor va fer un doblet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
18: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
17: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
19: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
17: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
20: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias y resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
17: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per vuitena vegada, la cinquena en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verdinegra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí la Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
1: N'estarem pendents, com sempre. Gràcies, Cristina. I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
0: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals fent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. És que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cerca vila amb els nans, amb els gegants.
21: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
22: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
23: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, i tal dia com avui, però del 2005, el futbol Cardedeu estrenava entrenador i era en Cito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
22: I quin sant, mai va veure els partits, ni va saber-ho mai?
23: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
22: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
23: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
24: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
22: I a paraules d'àvia...
25: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
23: El que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
25: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut un enteniment! No tinc pas jo tants diners!
23: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'Horta.
26: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
22: Alerta amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
23: I quins experts m'han dit això?
22: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
23: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
22: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
23: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
22: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
23: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
22: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
23: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
22: Que bombin el temps, o millor dir que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor, sí, ja és tardor, que 35 a partir.
4: Tardó?
5: Sí. Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
4: Castanyes per la muntanya,
5: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
4: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop. Ai, no me'n recordo de més.
5: Na-na-na.
4: Ai, no me'n recordo de més.
5: Na-na-na-na-na-na-na-na. Xipom. Vinga, va. I amb això, arribem al No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu.
4: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per a tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
5: Feina feta.
6: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
7: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no ens podeu només escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista a l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Parlarà sobre la plataforma Salvem la Serreta. Després, com sempre, a 9:45 serà el moment de veure què s'hi cau a les xarxes, com sempre de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre gastronomia. Avui a la secció de Foc Lent, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevista a Francesc Sangles, propietari de Mas Corró, i Joan Manel, tècnic del Mas Corró. El Mas Corró és una finca dedicada a produir oli d'oliva verge extra. I tot això ho farem en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El cas de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que va ser desnonada ahir a Madrid després de 70 anys vivint al mateix pis, ha tornat a posar el focus en el problema de l'habitatge, una realitat que també es viu a Osona, on els desnonaments continuen afectant a famílies en situació de vulnerabilitat. Ahir, però, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va suspendre el desnonament d'una família que vivia als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: Una quinzena de membres d'entitats com l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès es van concentrar ahir al matí per intentar aturar el desnonament al carrer Òmnium Cultural de Vic. Tot i que en un primer moment s'havia donat al matí de marxa a la família per buidar el pis, al migdia les entitats socials van estar informades que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya havia demanat la suspensió del procediment i que la comitiva judicial s'havia retirat. Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família amb tres menors fa pocs anys que viu a la ciutat. Ho explica el treballador del casal Claret, Arnau Pedrós.
2: És una família que fa uns anys que viu aquí, no fa molts, i està en un procés ara mateix doncs, d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés al servei de justícia gratuïta. Una qüestió que situa aquestes persones en una situació molt precària i que després veiem de que en un primer llançament, no?, resulta molt difícil de que també des d'un punt de vista processal doncs es pugui, que hi hagin garanties perquè el procediment es pugui practicar com toca.
1: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat. Clara Cusó és membre de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
3: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa.

0: eren de protecció oficial.
1: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són en una etapa inicial, després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: I amb el mes de setembre en marxa ha començat un nou curs polític, el darrer fins a les eleccions municipals. A Vic, ahir al matí, l'alcalde Albert Castells va aprofitar per repassar el projecte pendents que es desencallarien aviat. Andreu.
1: En l'apartat d'obres, Castells va avançar que començaran els treballs al carrer Sant Antoni Maria Claret i a la plaça Maria Àngels Anglada, com també ho farà la primera fase de millora del passeig. Pel que fa al carrer Major de la Guixa, la Diputació de Barcelona va confirmar que les actuacions començaran aquesta tardor. Sentim a l'alcalde.
3: La Diputació confirma aquesta tardor de començar les obres de transformació urbana de tot el carrer Major, que divideix el poble en dues meitats. Per tant, l'ha de transformar en un carrer urbà, plataforma única, molt més amable, per millorar l'accessibilitat i tot el benestar dels veïns.
1: En seguretat, el Batlle va fer extensiva la preocupació de l'equip de govern davant el tràfic de drogues de la ciutat, demanant més contundència a la Generalitat per lluitar contra la que ha qualificat d'una de les grans xacres a la capital usonenca. En relació, hi ha furts i robatoris amb força. Gràcies a la feina dels cossos de seguretat han augmentat les detencions i els fets delictius han disminuït un 10% en el darrer any. I en habitatge, que és un dels altres grans eixos de treball del govern, s'està prestant especial atenció als intents d'ocupacions i a les situacions d'infrahabitatge. El repte demogràfic és un altre dels maldecaps del consistori. Segons l'alcalde, la ciutat ha arribat al límit de la seva capacitat. El 7 d'octubre, el Batlle reunirà amb el secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor, per abordar el tema.
3: En aquesta ciutat ja no hi cap ningú més que sigui 100% dependent de l'administració. Per tant, que arribi aquí amb l'aspiració que l'administració el sostingui, doncs no ens en sortirem.
1: El pla d'acció municipal, que es va engegar a l'inici del mandat, s'ha desplegat al 75%. Encara queda feina per fer, com engegar la segona edició del projecte El teu barri, la teva veu, on l'equip de govern escolta les necessitats de la població i també es crearà el nou mercat de grup productors i oficina d'atenció a l'empresa, com també la borsa de locals de lloguer assequible.
2: I durant el ple d'aquest dimarts a Manlleu, l'Ajuntament va fer un pas endavant en la voluntat de construir el nou CAP a la ciutat. Va cedir definitivament amb els vots de tots els grups el solar on s'haurà d'encabir el nou equipament de la Generalitat. Andreu.
1: El ple de Manlleu d'aquest dimarts al vespre va aprovar definitivament la cessió a la Generalitat del solar on s'ha de construir el futur CAP de la ciutat. És un pas més d'un projecte llargament reclamat i que ha anat avançant a poc a poc. El nou equipament es farà al parc del Torrent Magí, a tocar de l'actual CAP, que s'ha anat quedant petit i que l'any passat ja va guanyar espai amb sis consultes noves, una sala d'espera i un lavabo amb mòduls prefabricats. Josep Madrid, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manlleu.
4: Bé, jo crec que aquí ara comença una altra etapa dins el que és les expectatives del nou CAP per Manlleu. No tinc cap mena de dubte que tots els grups que tenim representació parlamentària, que puguem incidir doncs, en que Manlleu millori doncs, amb aquest equipament llargament sol·licitat, doncs, aquest és un pas més per intentar doncs, assolir aquesta inversió, que no tinc cap dubte serà abans dels 5 anys.
1: La cessió afecta una superfície de 2.043 metres quadrats, valorada en uns 453.000 euros. Entre les condicions que s'hi fixen hi ha el nou equipament, que s'haurà de construir en un màxim de 5 anys i que un cop en funcionament haurà de mantenir l'ús com a centre d'atenció primària durant almenys 30 anys. La cessió va tirar endavant per unanimitat i el debat es va centrar sobretot en la necessitat que l'Ajuntament faci pressió perquè Salut concentri calendari i el projecte no s'allargui més del compte.
5: Una vegada complerts els tràmits patrimonials, demanem al govern que faci la pressió política necessària, com bé deia el regidor, davant del Departament de Salut per fixar un calendari d'obres i de posada en funcionament immediat.
6: És una de les prioritats que ens marcàvem en aquest mandat i, per tant, ja, evidentment hi estem a favor i només desitjo que l'equip de govern actual faci la pressió que toqui perquè es construeixi tan aviat com sigui possible i, evidentment, nosaltres ens posem a disposició de tot allò que puguem ajudar.
1: Un altre dels moments destacats al ple va ser el comiat del regidor d'Esquerra Republicana, Eduard Robles, que deixa l'Ajuntament després de 7 anys i d'haver estat responsable d'Hisenda durant el mandat anterior.
2: I Ribes canviarà els filtres de la planta potabilitzadora perquè es pugui tornar a veure aigua de l'aixeta. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
7: L'accés del nivell d'arsènic detectat en l'aigua de la zona d'abastament del dipòsit de la carretera de Caralps i que va obligar l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, a signar un ban ara fa una setmana, demanant que una part de la població no begués aigua de l'aixeta ni la utilitzés per rentar-se les dents o cuinar, és a causa d'un problema dels filtres que retenen aquest element. El resultat de l'analítica, després dels controls rutinaris, va detectar que el nivell d'arsènic a l'aigua era de 3 13,3 micrograms per litre, quan el màxim permès són 10 micrograms. L'OMS va rebaixar el valor guia de l'arsènic a l'aigua potable de 50 a 10 micrograms per litre el 1993. Sentim a Sant Jaume explicant quin ha estat el problema.
0: Va ser quan es va fer la planta potabilitzadora. Aquesta planta, la inversió ja va ser astronòmica i aporta uns filtres. Aquests filtres funcionen quan hi ha molta aigua, bueno, quan hi ha aigua. Vale? Amb la sequera, com que hi havia molt poca aigua, els filtres no funcionaven. Però aquests filtres tenen una caducitat, arribat al seu límit. Però clar, són uns filtres que valen 75.000 euros. Què passa? Que aquests filtres, no, és a dir, havíem d'esperar que acabessin, perquè tu no els pots canviar abans, hi ha un dineral.
7: Es preveu que el termini previst per al lliurament dels materials necessaris per substituir les càrregues filtrants és d'unes 6-7 setmanes, uns 45 dies. Per garantir el subministrament d'aigua potable a la població durant aquest període, l'Ajuntament ha procedit també a la contractació i adjudicació del servei d'una cisterna d'aigua potable que estarà disponible a les 24 hores del dia des d'aquest dijous a l'aparcament del carrer Massana fins que se solucioni el problema. La restricció no afecta la població que s'abasta de la captació vella que prové del riu de Pardines, és a dir, el càmping Vall de Ribes, la piscina, el camp de futbol, el castell de Sant Pere i una desena de carrers de la zona. Segons l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer, el classifica com a carcinogen per a humans. L'exposició a llarg termini a través de l'aigua de consum es relaciona amb un risc major de càncer de pell, pulmons, bufeta i ronyons, així com altres alteracions cutànies. El Ripollès, l'Ipoll i Can de Bànol han tingut problemes amb els nivells d'arsènic detectats a l'aigua diversos cops en els darrers anys, l'últim el febrer del 2024. Això va obligar a fer una reforma integral de l'estació d'aigua potable ubicada a la zona del castell de Can de Bànol per un import d'1,8 milions d'euros, que encara està en marxa i en principi hauria d'acabar aquest 2026.
2: I també el racó de la Fonteta al bar del Centre Cívic de Sant Feliu de Codines va patir un robatori la nit de dimarts. Laia de Déu, una codinenca.
8: Els lladres, que no haurien forçat cap entrada, s'haurien endut 100 euros de la màquina registradora, els diners que habitualment es deixen a la caixa per poder començar la jornada següent. Els responsables de l'establiment van arribar al matí de dimecres i es van trobar una de les finestres obertes. Així ho explicava Lluís Valdevira, del racó de la Fonteta.
9: Bueno, hem arribat aquest matí i ens hem trobat que tenia la finestra oberta i, bueno, hem entrat, hem mirat, en principi parecia que no havia passat res, però a l'obrir la caixa estava totalment buida. I la càmera que enfoca directament, una càmera que tinc que enfoca directament a la caixa, estava, bueno, l'havien trencat, vale? I això és el que ha passat ara. Com estava la finestra oberta? Pues no ho sabem, perquè no l'han trencat, o sigui...
8: Valdevira explica que l'establiment va tancar poc després de les 11 de la nit i que en aquell moment l'alarma encara no estava activada, ja que encara hi havia activitat dins del centre cívic. Els responsables del racó de la Fonteta ja han contactat amb la policia i està previst que avui mateix es formalitzi la denúncia.
2: Ràdio Televisió de Cardedeu està d'enhorabona, ja que un dels seus videopodcasts de ficció, La Fonda del Gat, ha estat nominada als Premis Peta el Pot d'Òmnium Cultural. Aquests premis volen donar veu a programes innovadors i que trenquen esquemes, tot fent-ho en català. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, i és que els jocs de rol han guanyat popularitat aquesta última dècada i a les xarxes podem trobar una gran diversitat de canals que han volgut portar aquest joc de taula al format audiovisual. La Fonda, el Gat, ho fa en català i de manera bimensual publica un nou capítol de les seves aventures a les xarxes. Escoltem a Gerard Díaz, de La Fonda, el Gat.
11: Un joc de rol com Dungeons and Dragons és bàsicament una obra de ficció que creem tots mentre estem jugant. Hi ha una persona que és l'orquestradora de tot el que estem fent, que és la Dungeon Master, que hi ha una història, hi ha uns successos que ella ens presenta, i llavors, en base al personatge que nosaltres som, reaccionem a aquestes situacions que ens presenta la Raquel. Anem construint mentre nosaltres anem jugant, la qual cosa és sempre molt interessant perquè no sabem molt bé on acabarem.
10: El programa també intenta fer pinya amb d'altres canals i agrupacions similars de l'escena catalana. En aquest sentit, l'última col·laboració ha estat en 4 daus de 6. Roger Martínez n'és un dels membres i també Dungeon Master.
12: 4 daus de 6 és realment un grup d'amics que juga a rol, una mica com feu vosaltres. Fa com 7-8 anys vam decidir serialitzar-ho, posar-ho a YouTube. I tenim un món de fantasia que hem creat des de fa ja com 15, 16, 17 anys, crec que hi ha, i aquí és on juguen les nostres campanyes. Tenim canal de YouTube, que és on emetem les nostres campanyes, a part xarxes bàsiques, Instagram, TikTok, i cada dimecres a les 7 emetem capítol de les campanyes.
10: La Font del Gat ja compta amb 19 capítols i ve acompanyada d'il·lustracions fetes per Gerai Toledano, un dels membres de l'equip. Però no només això, i és que el programa té la intenció de seguir fent xarxa amb altres programes de parla catalana i de fer difusió d'aquest joc de taula nascut als 80 i que encara avui en dia va guanyant adeptes.
2: I l'Escola Comarcal de Música comença amb més de 330 alumnes i vol promoure la creació de grups musicals. Isaac.
7: Una mica més de 330 alumnes han començat el curs a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, tot i que la matrícula continua viva i durant el pròxim mes encara s'esperen noves inscripcions. Cal recordar que l'Escola Comarcal de Música té seus a Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, Can de Bànol i Ribes de Freser. El centre dona classes als nens d'I4 i D5 dins de l'horari lectiu i la demanda sol ser d'infants d'aquesta edat fins als 15 i 16 anys i enguany, sobretot, s'ha incrementat la d'adults. El conseller comarcal d'Ensenyament i Formació, Xavier Capdevila, comenta que l'Escola Comarcal de Música vol promoure un ensenyament de qualitat i públic incidint en una formació integral dels alumnes. Pels nens d'I4 i D5 és gratuïta, però també hi ha una sèrie de descomptes. Sentim a Capdevila.
13: En aquest sentit, tots tenim una bonificació del 5% per a famílies que tinguin dos inscrits, és del 10% per 3 inscrits o més, i també tenim un descompte del 50% tant en la matrícula com en la quota per a motius de renda.
7: El director de l'escola, Jordi Pau, revela que tenen un ampli ventall d'instruments per oferir, però els que més triomfen són la guitarra, el piano i la bateria. A més, les classes de cant també tenen molt d'èxit. Hi ha instruments secundaris com el violí, la flauta travessera, el saxofon, el clarinet, el contrabaix, el baix elèctric o l'acordió, que no tenen tanta demanda. Aquest any volen potenciar un parell d'activitats.
14: Estem potenciant els grups instrumentals, que ens costa perquè costa molt trobar un espai en què juntis 4 o 5 nanos que coincideixin, que sé, el dimecres a les 7 de la tarda, tots allà, perquè tothom fa 100.000 coses. Però bueno, estem potenciant i sempre cada any aconseguim engegar un grup nou. Estem inscrits en una agrupació que es diu Zona 8, que són diverses escoles de la zona del Bages, Berguedà, Osona, i nosaltres hi col·laborem. Que es fan unes trobades monogràfiques d'instruments, per exemple, una guitarrada. S'ajunten 150 guitarristes de diverses escoles i fan un concert de diferents peces.
7: Cada any també fan el típic festival de Nadal i el de final de curs a cada seu, un cicle de concert a l'escola al carrer, i la idea també és que aquest any els nens d'I4 i D5 puguin fer alguna cantada en residències d'avis.
2: I aquest divendres se celebra a Caldes de Montbui la 10a edició de la Nit de l'Esport, una gala on es reconeixen els mèrits, trajectòries i la feina feta per esportistes, equips i entitats. Laia.
8: La principal novetat d'enguany és l'espai. La Nit de l'Esport es farà a la plaça de la Colla Castellera, a l'exterior de l'edifici del Carme, a partir de les 7 de la tarda d'aquest divendres 25. Com cada any, els guardons es divideixen en tres grans grups. La primera categoria són els guardons que proposen directament les entitats esportives locals, on es reconeixen els mèrits aconseguits durant la temporada. La segona són els proposats per la Comissió de la Nit de l'Esport, integrada per tècnics i polítics de l'Ajuntament, on també es premia aquesta trajectòria, celebracions i reconeixements a equips locals, clubs i entitats esportives. I l'última categoria és el guardó especial. Meritxell Fabregat és la regidora d'Esports i ens especifica com funciona aquesta categoria.
15: El guardó, que és la Comissió de la Nit de l'Esport, que formem membres de l'Ajuntament, del Consistori, polítics, tècnics, i veient també el de la trajectòria, els mèrits, l'evolució, doncs també proposem, no?, aquests guardons, que enguany són 13. Llavors n'hi ha, amb tots aquests 13 que aquest any s'han proposat per la Comissió de la Nit de l'Esport, es fa una votació popular. Llavors aquí, doncs, el mateix dia, el divendres, sabrem qui s'endú aquest guardó.
8: La Nit de l'Esport també farà un reconeixement especial a diverses entitats calderines que enguany estan d'aniversari, com la Penya Blaugrana, que arriba als 50 anys, el Club Natació Caldes, que en celebra 70, o l'Esport Ciclista Calderí, que compleix un segle. En total, la gala reconeixerà esportistes individuals, equips i entitats de disciplines molt diverses, des del bàsquet, el futbol sala o l'hoquei, fins l'atletisme, el ciclisme o els escacs. Però més enllà dels resultats concrets, la Nit de l'Esport vol posar en valor tota la feina que hi ha darrere de cada mèrit esportiu.
15: Guardonar l'esport és guardonar vida i jo crec que és molt important, perquè si fem conscients de la importància de l'esport en els municipis, doncs tenim un valor afegit. I si el teixit esportiu com tenim a Caldes és tan gran, no?, que la gent no pensi que fer esport és tan fàcil, que a vegades és difícil, i tenir un guardó no només és el mèrit d'haver tingut una medalla o el que sigui, o una copa, sinó és la trajectòria que es fa, no?, per aconseguir-ho.
8: Una Nit de l'Esport que enguany celebra la seva 10a edició reivindicant el teixit esportiu de la Vila Termal i que vol continuar posant en valor la feina que hi ha darrere de cada esportista, equip i club.
2: Per Gironella d'Aragó es va casar amb 14 anys i va ser reina d'Aragó, comtessa de Ribagorça i comtessa consort de Barcelona. Juntament amb qui va ser el seu marit, Ramon Berenguer IV, es van convertir el 1953 en els gegants de Cardedeu gràcies a la proposta de Tomàs Balvei. Aquesta és només una de les històries que es poden conèixer a la nova exposició sobre gegants de la tèxtil Rase de Cardedeu, Enric.
10: Així és, Ona, i és que la seva història, així com la d'altres gegants del Vallès Oriental, queda recollida a l'exposició Gegants del Vallès Oriental de Mariano Pagès, amb fotografies amb l'estil barroc de Rembrandt, amb un set d'il·luminació propi dels humans. Expliquen que qui va ser cadascun d'aquests gegants. Escoltem Anna Arroyo i Gemma Roqueta, de la Junta de la Colla Gegantera.
16: És un orgull poder estar aquí, també donar a conèixer una miqueta el que fem i tot el que movem, la quantitat de gent que movem i bueno, pensant que és una colla molt maca i val la pena doncs, que la gent ho vegi.
17: Sí, poder ser com testimonis d'aquesta exposició doncs, també ens fa sentir molt d'agraïment que ens hagin convidat com a participar i estar presents i ens fa també molta il·lusió perquè bueno, no és una cosa super mainstream el món dels gegants, no? però bueno, és una tradició molt bonica i sentim com aquesta responsabilitat de preservar tant músiques com balls, com les figures, com tota una tradició de molts que hi van ser abans que nosaltres i bueno, i de poder facilitar l'espai perquè moltes altres puguin continuar també ballant en un futur.
10: L'exposició sorgeix de la curiositat de l'autor amb els gegants del seu poble, Santa Maria de Palautordera. Volia fer un estudi fotogràfic dels gegants diferent del que s'havia fet fins ara. I aquesta exposició comença a Cardedeu coincidint amb que la colla del municipi és la més antiga dins del Vallès Oriental. Escoltem a Xavier Orozco, alcalde d'aquí, de la vila de Cardedeu.
18: És un reflexe de la cultura popular més autèntica, perquè els personatges, bueno, en algun cas són ideats, però la majoria reflexen personatges o de Catalunya o dels mateixos pobles, no? I em sembla que tenir la possibilitat de conèixer la comarca, conèixer la comarca a través dels gegants, em semblava que era una excel·lentíssima idea. Li vaig dir, Mariano, des del Consell nosaltres t'apoyarem, et recolzarem, però volem, això sí, que l'estrena mundial d'aquesta exposició sigui Cardedeu i així s'ha complert.
10: L'exposició es pot visitar fins al 2 d'octubre a la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre.
2: I Manlleu ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Festa del Porc i la Cervesa. Ja en són 33 i aquest any es consolida el format de 3 dies estrenat l'any passat, Andreu.
1: La Fira del Porc i la Cervesa arriba enguany a la 33a edició. La cita emblemàtica de Manlleu se celebrarà els dies 2, 3 i 4 d'octubre i mantindrà el format estrenat l'any passat, amb activitats repartides entre la plaça de Dalvila i la plaça Fra Bernadí. A Dalvila s'instal·laran 10 parades, una de les quals estarà dedicada a productes manlleuencs. L'espai també acollirà l'aula del gust i el mercat de productes i, com a novetat, en aquesta plaça també s'hi farà la tradicional punxada del barril. La programació inclou propostes ja consolidades, com tastos, tallers, música en directe i activitats familiars, però també hi haurà noves activitats com un taller de còctels. Pel que fa a les cerveses, pel que fa als cervesers, el catàleg es renova pràcticament per complet.
19: El món de les fires de cervesa està vivint moments convulsos, n'hi ha moltes que han desaparegut en els últims anys i Porc i Cervesa, doncs, com a plaça consolidada, cada any tenim més demanda dels cervesers que hi volen ser i hem establert un sistema de rotacions per tal de poder tenir aquí els 12 projectes més interessants del panorama català.
1: La plaça Fra Bernadí concentrarà bona part de l'activitat de la fira. Hi haurà l'espai Porc amb la col·laboració dels paradistes del Mercat Municipal de Manlleu, tal com detalla l'alcalde del poble, Arnau Rovira.
20: És una festa de tots, que en gaudim tots, ens porta molta feina, rebiem molt quan ens toca, però realment la disfrutem, perquè el benefici és per tots. I ens agrada que el mercat és de Manlleu i fer poble, i veure la feina dels comerciants de Manlleu, que tots ens costa molt, i crec que és un orgull poder-hi ser un any més.
21: S'ha de posar doncs, en valor aquest impacte doncs, que té per tota la ciutat, tant per la ciutadania, les entitats, els comerços que hi participen, perquè doncs, realment és un dels esdeveniments doncs, més esperats de tot l'any a la nostra ciutat. Té encara...
1: A la mateixa plaça Fra Bernadí es tornarà a situar una de les principals atraccions de la fira, els porcs rostits al caliu durant unes 14 hores.
2: acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
3: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Arriba al final d'aquesta setmana. També, mica en mica, es va arribant al final d'aquest mes de setembre.

0: valors pròxims als 30 graus. Una altra vegada, en algunes poblacions, arribarem al llindar d'aquests 30 graus. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No para aquest estiu, es va allargant i no es veu el seu final per enlloc. I és que fa dies que aquest potentíssim anticicló està situat al mig d'Europa, de ple sobre nostra, no deixa passar les pertorbacions i, en definitiva, la tranquil·litat meteorològica és el guió de cada dia i és el que mana aquests dies. Les temperatures de nit, com dic sempre, sí que són, com dic últimament, són més baixes. Clar, la nit ja és molt llarga i a la nit les temperatures baixen, però tampoc no és un fred exagerat ni molt menys. Són temperatures bastant normals per l'època de l'any i són nits serenes, nits sense cap problema, igual que els dies. Avui també serà un dia molt de sol, gairebé cap núvol, i en definitiva anem sumant dies així, dies molt tranquils, dies de realment d'estiu a finals d'aquest mes de setembre. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Esperem que d'aquí poc aquest estiu climatològic, en aquest cas, vagi disminuint i ja comenci a entrar una miqueta al fred, perquè realment ve molt de gust una miqueta de fred i també ambient de tardor. Nosaltres, a partir de 9:45, tindrem l'Enric Rubió des de Ràdio Televisió de Cardedeu, perquè parlarà sobre la plataforma Salvem la Serreta, que s'està plantejant la possibilitat de construir 88 habitatges en una de les zones verdes més grans del municipi, un dels temes candents de Ràdio Televisió de Cardedeu. I després, a 9:45, com sempre, en Guillem Sánchez ens explicarà què s'hi cou a les xarxes, i acabarem el programa parlant sobre gastronomia amb la Laia de Déu des d'una codinenca que entrevista a Francesc Segalés, propietari de Mas Corró, i Joan Manel, tècnic del Mas Corró, una finca que està dedicada a produir oli d'oliva verge extra, però tot això després de publicitat. Fins ara.

0: ser
1: jo.
2: La Carme, la publicitat més eficaç.
3: El nou FM. El nou so d'Osona.
4: Territori 17.
5: Són 2:15 i per tant és moment per l'entrevista. I com us avançàvem fa uns minuts, a Cardedeu s'està plantejant la possibilitat de construir 88 pisos en 88 habitatges en una de les zones verdes més grans del municipi, un fet aquest final d'estiu que ha trasbalsat la població del barri del Poble Sec, que ho ha que no ha tardat en organitzar-se i també mobilitzar-se per la defensa de l'espai, no, Enric?
6: Doncs sí, així és, Ona, i és que no és la primera lluita que pateix aquest espai, ja que als anys 80 ja va ser salvada de ser urbanitzada, i gràcies a allò s'ha convertit en una de les zones més concorregudes i freqüentades de la vila pel que fa al lleure i al gaudi de les cardedeuenques. Així doncs, avui tenim aquí i parlarem amb dues de les persones que estan duent a terme aquesta lluita veïnal, la Sílvia Andreu i en Jordi Carbonell, veïns de Cardedeu. Benvinguts a casa vostra. Això és casa vostra, disculpeu, com esteu?
7: Gràcies, benvinguts.
8: Gràcies, bona tarda. Ai, bon dia.
6: A veure, ara ho dèiem, i és que aquest final d'estiu ha revolucionat el barri i ha estat quelcom que ha vingut completament imprevist, no? O què és la percepció?
8: Sí, la veritat és que ens vam assabentar gairebé com quasi el totalet de la població d'aquí de Cardedeu per un tuit de l'Ajuntament i per una nota de premsa que va fer la Generalitat de Catalunya. Només va ser un comunicat del regidor d'Urbanisme, del senyor Quesada, i de la consellera Paneque, i a partir d'aquí tant partits polítics de l'oposició com la resta de poblacions vam assabentar que hi havia una requalificació d'una parcel·la d'equipament, que no dubtem que això és una parcel·la d'equipament, no ho hem dubtat mai, però s'ha requalificat perquè en comptes d'un equipament tipus social o tipus de benefici per la població, es faran un topall fins a 88 habitatges dotacionals. Clar, això ens treu un espai que d'ús quotidià i d'ús social se li ha destinat aquest tros d'equipament que està dins del Parc de la Serreta com a parc i zona d'esbarjo per nens, adults, infants.
6: Clar, a veure, des del consistori s'ha dit en diverses ocasions, no?, dins i fora micro, que és només un petit trosset, un petit, molt petit trosset de la Serreta, però què ha passat diumenge a la trobada que vau fer? Tots els assistents que vam estar i nosaltres mateixos vam poder veure les línies que s'havien traçat per visibilitzar fins on arribaria, no?, per situar una miqueta la gent que estava allà, sabés fins on arribaran els blocs, i realment, crec que no m'equivoco si dic que va ser una apreciació completament general el fet de que es va veure un espai enorme, no?, i de gran impacte.
7: Sí, bé, de fet és enorme, sobretot per l'orografia del terreny, perquè al final és, si li diem Serretes, per alguna raó. Aleshores, la mossegada que se li ha de fer en aquest espai provocarà un impacte visual i mediambiental que crec que es pot replantejar, i perquè nosaltres el que estem fent des d'aquest moviment veïnal és defensar, diem que defensar la Serreta no significa estar en contra de l'habitatge ni dotacional, ni social, ni de la necessitat real que hi ha d'habitatge a Cardedeu i evidentment altres municipis, però sí que demanem que es pugui resoldre aquesta necessitat sense haver de sacrificar un dels espais verds més grans que hi ha dins del municipi i que en gaudim tots.
6: Doncs sí, i de fet una cosa que heu deixat, crec que el que veu voler deixar meridianament clar, i és una cosa que la gent que estava allà es sentia, doncs, que van agrair, és que esteu completament a favor dels pisos de protecció dotacional. Ens explicareu aquestes, no sé si dic bé el terme. El problema és la ubicació, no el fet de que es facin, perquè de fet, corregiu-me si m'equivoco, però heu expressat en diverses ocasions, amb el poquet temps que porteu formalitzats, que n'hi ha d'altres espais, no només al Poble Sec, sinó arreu del municipi, no?
8: Sí, així és com remarcava la Sílvia. Evidentment, com tu preguntaves, és un espai teòricament petit que diuen una zona d'equipament, però són 6.000 metres quadrats. 6.000 metres quadrats dins de 44.000 metres quadrats que té el Parc de la Serreta, però 6.000 metres quadrats en un parc és un impacte bastant important en quant a medi ambient, en quant a biodiversitat. Vull dir que això també és important dir-ho. I, perdó, si em repeteixes la pregunta que m'has fet.
6: Sí, el fet que, de fet, és un fet, el que heu deixat molt clar és que esteu completament a favor dels pisos de protecció oficial, a nivell dotacional també, que ens explicareu aquesta diferència, aquest matís. El problema és la ubicació, en aquest cas, perquè ja heu manifestat en diverses ocasions que n'hi ha d'altres zones, no només a Pobla Sec, sinó arreu de Cardedeu.
8: Sí, Cardedeu té 9 zones d'equipament. 9 zones d'equipament, que algunes ja estan a mig desenvolupades, altres que estan a mig projectades, però n'hi ha 9, fins a 9. Hi ha una, la mateixa parcel·la del carrer Acàcies, que és on van els altres, la resta d'habitatges fins als 109 que proposa el Cardedeu. Aquesta mateixa parcel·la del carrer Acàcies és una parcel·la que està dins del nucli urbà, dins de la zona urbanitzada amb carrers pels quatre costats, i com aquestes n'hi han 7 més. 7 més que són les que nosaltres creiem que hauríem de valorar per inquibir aquests 88 equipatges o 88, que és el topall que han posat màxim, però això en el pla local d'habitatge estan aquestes parcel·les com a màxim. La que més habitatges poden tenir és una que hi ha, si no m'equivoco, al costat del mil·lenari, que ja n'hi caben 41. Ell és la que més habitatges està en el pla local d'habitatges. Vull dir, 88 habitatges en cap moment estan projectats ni pensats per Cardedeu en un futur amb una parcel·la d'equipament.
6: De vegades, dins del Poble Sec, veïns, veïnes, companys nostres mateixos, doncs hi ha com aquesta sensació d'una mica deixats de la mà de Déu. Jo diria que igual que a Catalunya i al sud de Catalunya hi ha aquest clam de com on porten petroquímiques i tot, no? Doncs que sempre és una miqueta deixats de la mà de Déu, tot i pels mateixos impostos. Ho sentiu una miqueta al sud de Cardedeu també, i en alguns casos, no sé si dir desatesos, però sí menys escoltats?
7: Jo crec que si mirem el nombre d'equipaments que hi ha al barri comparativament amb el que hi ha a altres barris, no fa falta dir massa cosa més. Com a equipament principal tenim l'escola de les aigües, i més enllà tocant el polígon ja la deixalleria. Fora d'això, en el barri no hi ha cap altre equipament. I és un barri que té una forta representació a nivell de població. Som gairebé, o et diria que més, un terç de població del municipi.
6: Es diu ràpid, això.
8: Sí, no, i a més un barri que sí que evidentment durant molts anys ha estat com el parteix la via del tren, el parteix la carretera, queda com un barri desplaçat. Només té una parcel·la d'equipament amb tot el barri, o sigui, no n'hi ha més, vull dir, és l'única parcel·la que està catalogada com a equipament, no n'hi ha cap altra que poguéssim dir, mira, en un futur quan el barri necessiti un centre de dia, que necessiti un casal d'avis, necessiti alguna cosa, allà es pot ubicar. No, perquè l'única parcel·la d'equipament és aquesta. No n'hi ha cap altra fins que es desenvolupi el pla de les parets o el terreny que hi ha entre el carrer del Pi i el carrer Mugent. I és un barri que verdaderament, sí, durant molts anys ha estat com desestimat o deixat de la mà de Déu.
6: Tornant pròpiament ara al tema de la Serreta, veu comentar l'altre dia que es tallen arbres centenaris, alguns d'ells, teníem un paisatgista mateix que ho estava explicant, no?, en coneixement de causa, es tallarà l'accés, deixeu-me dir, pràcticament sencer al parc. El parc evidentment té dues entrades que estan molt equidistants, però l'accés per on la gran majoria o tots els del Poble Sec i Aneu quedarà tancat, i també està parant el que fins ara eren les vistes de... No, potser és el símbol, no?, clarament del Poble Sec, no sé si ho concebeu així vosaltres, que és aquest espai verd que és la Serreta.
7: Bueno, sí, ho percebem d'aquesta manera, però no només del barri, eh? Vull dir, sí que és un...
6: Patrimoni a Cardedeu.
7: Exacte, vull dir, a Cardedeu hi ha, si no estic equivocada, hi ha tres parcs, el de la Serreta, que és el més gran, Pinatons i Pompeu Fabra. La Serreta sí que representa un símbol per nosaltres i per totes les generacions que han vingut per davant nostra i totes les que vindran al darrere. I això és el que volem intentar que es preservi. I per això hem creat aquesta plataforma, Moviment Veïnal de Salvem la Serreta. Sí que és un símbol. Hi ha molta gent, ve molta gent a passejar, venen escoles, venen famílies, venen centres esportius...
6: Cinema a la fresca, inclús, teniu...
7: Cinemes a la fresca a l'estiu... Bueno, també és un espai perquè passegin els animals. Al final, també hem de tenir en compte... que hi ha molta gent que té animals domèstics i és una zona d'esbarjo. Tenim una oportunitat, doncs no la deixem perdre.
8: I molta gent gran que en definitiva l'accés a dalt de tot del parc no el fa perquè no pot, perquè són gent gran que arriba fins a aquesta zona que és la part més baixa del parc, i allà és on fan la seva, on tenen les trobades amb la gent gran,
6: que està adaptat per cadira, per la gent que no
8: treballa. Hi ha bancs i allà van a fer la trobada.
6: Ara deixeu-me orivar el meló, la patata calenta amb majúscules política, perquè la relació amb els polítics, i més avui a sessió plenària, això ja és un tema que no es donarà per temps per tractar-ho, possiblement, però com ha anat el clam que heu fet amb els diversos partits polítics, amb el govern, perquè pel que dèieu, no us heu sentit emparats al 100% per cap d'ells, pràcticament, no?
8: El que sí que és veritat és que hem tingut discrepàncies, i són evidents, i són notòries, i les discrepàncies amb el grup de govern hi són, perquè és evident, ells tenen un projecte que nosaltres creiem que no és eficaç per aquesta parcel·la. El que sí que és veritat és que també hem de dir que no hem tingut cap problema, han tingut total cordialitat i total celeritat per fer unes reunions en una setmana amb tots ells, amb el regidor senyor Quesada i amb tots els partits polítics que hi ha a l'oposició, inclús amb Comuns, que no té representació al consistori, però també han volgut saber el seu parer. Vull dir que en aquest aspecte la veritat és que els tenim que agrair la facilitat que ens han donat tots per tenir aquesta cordialitat i aquest debat que creiem que era necessari tenir.
6: En aquest cas, però, la postura de govern, que és qui ha tirat endavant, quina és la postura davant d'això?
7: La postura és defensar el seu projecte, evidentment, i la necessitat d'habitatge. Però, com ja t'hem dit, nosaltres no estem en contra de l'habitatge. És una necessitat real. A diari està sortint a la premsa i ho veiem. La seva postura és defensar el seu projecte.
6: Avui.
7: I no sembla que es vulguin avenir a entendre també que la necessitat d'habitatge ha de conviure amb la necessitat de mantenir un espai verd, més a més avui amb el problema o amb el context de crisi climàtica que tenim. Aleshores, el govern ha de mirar de trobar aquest equilibri. Vestim una necessitat, però sense perdre una altra, que una no competeixi. És que avui en dia sembla que una estigui competint amb l'altra, i hem de ser capaços entre tots, perquè al final el govern està on està perquè nosaltres i el votem. Hem de ser capaços de trobar aquest punt d'equilibri que no faci que un es mengi l'altre.
6: Això em recorda molt la lluita que hi ha al Pallars Jussà de renovables sí, però no a qualsevol preu, no? Això és el mateix. Habitatge sí, però no a qualsevol preu. De cara a avui, com deien, tenim sessió plenària molt caldejadeta aquí a Cardedeu. Demà portem notícies per les oients del T17. Tenim Ginteu, tenim concentrades a les sales columnes, tenim a vosaltres. Serà una sessió d'aquestes llargues, segurament. Vosaltres heu organitzat una activitat de pancartes, després una marxa fins a la plaça de Sant Joan, perquè no coneguis la plaça de l'Ajuntament, popularment dita, que està davant del consistori. Allà també com una petita botifarrada. Què muntareu aquesta tarda? Visibilització, no?, d'alguna manera?
8: Sí, en principi la idea és donar visibilitat al problema. Llavors, també vam entrar una pregunta al ple, que és una pregunta que va dirigida a tots els partits polítics perquè donin la seva opinió, que nosaltres ja la tenim perquè ens l'han donada, però que la facin pública, i gràcies a vosaltres, a la ràdio i a la televisió Cardedeu, que fa els plenaris amb obert, doncs així es podrà arribar a tota la població. Llavors, dins dels actes que farem és primer la sortida des de la zona del parc, anirem fins a la plaça Sant Joan, i allà tenim preparat un audiovisual que projectarem perquè la gent pugui veure tota la documentació i tota la indagació que hem fet del perquè, o fonamental perquè nosaltres no creiem que aquest projecte tingui que anar aquí. I després fem un tas de botifarra, perquè hem cregut que el ple dura els temps que dura, ja sabem que sempre acaben durant 3 hores o 3 hores i mitja.
6: Revolució en patxa plena.
8: I hem pensat que almenys la gent pugui estar el més còmode possible. Sí.
6: I tant. No diré que és una plataforma apolítica, perquè manifestar-se és política pròpiament, però sí que sempre dic que esteu desvinculats de qualsevol tipus, no hi ha un lideratge de cap partit polític, i que voleu que s'hi sumi tota la ciutadania, vingui d'on vingui, per un clam d'aquest espai del poble. Des d'aquí, què demaneu a la ciutadania del Poble Sec, als vostres companys i companyes?
7: Del Poble Sec i de tot el municipi?
6: I de tot el municipi, disculpeu, exacte.
7: Demanem que... primer que s'assessorin. Hem fet una, tenim una pàgina web on anem penjant tota la informació, que és molt fàcil d'accedir, salvem i de recordar, salvemlaserreta.cat. Allà anem penjant tota la informació. Hem obert també uns formularis perquè la gent s'apunti a col·laborar, a participar. La veritat és que ara estem treballant fort també amb tot l'equip de comunicació per poder sortir a xarxes. I el que demanem és que s'estimin Cardedeu, que s'estimin els seus espais i que els defensin i que lluitin per conservar-los.
6: Ho deixem amb això, ens sap molt greu, se'ns acaba el temps, disculpem a tallar-vos la ràdio, el directe és així. Us emplacem sempre que vulgueu a venir a casa nostra i bé, sort amb tota aquesta mobilització que esteu duent a terme.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
6: A reveure. Gràcies.
5: Són 3:15 al territori 17. I ara moment de saludar Guillem Sánchez. Bon dijous, com estàs?
0: Estem una mica més adormits que qualsevol altre dia de la setmana, però bé, hi ha dies que, mira...
5: Cafè i avall.
0: Correcte. Encara està per veure allà, eh? Encara
5: doncs,
0: està per veure.
5: Veu-te-la amb gust.
0: Va, piulada dedicada a l'Andreu, aquesta primera, eh? Ens escriu l'Iñaki i ens diu: tinc ganes de comprar-me una bici de carretera, però no tinc gens de ganes de performar crisi dels 40 amb 26 anys que tinc.
5: I diners...
1: Sí,
0: principalment aquest és el motiu,
1: aquí està el problema.
0: Aquí està el problema.
5: Sí, diners.
1: Perquè costa més una bicicleta, depèn com, que una moto.
0: Ara bé, la primera resposta sempre és la bona, Andreu, atenció, eh? Ens diuen: sempre et pots apuntar als grups de jubilats que fan bici esmorzars i van tot torrats de vi i de birra.
5: Correcte. Això és xulo, i bici elèctrica.
1: I bici elèctrica.
0: És el més interessant de tots. Va, la proposta d'aquesta usuària també és d'allò més interessant. Ens diu: m'he menjat un xuxu com el meu cap. He fet 4 quilòmetres de camí de ronda i la mar està claríssima, fresca i plena de peixets. Quines coses té la vida a vegades.
5: Que maco quan ha dit peixets, que són macos els peixets.
0: A veure què ens digui a quin lloc ha anat i l'acompanyem.
5: Oh no, que s'ho quedi per ella.
0: Va, i atenció al missatge que ens ha compartit aquest professor per xarxes, eh, o no? Dedicat a tu, eh?
5: Ui, sí, sí, es va comentar ja a la tarda.
0: Ens escriuen: nen de 5è, 11 anys, castigat a l'hora del menjador perquè no ha volgut netejar les safates de la seva taula com li tocava perquè, literalment, això és feina de dones. Estem condemnats.
1: Buah.
5: És que no, o sigui, crec que no he de comentar res. Vull dir, crec que el meu silenci és la resposta. 11 anys, eh? Bueno, és que 11 anys,
0: 11 anys.
5: 11 anys, o sigui, és que... Bueno, en fi.
0: Sisplau, tinguem seny.
5: Mare meva.
0: Va, encara estic intentant per això interpretar què volien dir-nos amb aquesta piulada. On, Andreu, a veure si m'ajudeu.
5: A veure.
0: Ens escriuen: ei, avui estem anant a l'era a buscar pols i dient blat abans que sigui al sac i ben lligat, per si vols venir.
5: Molt bé, és una bona manera d'obrir algú, no? Potser.
1: Però l'era, pols...
5: L'era del sud.
0: Com l'interpretes, també?
1: Clar, no. L'era...
0: Pot anar més enllà, eh?
1: Pot anar més enllà.
0: Pot anar més enllà, aquesta piulada. Va, avui, la piulada que tots estàvem esperant. Ens diuen: trobo curiós que els culers riguin més de Xavi, que és indiscutiblement una absoluta llegenda del club, que no pas els madridistes d'Arbeloa.
5: Ja, per què riuen de Xavi malament?
0: Alguna explicació?
1: No, perquè fa molta gràcia.
0: Perquè fa molta gràcia. S'ha convertit en un meme.
1: És un meme. Jo era un meme quan entrava
5: sí,
1: a la Barça.
5: Sí, una mica sí.
0: Va, i per acabar, una avui, que és un dia especial, ens diu en Pere: aquesta setmana consisteix en dir moltes vegades no penso anar a la Mercè. Acabar-hi anant amb l'única condició de no acabar a la plaça Espanya i acabar a plaça Espanya sense claus, ni mòbil, ni cartera.
5: Mòbil, claus i cartera, és una cançó de Saxeni.
0: Vigileu i vigileu... Tens raó. Música viva de l'any passat, tens raó. Bona Mercè.
5: Bona Mercè, sí, i felicitat a totes les Mercès.
0: Correcte.
5: I jo no penso trepitjar Barcelona en mil Mercès. Ens quedem aquí a Vic.
0: Correcte.
5: Amb la nostra música viva, però tot i així, felicitats a les Mercès.
0: Que també hi ha bona festa major que a Atenes, que també Mercè és la patrona.
5: 100%.
0: Mercè és
5: la patrona. Hi ha roda de Tera, moltes festes majors encara. Guillem, bon dijous
0: i fins dilluns.
5: I fins dilluns. Que vagi bon cap de setmana. I ara és moment de parlar a la Foc Lent al territori 17. I avui ens anirem cap a Caldes de Montbui, concretament a Mascorró, on coneixerem de prop el cultiu d'oli que produeixen allà amb les olives arbequines i Vera del Vallès, però també per entendre la importància de cuidar la terra i el sector agrícola. I ho farem de la mà de la Laia de Déu, que conversarà amb Francesc Segalés i Joan Manel. Laia.
4: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui he vingut fins a Mas Corró a tocar de Caldes de Montbui per parlar sobre l'oli que es fa aquí. M'acompanyen el Joan Manel, el tècnic, i el Francesc Segalés, propietari de la finca familiar. Primer de tot, gràcies per obrir-me les portes de Mas Corró. Per començar, a veure qui m'ho pots respondre, què és Mas Corró i com neix aquest projecte?
9: Mas Corró és una finca que heredo de, per part de la meva mare i que té dedicada a l'agricultura en aquests moments unes 20 hectàrees, oi? I bàsicament el que més cultivem és l'olivera. Aquest és el negoci més important que avui dia tenim en aquesta finca i que fa uns anys doncs, hem intentat fer-ho com negoci.
4: Vale, ara anirem a parlar una mica ja de les varietats que teniu aquí d'olivera. Abans m'heu dit, parlant prèvia a l'entrevista, que aquí es fa l'arbequina, que li dieu Torre Roja, i la Vera del Vallès. I jo sé que aquesta varietat és força especial i vull saber el per què, perquè si no m'equivoco va estar en risc de desaparèixer.
10: Res de desaparèixer no m'atreviria a dir-ho, però sí que ha baixat moltíssim la seva producció i la seva explotació, i és una llàstima perquè la Vera del Vallès realment és un tresor que tenim aquí al Vallès i que nosaltres i altres productors estem fent un esforç molt important per donar-la a conèixer i perquè la societat en general es doni compte de que tenim realment un tresor com oli. I és un tresor per dos raons, sobretot. Primer, per la seva qualitat com oli. Les aromes i sabores són excepcionals. Realment és un producte excepcional. Però, a més, la varietat Vera del Vallès ressalta sobretot per les propietats saludables que té. Quan es parla de la dieta mediterrània, de lo saludable de la dieta mediterrània, el cor d'aquesta dieta és l'oli d'oliva. Però l'oli d'oliva bo. L'oli d'oliva que és verge extra, i dintre de les verges extras dels olis el Vera del Vallès destaca sobretot.
4: I clar, ara m'estaves parlant, no, d'aquestes varietats, i jo em pregunto quins sabors o olors trobarem si provem un oli d'aquí de Mas Corró, ja sigui l'arbequina o la Vera del Vallès.
10: A nivell d'aromes i sabors, l'arbequina Torre Roja es destaca perquè té una quantitat d'aromes que jo descriuria com aromes primaverals. O sigui, olores aquest oli i és que sents la naturalesa plena, sents aromes de gerba, de gespa, de poma, de plàtan. Realment és una joia. Us invito a olorar-la. I la Vera del Vallès té una gamma d'aromes i sabores absolutament diferent, molt més intensa, però són aromes més tipus tomaquera, alcachofa, ametlló, ametlla. És una gamma d'aromes totalment diferent. Això és el que disfrutaràs i sentiràs quan provés un oli dels nostres o fet aquí al Vallès.
9: Nosaltres fa uns 4 anys, i sense buscar-ho, el nostre oli, un dels persones que va vindre aquí al Mas a comprar-ne era xino i s'ho va portar a Xina i ho va presentar a la exposició de Pequín internacional d'aquell any i ens vam emportar d'allà la medalla d'or i plata per als nostres ovis, les dues, l'Albera i l'Arbequina. Posteriorment, amb aquest fet, hem participat en diferents concursos que ha muntat la Generalitat i el nostre oli ha sigut el més premiat de Catalunya. Tenim, i com pots veure aquí darrere, a dalt d'aquest estant, oi? Tenim 9 medalles d'or de la Generalitat, i esperem que aquest any en tinguem almenys una arribar a la desena.
4: Clar, ara entrem, ara ja sí, entrem en matèria, i per molt que aquí estiguem fent ràdio, hem de saber com es tasta un oli de manera correcta. Com s'ha de tastar correctament? Hi ha alguna manera de fer-ho? O sigui, de que cadascú ho pugui fer a casa, de saber si l'oli que ha comprat o que ha adquirit és bo?
10: Tastar un oli és una tarea una mica com si ho vols fer completament, és una feina o una tasca una mica complicada. El millor és venir a Mascorró o a qualsevol productor i li guiarà el tas. De totes maneres, a nivell particular i a casa de cadascú de nosaltres, n'hi ha una manera molt fàcil de tastar l'oli, i és obrir-lo i buscar els aromes. Si un oli no té aromes a naturalesa, a gespa, a tomata, a poma, és que no és un bon oli. Aquesta seria per mi la manera més ràpida i més eficient de fer un oli, quan l'obris que tingui aroma.
4: I clar, hi ha olis que combinen millor amb certs aliments, potser hi ha el ver amb quins aliments combina.
10: Bueno,
4: 4 o 5 de cada.
10: Mira, aquesta, ostres, m'alegra moltíssim que facis aquesta pregunta, perquè mira, en l'últim concurs que ha fet el Departament d'Agricultura, havien encarregat a una anente que es diu, que estas son filtros de valles, com es diu, la Fundació Galícia, no sé si la coneixes, l'ha encarregat que busque de tots els olis que havien anat al concurs, que busquen els 3 millors olis de Catalunya que tenen millor capacitat de combinació amb aliments. Uh-huh. O sigui, capacitat de maridatge. Un dels 3 olis millors de Catalunya per la seva qualitat i per la seva capacitat de maridatge és el de Mascorró. Estem super, super feliços. I és un oli excepcional, perquè és molt intenso d'aromes, però a la vegada és molt, com t'ho diria, molt elegant en el paladar. I combina amb tot. Fixa't que una de les... Bueno, fixa't, no. Et comento una de les coses per a mi més sorprenents, és que una de les cates que hem fet van fer maridar aquest oli nostre amb les ostres, que és una cosa que dius, no em pega. Pues et dic, una ostra amb dos gotetes d'oli potencia el sabor, però inimaginable. O sigui, és una altra ostra diferent, però dic ostres, que és una mica més especial, però amb un tomàquet obert, dos gotetes d'oli vera de Vallès, és un plaer, un menjar. Amb les llenties, les acabes dos xurrets d'oli, es canvia. I hasta unes patates frites fetes amb un oli nostre, és una altra...
4: I ja per tancar, perquè se'ns ha acabat el temps, vosaltres aquí a Mascorró oferiu tastos d'oli. Què s'endú la gent quan ve aquí a fer un tast? Què viurà? M'ho podeu explicar entre els dos?
10: S'endú sobretot, jo crec que un record difícil d'oblidar, una sorpresa superagradable perquè descobreixen una realitat nova i diferent. Pensa que molta de la gent que ve aquí no té ni ha de tenir. Bàsicament són urbanites, amb tot el respecte i tot el carinyo del món, és veritat. I quan venen aquí, veuen les oliveres, ven com cuiden les oliveres, tasten a l'oli, veuen la passió que tenim per cuidar el territori, les oliveres, respecte a la naturalesa, veuen com cultivem i com respectem en les nostres pràctiques agràries, com estem respectant el territori i com cuidem el paisatge, tots s'emporten un record molt important de l'oli, però també molt important del projecte de lo que és Mascorró, que sobretot és un projecte d'amor a la terra, d'amor al territori, del respecte a la tradició i a la cultura d'aquest país.
9: O sigui, el que ha dit el Juan Manuel, doncs és la realitat del que s'emporta el viatger ara, o visitant. Nosaltres tenim la satisfacció, quan marxa, d'haver expandit un per que pot oferir Catalunya als seus visitants i als seus habitants, i que això ens omple molt.
4: Doncs, Francesc, Joan Manel, moltíssimes gràcies per obrir-me les portes de Mascorró i per explicar-me una miqueta més la importància de l'oli i de cuidar la...
5: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Tornem demà a les 9 del matí. Que vagi bé.
3: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
11: al 9FM.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Estàs...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres, amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, per també obres, amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra, en sentit Lleida, per una avaria, i entre Fonollosa i Rajada, i en tots dos sentits, amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, per ajornar les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxe Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
2: Notícies en xarxa.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar mai.

0: 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Cimalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
3: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, i tal dia com avui, però del 2005, el Futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
2: I quin sant mai va veure els partits, ni va saber-ho mai?
3: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria a l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
2: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
3: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
4: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
2: I a paraules d'àvia...
5: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
3: Que el que vol dir bàsicament és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com per exemple...
5: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut l'enteniment! No tinc pas jo tants diners!
3: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'horta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
2: Maria! Alerta amb els hotels d'insectes! Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. I els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
3: Quins experts m'han dit això?
2: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
3: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
2: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
3: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
2: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
3: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
2: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
3: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
2: Que bombin el temps, o millor dit que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35 a
3: partir. Ja és tardor?
2: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
3: Castanyes per la muntanya,
2: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
3: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop. Ai, no me'n recordo de més.
2: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu.
3: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
2: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
2: Per la ràdio, el 90.7, i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble, consum de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
7: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
2: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
1: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins a les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camió al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibató, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. És la una. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament del Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
3: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
4: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
3: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
2: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
5: Bon dia, en breu començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la canalla que s'estrena a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que ha omplert els carrers de Ciutat Vella, i és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè a Barcelona.
2: Gràcies, Esther. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: I bon dijous 24 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i a l'estrena de la Champions femenina 5-2 contra el París Futbol Club, una victòria amb remuntada inclosa després del gol inicial de les franceses en un Barça en quadre amb nombroses baixes i amb Pere Romeu havent de fer malabars per fer un 11 amb garanties. De fet, només 11 jugadores de camp tenia Pere Romeu ahir del primer equip per disponibles. Parlem molt de futbol, també de l'empat a 1, en aquest cas a la primera federació masculina entre el Sant Andreu i el Real Madrid Castilla, també disputat ahir, i amb la mirada ja posada en el cap de setmana, en el cap de setmana aturada de seleccions a la primera divisió masculina, però, per exemple, demà juga el Girona a la segona divisió, un Girona que també perd 6 internacionals en aquesta aturada, i dissabte, com dèiem, la selecció espanyola, amb 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, Roberto Fernández, que avui l'escoltarem, jugarà contra Anglaterra, a Wembley, en aquest cas. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Cadí Basseu ahir a la Lliga Catalana Femenina i l'inici del Barça de l'Eurolliga masculina aquest vespre al Palau Blaugrana contra l'EFES Istanbul. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp, el primer equip disponible, Pere Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb dos gols de la nouvinguda Kerolin, que es va estrenar a l'11 i com a golejadora Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Caroline Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va obtenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
0: El Barça que suma els 3 primers punts, però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez.
1: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar el Lovaina 0, Roma 0. Precisament el conjunt italià és el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent en el torn de tarda a 7:45.
0: Veurem si ja pot recuperar efectius per a Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
1: Carles Julià i Aixa Càmara amb fitxa del primer equip, a més de Noah Jiménez, Rosalía Domínguez i Júlia Torres, jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes, Ainhoa Gómez i Celia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
1: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: L'Anglaterra, per exemple, d'una altra vegada, com és Anthony Gordon. No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i ahir vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
1: Empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau Darbre va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
0: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina rebent el Palau a l'Efes Istanbul.
1: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulic, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui a partir de 9:15 del vespre al Palau servirà a més per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
0: I en categoria femenina també en bàsquet, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana Femenina a Reus.
1: Les urgellenques van superar a la final l'Espart Girona per 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser la MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
0: Les gironines, per cert, que ja saben qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga Femenina.
1: L'equip de Roberto Iñiguez haurà de superar l'AMLAC Kornut Turk, que ahir es va imposar clarament al Panathinaikos grec. Serà dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
0: Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge,
1: que se'l va endur la Penya guanyant 70-60 el Lima Horta. Canaia Pinto va ser l'MVP per a un Joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
0: En hoquei patins, ahir s'ha disputat la primera jornada de Lliga Catalana Femenina amb 4 partits.
1: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i finalment triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
0: En categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
1: Duel en què en aquest cas és avançat a la tercera jornada amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
0: I un últim apunt de waterpolo amb un resultat d'ahir de la divisió nord masculina.
1: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants en el duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Divendres, dissabte, Carme, volíem dir, tindrem futbol i hoquei patins.
1: Doncs a les 4 de la tarda les televisions locals i a la xarxa més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata masculina del grup Nord entre el GEC i l'hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda a les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al municipal de Can Rosés.

0: Dijous 24 de setembre, festiu a Barcelona i en altres indrets de Catalunya, però aquí seguim fent l'enjoc. 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Victòria ahir del Barça en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans, amb el debut golejador de la nouvinguda Kerolin, que també s'estrenava com a titular, i Dianes també declara ser de Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Pajor i Graham Hansen. Amb el 4-1 al marcador, el Barça va contemporitzar una mica la segona meitat, tot i que Pajor va tornar a marcar per fer el seu doblet, i les franceses també van tenir aproximacions, una de les quals va acabar amb el 5-2 definitiu. Escoltem una de les protagonistes del partit, la jove migcampista Clara Serra Jordi, que, com dèiem, s'estrenava com a golejadora de la Champions, completant una molt bona jugada d'estratègia.
1: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts. Sumant minuts i intentant agafar el ritme de l'equip de nou i contenta d'avui haver pogut sumar minuts. Bueno, sí, al final totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell, intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
0: La bona notícia més enllà de la victòria és que l'ensurt de Clàudia Pina sembla que es quedarà només amb això i la de Montcada i Reixac no té cap lesió. El Barça suma els primers 3 punts però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què van tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olímpic de Lió, de Jonathan Giraldez, que va fer un cop de puny sobre la taula i va passar per sobre del Servet suís per 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, ahir només va poder guanyar 1-0 per la mínima a l'Àustria Vienne. També ahir es va jugar l'Ovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià és el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, la setmana vinent a la capital italiana, dimecres, en el torn de tarda, 7:15. Més futbol en categoria masculina. Recordem que tenim ara més de 2 setmanes d'aturada a la primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debutarà l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria amb l'absoluta espanyola, va comparèixer ahir en roda de premsa i va aprofitar per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat de que l'ha fet ser on és ara, formant part de la vigent campiona del món.
2: Al final es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
0: Un Roberto Fernández que asegurava també que s'havia de seguir guanyant i que s'havia de passar pàgina del passat.
2: A ver, nosotros al final lo que queremos enfocarnos es en querer ser mejor que lo que ya se ha cumplido, ¿no? Ahora vamos por Inglaterra, que es el siguiente partido. Nosotros vamos ahí partido a partido y claro, demostrando que porque hemos sido campeones, pero para demostrarlo pues tenemos que seguir ganando y clasificarnos, ¿no?, para la Nations.
0: La selecció espanyola, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra en aquesta primera jornada de Nations League. I tornant als clubs, ahir va jugar un partit de primera federació masculina pendent de la quarta jornada amb un empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, ha passat per aquí a l'enjoc, va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat, tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares amb una bona actuació de la porteria d'Iñaki, que va ser novetat a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valuós punt. En parlava així l'entrenador quadribarat, Nacho González.
3: Las sensaciones de tranquilidad, ¿no? Y eso quiere decir que estoy satisfecho, ¿no?, con lo visto. Un punto creo que es sumar. Lógicamente, antes del partido, pues quieres encontrar los tres, pero también eres consciente de lo que tienes enfrente, mucho, mucho, mucho talento que tienes que contrarrestar continuamente.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava també el defensa menorquí del Sant Andreu, Andreu Hernández, en declaracions a BTV.
4: Sobretot pel rival i per com s'ha posat a l'inici, perquè hem anat per darrere, pues, bueno, el punt pot ser positiu. Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens ha fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar a pressionar dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i han tingut per poder marcar, però bueno.
0: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. La Unió Esportiva Sant Andreu que tornarà a jugar dissabte al nou estadi Costa Daurada contra el Nàstic de Tarragona, el primer duel català de la temporada d'aquesta primera federació. Diumenge a migdia jugarà a l'Europa, precisament a Can Dragó, a l'estrena a la banqueta de Luis Blanco, el nou entrenador contra el Rayo Majadahonda. I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaugrana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Aleksandar Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa, diumenge passat contra la Penya. Escoltem el tècnic eslové a la prèvia, conscient de l'exigència que ha de tenir el Barça malgrat tots aquests condicionants.
5: No puc esperar per sentir aquesta energia blaugrana. Tant de bo puguem tenir el pavelló ple amb tants aficionats com sigui possible en l'inici de temporada. Crec que amb el Palau ple i l'energia que ens aporta l'afició ens pot ser de gran ajuda en aquest partit tan important contra un equip amb molta qualitat. Per part dels jugadors, el primer és que necessita una reacció després d'aquest partit de 101 punts contra la Penya. Hem de tenir una reacció especialment en l'energia i també la intensitat en defensa ha d'estar a un altre nivell, perquè aquest equip, l'EFES, està construït per jugar almenys als play-offs.
0: Continuen lesionats Ebuam i Makundu per part blaugrana, que també esperen l'arribada d'una última incorporació per al joc interior. Avui visita el Palau l'EFES, com sentíem, el Sekulić que li va donar com a mínim construït per als play-offs, un EFES entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat aquest estiu al Barça, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció, el partit a 8:45 del vespre. I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu va ser proclamat campió de Lliga Catalana a Reus, superant a la final a l'Espart Girona 72-67, un partit que les usellenques van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser l'MVP amb 14 punts i 16 de valoració, mentre que per part gironina la millor va ser Iana Martín, nou fitxatge de l'equip de Roberto Íñiguez i que ahir debutava. És la 8a Lliga Catalana del Cadí la Seu, que se situa només 4 en el palmarès general de les 11, que, de fet 12 que ha guanyat l'Uni. La crònica és de UAU Lleida de Ràdio, Sergi Guiu.
6: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que Laia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Tursellenc per capgirar un marcador que portava el 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadira Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al 7-6. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadira Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. L'entrenador Pepe Vázquez destacava la qualitat humana, la feina diària i la voluntat de representar la Seu d'Urgell com els ingredients que va dur al seu equip a emportar-se la Lliga Catalana.
7: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy bien, creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta, jugadoras muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la Seu. Hoy han luchado como jabatas, ¿no?
6: Per la seva part, una de les destacades del Cadí la Seu, Laia Reventós, deixava clar a TV3 que la Lliga torna a ser el Tursellenca, tot i la dificultat que té sempre jugar contra el bàsquet Girona.
8: O sigui, estic molt contenta d'haver recuperat el títol, perquè l'any passat se'ns va escapar i crec que l'equip ha fet molt bona feina. Sí, i tant, l'Uni Girona té un gran equip i sabem que ha fet una gran pretemporada, però nosaltres hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i crec que ens ha funcionat.
6: Marina Mata del Cadí la Seu va ser escollida l'MVP de la final.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'aquesta final s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge, que se'l va endur la Penya, guanyant 70-60 al Lima Horta. Ràdio Ciutat de Badalona, Xilia Pujol.
9: La penya s'emporta la Lliga Catalana Challenge després de tombar el Lima Horta en la final per 70-60. Les badalonines van signar una gran segona part i de la mà de l'oficiatge Naya Pinto, autora de 21 punts, es va imposar el conjunt barceloní. La penya va arribar a tenir 10 punts de renda al tercer quart amb el 45-35. Van anotar totes les jugadores que van jugar a l'equip de Fabián Téllez, incloses les quatre júniors, amb un paper destacat d'Emma Lorbeck. I això que encara faltaven dues de les darreres incorporacions, Acullo i la nord-americana Ros Michó, que han de sumar un plus físic important a l'equip. Escoltem el tècnic al postpartit.
10: Ha sigut el pitjor partit del que hem fet, i mira que era només el tercer, no? Bueno, paciència per seguir construint, sabem on estem, qui falta, que són les dues grans i que ens donen una mica més de solidesa, i fallant-ho tot, pues hem ficat 70 punts, no?
9: El proper partit de la penya ja serà compromís de la Lliga Challenge a l'Olímpic contra el València B. El maig serà diumenge 4 d'octubre a 12:45 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits, empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, un partit de disputat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Empat de mèrit del Club Hoquei Mataró en el debut a la Lliga Catalana. En el partit corresponent a la primera jornada de la fase de grups, les mataronines han empatat a 4 davant del Sant Cugat, un equip de nivell que porta temporades a l'Hoquei Lliga. El Mataró ha posat distància a l'electrònica en els primers 10 minuts. Les mataronines s'han avançat amb un gol de Marc Parés, l'1-0, que ha rematat una jugada embolicada a l'àrea rival. Tot seguit, la capitana Farners Prat ha fet el segon després de culminar una jugada personal. Automàticament, però, el Sant Cugat ha retallat distàncies amb el 2-1 d'Ari Martínez. Ja a la segona part, les visitants han empatat a 2 amb un altre gol de Martínez. I a més, el Sant Cugat ha pogut capgirar el marcador amb el 3-2. Montbrú ha tornat a empatar per les mataronines en l'intercanvi de cops entre tots dos equips a la segona part. I Prat, en el seu segon gol del partit, tornava a avançar al Mataró. A menys de mig minut del final, però, l'equip del Vallès ha empatat amb el definitiu 4-4, amb hat-trick d'Ari Martínez. Tot i l'avantatge de dos gols inicial al marcador, el nou entrenador, Climent Muñoz, creu que no han entrat prou bé al partit.
12: Bueno, les sensacions han sigut bones. Hem sortit una miqueta fredes a la primera part, però bueno, això ho hem arreglat. Al final jo crec que hem dominat el partit, hem tingut ocasions i hem arribat molt a porteria. En línies generals, la valoració que faig és una valoració positiva. Les jugadores ho han donat tot, l'actitud ha sigut molt bona. Sant Cugat és un equip ja consolidat a l'Hockey Lliga. Nosaltres veníem amb jugadores que no havien jugat mai a Hockey Lliga.
11: El Club Hoquei Mataró jugarà el segon partit del grup a la pista del Cerdanyola dissabte al vespre.
0: Gràcies, Oriol. D'altra banda, golejada del Palau, 6-1 contra el Cerdanyola en el duel Vallèsà. Victòria al Vigues i Riells, 4-2 contra el Manlleu. I finalment, triomf clar del Voltregà, 2-5 contra l'Alpicat. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: El debut a la Lliga Catalana Femenina 26-27 no ha estat ni de bon tros el desitjat per part del Lleidanet Hoquei Club Alpicat. Les del Segrià han estrenat la fase de grups amb derrota davant el Voltregà, l'únic partit que tindran a casa seva. Un enfrontament on el conjunt visitant va obrir la llauna quan faltaven poc més de 15 minuts per la fi de la primera meitat. El Voltregà va ampliar distàncies a falta de 9 minuts i amb el 0-2 va arribar la primera reacció al Picat. Inés Joanola, pocs segons després del segon gol visitant, va retallar distàncies amb l'1-2, amb el qual el partit se'n va anar al descans. Ja a la segona meitat, a falta de 14 minuts, el Voltregà va tornar a obrir escletxa amb l'1-3, marcador que no es mouria fins als darrers 6 minuts de partit quan Maura Santo de l'Alpicat tornava a posar el conjunt local a un gol de diferència amb el 2-3. Les opcions de l'Alpicat, però, es van esfumar un parell de minuts després quan el Voltregà va col·locar el 2-4 i a falta d'un minut sentenciava definitivament amb el 2-5. Aquest diumenge el Lleidanet Hoquei Club Alpicat visita el Manlleu a les 12 del migdia en la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana Femenina.
0: Gràcies, Sergi. En categoria masculina, per cert, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hoquei Lliga Catalana, en què en aquest cas és avançat a la tercera jornada amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre. I un resultat d'ahir de waterpolo: ahir es va recuperar un partit pendent de la primera jornada de Lliga, la divisió nord masculina, amb victòria del Sabadell ajustada 15-17 a la piscina del Mediterrani, la Josep Vallès.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: So who's that girl there?
1: Bon dia i bon dijous, 24 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i en el debut de la Champions femenina, 5-2 contra el París, el Johan Cruyff. També parlarem de bàsquet en la victòria, en la prèvia de l'estrena d'aquest vespre del Barça a l'Eurolliga masculina i també de la victòria del Cadí la Seu ahir contra l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana disputada a Reus. I rugbi, amb l'entrevista a l'entrenador del rugbi Sant Cugat masculí, Martín García, per parlar de l'inici de Lliga d'aquest cap de setmana, en què els santcugatencs s'enfronten a l'altre equip català de la nova divisió d'honor d'elit, el Barça. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp del primer equip disponibles, Pere Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb gols de la nouvinguda Caroline, que es va estrenar a l'11.

0: I com a golejadora, Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Caroline Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va tenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
1: El Barça que suma els tres primers punts, però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez.
0: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions en dimecres de la setmana vinent en el Tour de Tarda a 6:45.
1: Veurem si ja pot recuperar efectius per a Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
0: Carles Julià i Aixa Càmara en fitxa del primer equip, a més de Noah Jiménez, en Rosalía Domínguez i Julia Torres, jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes Ainhoa Gómez i Célia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
1: Dissabte va ser jugar el Barça de nou, en aquest cas de partit de Lliga F, a les Gaunes contra el Logroño. En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
0: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
1: No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i ahir vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
0: Empat a un entre Unió Esportiva Sant Andreu i Reial Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau D'Arbre va aprofitar el refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
1: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes Istanbul.
0: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Aleksandar Sekulić, i que arriba després de la decepció de la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui, a partir de 8:45 del vespre al Palau, servirà a més per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
1: I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus.
0: Les urgellenques van superar la final a l'Espart Girona 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser la MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa a només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
1: L'Espart Girona, que per cert ja sap qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina.
0: L'equip de Roberto Iñiguez haurà de superar l'AMLAC Konut Turk, que ahir es va imposar clarament el Panathinaikos grec, que un partit que serà dimecres a les de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
1: Esperem que l'Uni torni a jugar, en aquest cas a l'Eurolliga aquest any. Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus ahir el títol de la Lliga Femenina Challenge.
0: Que se'l va endur la penya, guanyant 70-60 el Lima Horta. Xanaia Pinto va ser l'MVP per un Joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
1: En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, de l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits.
0: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i, finalment, triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
1: I en categoria masculina, avui mateix es disputa ja el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
0: Duel que en aquest cas és avançat de la tercera jornada amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
1: I acabem amb un apunt de waterpolo amb un resultat d'ahir de la divisió nord masculina.
0: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants en un duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi, que rep el Valdir i l'Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Dijous 24 de setembre, 8 minuts gairebé passant de 2:45, comencem parlant de futbol. Victòria del Barça i en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i també el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava ni a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans. Amb el debut golejador de la nouvinguda Kerolin, el fitxatge més car de la història del Barça femení, que també s'estrenava com a titular, i dianes també de Clara Serra Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Pajor i Graham Hansen. Amb el 4-1 al marcador, el Barça va contemporitzar una mica més a la segona meitat, tot i que Pajor va tornar a marcar per fer el seu doblet, i les franceses també van tenir aproximacions, una de les quals va acabar en el 5-2 definitiu. Escoltem una de les protagonistes, precisament en parlàvem ara, la davantera brasilera Kerolin, fitxatge més car de la història del Barça fins ara, que ahir es va estrenar com a titular i com a golejadora.
1: Creo que es como un proceso no solo de jugar, es como entreno, la adaptación física porque es diferente, el estilo de juego también. Entonces creo que cuando las cosas están todas juntas, más fácil va a salir el juego en partidos. Entonces poco a poco, pero ahora que ya salió un gol también la confianza está volviendo porque todavía también ha llegado un poco más tarde que todas. Y creo que seguir trabajando para siempre estar mejor, para poder ayudar al equipo de la mejor manera posible.
0: La bona notícia, més enllà de la victòria, és que l'ensurt de Clàudia Pina, que sembla que es quedarà només això, en un ensurt, i la de Montcada i Reixac no té cap lesió, malgrat, com dèiem, patir una entrada al genoll i també una trepitjada al turmell. El Barça suma els primers 3 punts, però no és líder d'aquesta primera jornada de Champions, en què van tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olímpic de Lió de Jonathan Giralez, que va passar per sobre del Servet Suís i per guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima, 1-0 a l'Àustria Vienne. També ahir es va jugar el Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda, a 6:45 de la tarda a la capital italiana. Més futbol en categoria masculina. Recordem que tenim ara més de 2 setmanes d'aturada de primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debuta l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos, l'exentrenador del Barça i exjugador, evidentment, contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i un de l'espanyol, Roberto, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria amb l'absoluta, va comparèixer ahir en roda de premsa i va aprofitat per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat que l'ha fet ser on és ara, formar part de la vigent campiona del món.
2: Bueno, al final es que el Español es un club histórico, un club que trabaja súper bien, ya no solo los delanteros, sino todos. Tengo en cuenta también que la cantera del Español trabaja súper bien y al final yo intento aprender siempre de los mejores, de intentar aprender para llegar a donde estoy aquí. Y la verdad que el Español, en cuanto a eso, sabe hacerlo bastante bien.
0: El davanter cordobès, que reconeixia que no s'imaginava gens quan mirava aquest estiu en la final del Mundial, que podria formar part de la pròxima convocatòria.
2: Pues estábamos de concentración con mi club, con el Español, estábamos ahí todo el equipo expectante, la verdad que fue increíble para todos los españoles y bueno, al final uno siempre sueña, ¿no? Y siempre cuando empieza la temporada y empieza a meter goles, pues uno sueña con que Luis te llame y así ha sido.
0: La selecció espanyola que, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra, en aquest cas primera jornada de Nations League, i tornant als clubs, ahir es va fer un partit de primera federació masculina, pendent de la quarta jornada, amb empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial del partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, va passar per aquí per l'enjoc, va aprofitar un refús de la frontal per fer l'empat. Tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares, una bona actuació a la porteria d'Iñaki, novetat ahir a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valuós punt. En parlava entrenador cuadribarrat Nacho González.
3: Estoy satisfecho con el resultado, lógicamente todos queremos ganar, pero soy consciente de lo que teníamos enfrente y hemos estado a la altura, ¿no? Incluso hemos superado al rival en algunos momentos, ¿no? A partir de ahí estamos en un proceso de adaptación, de construcción, como no puede ser de otra manera, y vamos dando pasitos, ¿no? Y yo creo que hoy a nivel ofensivo creo que hemos dado un paso bastante interesante en cuanto a juego.
0: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. A la Unió Esportiva Sant Andreu, que tornarà a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada. Diumenge al migdia jugarà a l'Europa, precisament a Can Dragó, en l'estrena a la banqueta del nou entrenador, Luis Blanco, contra el Rayo Majadahonda. I I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaurana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. Escoltem un dels pocs jugadors que es mantenen respecte al curs passat, Darío Brizuela.
4: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible. Y ahora pensamos en que somos el equipo pequeño, ¿no? Somos el Barça y hay que entenderlo desde el día 1.
0: Avui visita el Palau Efes d'Istanbul, entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat al Barça aquest estiu, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció. El partit a partir de 8:45 del vespre. Per cert, aquest mateix cap de setmana comença l'ACB. El Barça jugarà dissabte al Palau contra l'IMA Corunya. També dissabte obre la competició a les 6 al partit del Quinzanas Manresa a la pista del Surna de Bilbao. L'últim dels catalans en debutar serà l'Ilern a Lleida, diumenge a la tarda, en aquest cas a València, i que un Lleida que avui hem sabut que no compta amb Majauskas i que això sí, busca un interior per a reforçar l'equip. Ho aulla de ràdio Sergi Guiu.
5: Ara fa poc més d'una setmana, l'entrenador de l'Ilern a Lleida, Jar Encuentra, va deixar clar que la lesió de llarga durada de Tomán Diagne demanava reactivar la cerca dins el mercat d'un jugador interior, conscients que el ventall d'opcions no és ni de bon tros ampli. Ua Uller de Ràdio ha parlat aquesta setmana amb el director esportiu del club, Joaquín Prado. Entre d'altres, deixava clar que les opcions són nules a dia d'avui, que una de les dificultats majors és el moment del calendari en què estem. Molts jugadors ja tenen equips, algunes competicions ja han començat i és en les que encara no ho han fet, també en franquícies NBA, on l'Ilern a Lleida estarà molt atent en les opcions que poden aparèixer. Així ho deia Prado.
6: Ahora mismo las franquicias NBA tienen una cantidad de jugadores brutal que se van cayendo o bien a G-League o bien que ni siquiera entran en el equipo vinculado a G-League y que ahí puede haber alguna situación interesante. También hay, esta semana ha habido las eliminatorias previas de la BCL Champions, ahí han quedado eliminados unos cuantos equipos y hay jugadores que si no hay competición europea pues pueden tener posibilidad de salida. Esta semana se juegan las eliminatorias de FIBA Eurocup también. Bueno, ahí puede haber opciones con jugadores.
5: El director esportiu va deixar clar que no poden assegurar que incorporaran algú en 3 o 4 dies o en 3 o 4 setmanes. Prado també va afegir que l'equip està en condicions òptimes per, amb els jugadors que té a dia d'avui, competir al més alt nivell.
0: Gràcies, Sergi. En categoria femenina, i el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus, superant a la final l'Espart Girona 72-67. La crònica de Girona FM, Pau Villafañer.
7: Les gironines van plantar cara en un partit igualat, però el joc interior de les urgellenques i 14 pèrdues del conjunt gironí van acabar decantant la balança. Un partit on va debutar Illana Martín. La base, secundada per Bulgak i Conner, va mantenir viu l'equip en els moments més durs, arribant a retallar la diferència fins als 3 punts a l'últim quart, però no en van tenir prou per remuntar la diferència de fins a 13 punts que havien arribat a tenir les de la Seu d'Urgell a la primera meitat. Roberto Íñiguez era clar després del partit.
8: No veo el equipo junto porque he visto jugadores que sí que han tirado del carro, esfuerzo al final, pero no he visto ningún equipo y lo que veo es que un equipo como la SEU ha competido mejor que nosotros, ha luchado más, ha pegado más, ha tenido más contacto y si pensamos que porque nos llamemos Unigirona vamos a hacer algo este año, con el nombre no haces nada, haces con acciones. Entonces acabaron las palabras, empezaron los hechos.
7: Un Espart Girona que ja coneix el rival de l'eliminatòria a l'Eurolliga. Les gironines jugaran dimecres que ve a Fontejau contra l'Emla Konut Turk, que es va fer saltar la sorpresa a la pista del Panathinaikos guanyant per 68-91.
0: Gràcies, Pau. I per part del conjunt guanyador d'aquesta Lliga Catalana ens ho explica des de Ràdio Seu el Joan Ignasi Cervera.
9: Tot i que el duel va ser molt disputat i va començar igualat, el Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Unigirona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. L'entrenador del Cadí, Pepe Vázquez, es mostra molt content de la imatge oferta per les seves jugadores.
10: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. Creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta. Jugadoras muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la SEU. Hoy han luchado como jabatas, ¿no?
9: Del SEU, per l'entrenador de l'Espar Girona, Roberto Íñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Abans d'aquesta final s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge, que se'l va endur la penya, guanyant 70-60 al Lima Horta. I en rugbi, aquest cap de setmana arrenca la divisió nord masculina, on hi tenim un equip català, la Sant Boiana, que diumenge rep el Valdiri Aleu al Salvador, i també comença la nova divisió d'honor Elite, en què tenim dos catalans, el Barça, descendit de la màxima categoria, i el rugbi Sant Cugat, precisament en diumenge al migdia. S'enfronten entre ells en el primer duel català directe a la Teixonera. I per parlar no tenim el telèfon a l'entrenador del rugbi Sant Cugat, Martín García. Martín, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
11: Hola Martí, què tal? Bon dia.
0: Duel català per començar, el prepareu com partit especial o és un mes?
11: Bueno, es un partido más. La realidad que tomamos todos los partidos como especiales. Lógicamente, sí, arrancar contra el Barça va a ser también algo intenso, ¿no? Y desafiante. Así que estamos preparados para eso, con un plantel con mucha renovación. Así que estamos en proceso de generar buenos hábitos, de mejorar. Así que la idea es ir a competir el fin de semana, el domingo, contra el Barça.
0: Precisamente anava a preguntar això, com està l'equip, com arriba aquest inici de Lliga?
11: Bueno, lo que te comentaba, con mucha renovación dentro del plantel, con muchos chicos jóvenes de la casa, y eso la verdad que está muy bueno. Chicos que dieron un paso adelante, así que bueno, con mucha expectativa y con ganas de poder encarar la temporada próxima de la mejor manera y bueno, arrancar positivo, ¿no? El fin de semana.
0: Pel que fa al rival, aquest Barça que ve de Divisió d'Honor, ¿qué destacarías?
11: Bueno, jugamos contra ellos un amistoso que bueno, ha sido un partido muy duro. Creo que más que nada la intensidad con la que juegan, están, si bien también es un equipo con renovación, pero bueno, mantienen el core de los jugadores el mismo que estuvieron jugando en División de Honor A el último tiempo, con lo cual creo que la intensidad y la dinámica juegan a un ritmo quizás un punto arriba que la media de élite, con lo cual estaremos ahí para competir de la mejor manera. Así que bueno, con muchas ganas y expectativas del partido del fin de semana.
0: ¿Y cómo se plantea esta nueva división de honor élite? No sé si los cambios de alguna manera os afectan también como preparación de la temporada.
11: Bueno, no, es similar al formato del año pasado. Ya es el segundo año que se va a jugar, si bien hay un equipo menos, son 10 equipos. Es un torneo a ida y vuelta, súper exigente, más que nada para nuestro plantel, que es un plantel 100% amateur. Viajamos cada 15 días, con lo cual es una dinámica, sí, ya más semiprofesional. Pero bueno, desafiante, con los chicos con muchas ganas y con ganas de arrancar.
0: I acabo demanant-te una cosa que ens agrada molt als periodistes, que és per als objectius de la temporada. El curs passat vau arribar a semifinals pel títol, va caure amb el Pozuelo, quedant-vos a les portes de l'ascens. La intenció que tenies és igualar-ho, com a mínim?
11: Siempre el objetivo es mejorar, siempre mejorar. Está claro que el plantel ha tenido una renovación grande, con lo cual vamos como siempre, ¿no? Intentar mejorar sesión a sesión, partido a partido, y poder competir a nuestro máximo potencial sin importar el resultado, 100% enfocados en lo controlable y en mejorar los aspectos, sí, físicos, técnicos y también mentales del equipo, ¿no?
0: Doncs el primer pas serà aquest diumenge al migdia, com dèiem, a les 12, a la Teixonera, amb el duel català entre Barça i Rugby Sant Cugat. En aquesta primera jornada de la Divisió d'Honor Elite hem parlat amb l'entrenador del conjunt santcugatenc, Martín García. Martín, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquest inici i per tota la temporada.
11: Gràcies, Martí. Un abraço grande.
0: I en hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina amb 4 partits, empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat. En un partit disputat, golejada al Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigas i Riells 4-2 contra el Manlleu i finalment triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat, Ràdio Vic, Pep Portet.
12: El CAT Club Patí Voltregà es va imposar ahir a la pista del Lleidanet, el Picat, per 2-5 en l'estrena de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins. Les osonenques es van avançar en el marcador als 9 minuts, amb un gol de la juvenil Carlota Fabregó, de només 15 anys. Als 16 minuts, Berta Ferran ampliava l'avantatge amb el 0-2, però l'Alpicat va reaccionar i en el mateix minut escurçava diferències amb l'1-2 anotat per Olga Joanola. Amb l'avantatge mínim visitant s'arribava al descans. A la represa, les de Sant Hipòlit tornaven a marcar amb un gol de penal de la capitana Esther Vistós, amb poc menys d'un quart d'hora per jugar. L'Alpicat no va baixar els braços i va tornar a entrar en el partit gràcies a un gol de Maura Santo, quan quedaven 6 minuts. Però les de Sant Hipòlit, tot i no comptar amb Joana Comas, Alexia Bosch i Julita Rovira, van fer el quart novament a mans de Carlota Fabregó i van tancar el maig ja al darrer minut amb el 2-5 definitiu de Berta Ferran. En definitiva, victòria clara de les de Xevi Cabanes, que van colpejar primer i van presentar candidatura a ser a la fase final d'aquesta Lliga Catalana. Dissabte a la tarda, a casa davant el Vigas i Riells, que va superar el Manlleu, podrien fer un pas de gegant per superar aquesta fase de grups.
0: Gràcies, Pep. I en categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hockey Lliga Catalana amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre. 1 a 1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament en l'inici de l'Hockey Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
13: Esto ya es un partido oficial y el resultado sí importa, en este caso sí importa. Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente, esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir, así que queremos hacer cosas bien. Para competir tenemos que hacer muchas cosas bien.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 8:15 del vespre i el 7 del mateix mes davant l'Igualada, 9:15 de la nit.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions... Estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
0: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents, aturades que són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit de Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On sí tenim circulació del tot tallada és a la C12, a l'altura d'Aldover, aquí en els dos sentits de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que poden dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11, a l'altura de Reus, en sentit de Tarragona. també a l'autopista AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord, o també en aquest cas a la C25 a l'altura de Fonollosa. Ens està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so i tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya, i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret d'antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària fins a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
12: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
12: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
13: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
14: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
15: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
14: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
15: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
14: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
17: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
18: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
16: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironer Raimats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
20: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
19: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vau dir que entraran màquines demà? No, no ens enganyem. Vau dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament, dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
21: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no, diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxair, a Air Nostrum, etc. No?
6: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa, passat els fets aquesta nit al carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del casc casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs, diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de nou en folre i també el 3 de nou en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i per tant tenim una excel·lent entrada de la Mercè que justament avui i demà es desplegarà amb tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
7: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castellera.
0: Gràcies, Esther Minguell, i tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el cas casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
22: Bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es diu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de l'Ancels, pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament en una de les imatges més característiques de la festa major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
0: Gràcies a Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva en la setmana del llibre en català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
24: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
23: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: I és moment per a la informació esportiva. Transporta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
25: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Kerolin, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
26: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por
5: tener el partido con tanta futbolista joven también es por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo eso lo pongo en valor.
9: Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
25: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Real Madrid Castell en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Llàñez, al 16 de partit, va avançar els blancs i Pau d'Arbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora. Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
10: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens ha fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar per jugar a dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i han tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues un empat és bo.
25: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
11: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos, ¿sabes?, de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
25: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-la-Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
12: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que l'Aia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Turgellenc per capgirar un marcador que portava el 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-la-Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-la-Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-la-Seu va ser escollida l'MVP de la final.
25: En la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
0: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions... Estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: En esport, Joel Gomis, el Barça femení, ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol.

0: amb l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
1: Fem un cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la Mercè. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas, per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C-17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
5: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
5: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
8: El govern, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
9: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
5: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
1: El El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
10: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
11: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
10: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
5: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix institut.
12: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica aprovada de moment en models preclínics busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
13: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
14: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
13: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
14: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
13: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
15: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
16: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
17: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
15: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
1: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
18: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
19: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, la qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
18: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
1: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu i regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
20: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
21: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
20: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
1: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
22: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
23: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxair, a Air Nostrum, etc. No?
22: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
5: L'avís s'ha rebut a 9:45 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
1: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Noia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
5: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que perquè no veien moviment a la casa. En accedir van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
1: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
5: Els Mossos han rebut un avís a 10:15 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
1: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
5: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
1: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
5: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi i l'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargaran uns 45 dies.
1: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és a l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, 2, 3, fins a 4 castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produïts. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes de el programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà amb tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
0: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Diada de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el cas casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 amb folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la Diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
1: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
4: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
6: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
1: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
7: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
8: Pon un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
7: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
24: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
7: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpool Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adrián Arroyo, Ràdio Sabadell.
25: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta... els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els 3 primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
7: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra l'Ametller Origen Vilafranca.
1: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una pica baralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. I aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons de la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia, abans de la diada, un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de 4 que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

are bursting at the seams.

0: nothing.
1: What?

0: la veu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
4: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
2: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents del domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.
5: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
6: Mònica, com anem?
7: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
6: Una mica, eh?
7: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
6: Sí.
7: Li he dit a la Laura on està la mama, i diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí, por... aquella de que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
6: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
7: Pues bueno, res, benvingut.
6: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ah, i la trobava a faltar.
7: Sí, sí.
6: No?
7: Sí.
6: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
7: Ja,
6: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
7: sí,
6: a mi m'agrada.
7: Sí.
6: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
7: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
6: Uh-huh.
7: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya, i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi. Uh-huh. Amb aquesta discapacitat, la Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia,
8: sí, del 2005.
7: Sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
8: Aviat
7: té 17.
6: Uh-huh.
7: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
6: Hola, Mary. Hola. Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
9: Gràcies.
6: Què tal?
9: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
6: Sí, sí.
9: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
6: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
9: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
6: Ah, fantàstic, sí.
9: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades.
6: Ah.
9: A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
6: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
9: No, al contrari.
6: No té per què?
9: En un alt percentatge hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
6: Mal.
9: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada és a cada 5.000.
6: Ah, clar, és el que deies.
9: O sí, fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir, m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
6: Val.
9: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
6: Val.
9: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i l'amor que jo sentia per ell, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
6: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
7: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem tot, no, així.
9: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Wow. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. Uh-huh. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
6: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
7: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que, el que significava i el que...
9: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà, i el meu germà arribava amb un paquet, una envoltòria, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava, i era un biberó i un xumet, diu... La meva dona estava embarassada, està embarassada. Oh. Aprofitava aquest dinar familiar. Va ser dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altes capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
6: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
9: Sí.
6: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
7: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així, una cosa rara, no?
9: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic, tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fugir. Continuar cada dia.
7: Ho vau normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
9: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
7: Sí.
6: Clar.
7: Però és que això no se'n va, eh?
9: No. Bueno, jo havia...
6: En certs moments, no.
9: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats, ni consentits, ni tot allò que al principi a la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
7: És que i també etiquetar així sense saber, sense... Prou portes tu la teva d'això, tu, de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
6: És molt comú, que a les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
9: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
6: Ja.
9: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu...
6: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I vaig pensar, potser no feia res, perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
9: Jo, els meus s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
6: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? O que els veiem diferents.
7: I és potser més relaxat.
9: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels ronxadors, estava...
6: sense perdre'ls de vista.
7: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí, on estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot. I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
9: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
6: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Vaja, sí,
9: jo també
6: ho visc així. Sí, sí.
7: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
6: O sigui, això també algú... ho has sentit?
7: Sí.
6: No, és que al final has de fer com... no sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
9: Sí.
6: No? I llavors, quan són adolescents, van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
7: Algú tenen.
6: Algú passa allà.
7: Bueno. Digues, continua.
9: Bueno,
6: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
9: Sí,
6: han fet que estiguin, que et recolzin?
9: L'entorn familiar ha viscut... bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
7: haguessis pogut parlar amb ella.
9: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'X Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanó de l'X Fràgil.
6: A veus.
9: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb l'X Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
6: Sí, sí.
9: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet el meu procés.
6: Uh-huh.
9: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
7: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
9: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
6: No.
9: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim, els avis.
7: Ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
9: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja de ser així, suposo.
7: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
9: No,
6: perquè al final has de fer més dolç, no?
7: Sí.
6: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
7: Sí, i llavors dius, doncs, bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
9: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen, que s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
7: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
9: Sí, sí.
7: Els deuen de conèixer molt quan es, o s'enfaden o el que sigui, no? També,
9: és que amb ells no s'enfaden.
7: No, veus?
6: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, no? Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors deuen tenir una altra relació amb els avis que amb els pares.
9: Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí. Sí que s'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga, i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
6: Ja.
7: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
6: bueno, fa mal, no?
7: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
9: Exacte. Sí.
7: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò, i la meva es va quedant sol.
9: Sí.
7: I ells també se n'adonen compte.
9: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre
6: amb persones iguals.
9: Sí. Sí, sí.
7: També van a Paris, no?
9: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem, i aquí perdem una mica de contacte.
6: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
7: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
9: Que s'ho van passar superbé.
7: Sí, sí, sí. Tots vam ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
9: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo dic, però uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
7: Organitzar la cosa per poder fer tot
9: sempre
7: això.
9: Ells són com al centre i doncs si entenen entreno de 7 a 8, pues de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
7: Sí.
9: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
6: Tingueu.
9: Suposo que, bueno,
7: Mireia també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues el que unes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
9: Sí. I el que també deia ara que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
6: Ja.
9: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vols ser cuidadora, i això que jo fins ara em sentia una mica malament, hem descobrit que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé, de dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
6: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
9: Sí.
6: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
7: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
6: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors, i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
7: Ah, molt bé. Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els 4. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
6: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
9: Sí,
6: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
7: Ja.
6: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
9: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
6: Has de viatjar tu sola.
9: Sí, ja està clar.
6: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
9: Sí, sí.
6: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
9: sí, sí.
6: Hem
9: anat a Andorra i a Salou, i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
7: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
9: Sí.
6: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt, i aleshores ja el dia abans ja està capficada, perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil, i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agobies, doncs ja està.
7: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar,
6: Mireia,
7: i avions,
6: sí,
7: cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així, avions, i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
6: exacte,
7: el mateix. Bueno, continua.
9: Bueno, el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
7: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
9: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra i picar porta.

0: Home, que em van dir, és que ha tingut relacions sexuals.
1: A mi també m'ho van preguntar.
0: I dic, bueno,
1: li van preguntar a ella.
0: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
1: Pobre.
0: I dic, no. I diu, pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
2: Sí, però doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funciona.
0: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
1: No hi ha.
0: Però sí, es fan dones.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. Uh-huh. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
2: No li posaria res.
0: No, la seden.
1: Sí,
0: s'ha
1: de dormir.
0: Sí.
2: I després doncs sí que de cara a altres institucions m'he trobat amb problemes amb la INSS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
0: Els tràmits.
1: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
2: Me sumo.
0: Sí, el tema dels
1: és
0: tràmits
1: acabar,
0: és horrorós.
2: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
0: Fins que tinguis un paper no té res.
2: Així va ser la resposta de la Núria.
1: Els papers dichosos i els informes i tot.
2: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Mm-hmm. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a... Han anat a ordinària, uh-huh, amb una escola amb CIA, uh-huh, i després van valorar que la Selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
0: Sí, sí.
2: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i en acabar em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com en poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. Uh-huh. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
0: És més fàcil que de sortir.
1: De SETO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
2: Que això és una loteria.
1: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és SETO o SOI, però bueno, és igual.
2: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
0: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més

0: afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de l'incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Mm. Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
1: Sí, aquell home l'ha evitat.
0: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
2: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escoltes, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
0: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
1: I són la majoria.
2: Molta gent.
0: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no? Que és el que anem totes,
2: sí.
0: Que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
2: sí.
0: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix et faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
0: Oi, sí,
2: i...
0: que
1: cert.
0: Es necessita, no, això?
1: Sí,
0: quan estàs passant un dol...
1: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que també vosaltres vau destinar tot un capítol,
2: sí.
1: Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
2: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem una miqueta de descans,
0: una mica d'aire.
2: Pues no.
1: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
2: Sí.
1: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
2: sí.
1: I que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
1: Tinguem salut. Física i mental.
2: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més.
1: Sí.
2: Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
1: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
0: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de l'espòs, no?
2: Mm.
0: Sobretot pensar ara... Amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà, per això no ho sap ningú.
2: Ja.
0: Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
2: No.
0: I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap.
2: Sí.
0: Vull dir que
2: jo
0: a vegades penso, perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
2: Sí, exacte.
0: Llavors...
2: Perquè si d'aquí 4 dies ja no existim.
0: Ai, senyor.
1: Tal qual. I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare de l'X fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
2: Sí.
1: Perquè jo veig coneixen al meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Mm-hmm. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, mm-hmm, que hauria de pagar per hores.
0: Sí, dius, sí.
1: Carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No.
0: No.
2: No, és que és això, qui no li toca viure això, pues no s'ho planteja, que també
1: és normal.
2: És normal.
0: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
1: Com deia abans, tinguem salut, tinguem treball.
0: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
1: Sí, sí.
0: De tant en tant. Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
2: També va bé.
0: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
1: Sí, sí, veritat,
2: sí, va bé. Sí.
0: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, sembla que...
0: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Mm-hmm. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
1: És molt interessant.
0: Mm-hmm. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Mm-hmm. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
0: ningú,
2: espai és que entre nosaltres, que puguem,
0: exacte,
2: parlar-ho.
0: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar, sí, amb altres famílies,
2: sí,
0: i si tens la sort que la teva... pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que, uh-huh, tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
1: Uf. Clar, nosaltres aquí la X fràgil som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas,
0: soc
2: no.
0: Les dues úniques, sí, les meves filles.
2: Jo, en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
0: Mira, i no tens diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
0: Però bueno, diagnòstic. Per sort, parlem la mateixa llengua.
2: Però,
0: no?
2: Exacte,
0: encara que no tinguem el mateix afectació.
1: Tot és molt
2: que ens passa el mateix.
0: Sí.
1: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
0: I és allò de... veus com no és maleducada, veus? Com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare,
1: exacte,
0: sinó que és que hi ha un diagnòstic, també va bé per això. Bé, en fi,
2: pues,
0: Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
0: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
1: Sí, gràcies.
0: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
1: Gràcies, no, vosaltres.
0: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
1: Molt senzill, així molt... bueno,
2: clar, resumit,
1: com la vida.
0: Sí, sí.
2: I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
0: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
1: No, a vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem,
0: exacte,
1: en aquesta lliga.
0: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
0: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
0: Sí. Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
0: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
3: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres-Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
4: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc.
2: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic. És un tema que ja fa setmanes que cueja. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
5: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
6: Pecat Original,
5: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
6: Safarejos entre artistes, històries darrere els quadres, una bona història desmentida.
5: I avui, Ariadna, parlarem de per què hi ha mòmies al British Museum.
6: Xon, xon.
7: Quant de fort!
5: Què passa?
6: Què passa?
7: Ah.

0: Veritat original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Sabem que les mòmies es pensava que tenien poders màgics, però crec que la teletransportació no era un d'ells.
2: A veure, poders màgics. Per mi, mal rotllo. Poder maleïdes, Tutankamon...
1: M'encantava la peli. De
2: Tutankamon?
1: No, de la mòmia.
2: Bueno, sí, vale.
1: Eren molt xules, però feia por.
2: Però feia por. Sí. Vull dir, jo en cap moment diria poders màgics. No, amore, no.
1: També, però, en l'època que es van descobrir, que era el segle XIX, i ens trobem en el moment londinense de l'època victoriana, la gent de les altres esferes feien portamòmies per dues raons. Una, o per menjar-se-les...
2: Què?
1: O se les enduien literalment de souvenir.
2: Ah, lo típic, no?
1: Exacte.
2: Un imant, una mòmia.
1: Me llevo el dedo. On cardes una mòmia? És que jo això ho he pensat, tipus... A una estanteria,
2: que no entenc. Vaig explicar-te una història.
1: Vinga, va.
2: Que té a veure... No és amb mòmies, però... A veure com...
1: Vas a fer una confessió de que tens algo?
2: No, bueno, jo no. Però a la meva escola era d'una monja, d'una beata, diguem, i llavors la dona, quan va morir, es van quedar ossos de la dona. I llavors un d'ells era el dedo meñique, està en una vitrineta, i quan era, jo crec que era el seu aniversari o l'aniversari de la seva mort, no me'n recordo, anàvem a missa.
1: Què?
2: I li havíem de fer un petó a l'os. T'ho juro.
1: Una cosa és que em sembla...
2: Sí, sí.
1: És que mira.
2: És, o sigui, en aquell però moment no ho pensava i era com què, però ara ho penso.
1: És que no és que sigui turbi, és que és com
2: rebuscar. No, és molt turbi.
1: Ajuda. Bueno, pues ells se les menjaven perquè va començar a córrer el bulo de que si menjaves mòmies et curaven amb malalties incurables. Llavors, jo, sincerament, crec que menjar persones o animals podrits de segles i segles potser et matava més que et revivia.
2: Molt fàstic, o sigui, és que és per putar. O sigui, també et dic... Hi ha coses que a vegades em pregunto, no? Tipo, perquè el groc és groc, o se li diu groc, perquè això de cop és turquesa.
1: Literalment és turquesa.
2: Això és turquesa, perquè això és verd, no? T'ho pots preguntar. Però qui en algun moment diu, quina bona idea, vaig a menjar-me una mòmia que em donarà poders.
1: Pues que a part, hola, o sigui, canibalisme. En fi, al segle... Bueno, canibalisme i... Anem a recordar que també fossilitzaven els animals, que en part o sigui, van començar com a fer de souvenirs i a cardar-se els gats momificats.
2: Mira, una de les coses que em fa més fàstic, em sap fatal, però no un museu que té animals dissecats.
1: És que no puc.
2: O sigui, els ulls així. O quan vas a algun restaurant, per sort, queden molt pocs, i tenen el cap del porc senglar.
1: Anava a dir la peixera amb els peixos.
2: A mi els peixos vius no m'importa, perquè estan vius allà i m'és igual, però el porc senglar, em mirant així.
1: Ja, és com...
2: Dissecat.
1: És fatal.
2: Mentre menges.
1: Fatal.
2: Una escudella, no.
1: Total, és com que la maledicció ve d'allà.
2: Home, és escarós.
1: Sí. En fi, al segle XIX comença en sèrio tot el tema de l'arqueologia i... En vez de dir, mira, descobreixo això en aquest país i ho deixo on ho he trobat, diuen, ei, ens ho emportem. Per tant, que clar, ho roben directament.
2: És que és fort perquè no només hi ha mòmies que estan posades en un vidre perquè tu fiques el nas que de fet podríem buscar una foto meva en el British Museum que literalment em vaig posar amb elles.
1: I a més així.
2: Bueno, jo així penso... no, però feia veure que era una mòmia. És igual, doncs, si voleu la podeu posar.
1: Vigila que se't mengen.
2: No, però el que sé és que hi ha objectes i obres que no són de la cultura original.
1: Efectivament.
2: I estan en museus de...
1: Vés a saber. De fet, un dels casos que parlarem avui, perquè a part de ser fort, té safreig en general, és el cas del Partenó de Grècia. Per qui no ho sàpiga, que espero que hi hagi poca gent, el Partenó és un dels temples religiosos més antics dels nostres temps i el precedent, per tant, de molts. Es troba a la part d'Acròpolis d'Atenes, que és una muntanya on hi ha tot un complex d'edificis religiosos que rendeixen culte a la patrona de la ciutat, la deessa Atenea. El cas és que el Partenó és la base de tot aquest complex, no? És l'essència, i és l'essència del que som avui com a cultura europea i la mostra, sobretot, d'arquitectura d'aquell moment. Perdoneu la xapa, però era necessària.
2: Crec que està poc estudiat, en aquest cas. Si aneu al Partenó, fixeu-vos bé la guia que compreu, val? Que a vegades us podeu comprar de cop per passejar per Grècia i no per visitar-lo. I l'altra cosa que a mi em va impactar jo vaig anar aquest estiu, vaig anar amb la guia Ariadna Carreño, vale? Ens va enviar uns àudios i ens ho va explicar. Crec que un dia has d'explicar la història de la burra, però
1: maquíssim.
2: S'ha d'anar per un altre capítol, és molt maco. O sigui, em va impactar perquè és enorme i tal, però, ostres, vull dir, està molt destruït.
1: Sí, sí.
2: I a part, de que, hi ha tot d'andamis, o com es digui, com si estigués en construcció.
1: És com que el teu cap t'imagines una magnificència, sí, i quan vas allà dius...
2: Perquè també has vist com pel·lis, coses, però és que no hi ha res. O sigui, res. Que està molt ben ari, però a mi em va...
1: Decepcionar.
2: Sí, una mica.
1: El tema és que dona la sensació de deixat, perquè tot ell, tot el Partenó, a part del pas dels anys i civilitzacions, mm-hmm. i que ha tingut diferents usos aquest edifici, és que li han anat traient literalment tot el que tenia, i només el que veiem avui en dia és l'estructura i ja està, és com veure com quan estan fent un edifici de formigó. Mm-hmm.
2: Tal qual, sí, tal qual és això.
1: Efectivament, llavors, no sé parlar, efectivament. O sigui, pensa que tot el que es veu avui en dia estava revestit de marbre, hi havia escultures, hi havia relleus, hi havia de tot, estava pintat.
2: I entenc que això està destruït, o sigui, es va destruir.
1: Pitjor que destruït, perquè la major part ha estat robada. Robada, literalment. I, en aquest cas, pels anglesos. Llavors, avui en dia llueix més part del Partenó al British Museum que pròpiament a Grècia, que és el seu lloc d'origen. Vols saber com va acabar allà?
2: Vull saber, però m'imagino que per culpa d'un tio o d'uns tios.
1: Mira, concretament va ser culpa d'un senyor.
2: Quina casualitat.
1: Que raro. La temàtica sempre acaba aquí. Llavors, per posar una miqueta de context sobre el segle XIX, que és quan hem dit que comença tot el tema de l'auge de l'arqueologia i de, sobretot, els senyors anglesos i francesos que comencen a fer expedicions a Egipte, a Grècia, tal, tal. Llavors, a Grècia ho fan en part perquè al segle XIX es posen molt de moda els relats de la Ilíada d'Homer, saps? O sigui, tot el tema de les epopeies fantàstiques, la metamorfosis d'Ovidi, tot el tema dels mites.
2: Sí, que no només era un home, sinó que era homes amb diners.
1: Clar, pitjor. Té a veure, per tant, en concret, amb un senyor que era l'ambaixador del Regne Unit a Istanbul,
2: val,
1: anomenat Thomas Bruce, Bruce, val, com en Batman.
2: Bruce.
1: I se'l coneixia formalment com a Lord Elgin.
2: Vale, Lord.
1: Aquest senyor un dia va anar a visitar Atenes i va quedar meravellat en veure el Partenó. I va quedar tant que va contractar a uns artistes italians perquè anessin allà a fer esbossos i motlles de les escultures i arquitectura del Partenó per poder-ho portar a Londres i millorar així l'arquitectura anglesa, que estava un poc...
2: La sort que tenim ara de les fotos, t'he de dir.
1: Literal.
2: Perquè, per exemple, nosaltres que tenim un amic que és escenògraf, imagina't, ha de fer una roca, imagina't haver d'anar a la cova del Gispert a calcar la roca, saps?
1: Efectivament, tota la feinada, no? Desplaça't el material, còpia-ho, pinta-ho, és que ho trobo increïble, una feinada i un dineral fortíssim. Total, el cas és que l'Elgin, no sé, va acabar aconseguint un
2: no
1: permís...
2: No crec que vingui a dir-nos res de com es deia.
1: Pobre d'ell, pobre d'ell. El senyor aquest va acabar aconseguint un permís que el deixava voltar a ell i a tot el seu equip lliurement per l'Acròpolis. I, a part d'aquest permís per voltar, tenia permís per dibuixar i per endur-se algun, repeteixo, algun tros de pedra amb alguna inscripció, alguna mostra.
2: Això és lo típic, no? Que et diuen ai, tet, i agafes lo que et dona la gana, o posa allà no tocar i t'has marcat...
1: Això no ho entenc. Això no ho entenc. En fi. És que em posa molt nerviosa.
2: A mi també em posa molt nerviosa. O sigui, a més, quan vas allà, que dius això té... no sé dir els anys d'història.
1: Molts.
2: Que dius...
1: Segles.
2: Rellisca moltíssim. Això, una altra cosa que li això... vaig dir a l'Ariana perquè...
1: Em vaig posar unes mames.
2: Com anaven... O sigui... Com anaven? Amb quin calçat? És que et caus. Llavors, veure la gent allà, que de cop posa la mà i dius, ets tonto. O sigui, és que et donen ganes de fotre una hòstia.
1: Literalment, perquè agafen la licència por su mano.
2: Exacto.
1: Per coses així. Com
2: la licència, la justícia.
1: Esa. Esa.
2: Esa.
1: Esa. Esa. Total. Segons ell, que va fer endur-se la major part de la iconografia del Partenó, sent això un total de 247 peus de fris, 15 mètopes i 17 escultures frontals a Gran Bretanya.
2: Una pedreta.
1: Efectivament, efectivament. Són, estem parlant de peces monumentals,
2: sí,
1: o sigui,
2: sí, molt grans.
1: Va com afirmar que no era per voluntat de tenir-les i prou, sinó perquè un dia, mentre passejaven per allà, per l'Acròpolis, va trobar un turc autòcton, literalment, literalment, i li va dir, escolta'm, les escultures que falten, on estan? I el pobre turc va dir, home, ostres, les hem cremat per fer-les cal i anar podent fer edificis nous. Clar, això tampoc està bé, i la cara de pasmació del Lord va ser, suposo que increïble, però vull dir, això no vol dir que tu, senyor, vinguis...
2: Clar, exacte, diu, ui, no estan, doncs vaig a endormar 10.000 més, que ningú es donarà compte.
1: Efectivament.
2: I, de fet, quan ho he llegit, m'ha picat la curiositat, perquè he vist que el Lord aquest va acabar comprant les peces per 74.247 lliures, que en aquest cas sí que són diners, no com els royalties, que també et dic, poc em sembla, perquè crec que una cosa així... És com quan dius, quanto va algo que no tens un preu, no? Doncs quin preu, quin valor econòmic li pots donar a aquestes peces? És molt complicat.
1: Incalculable.
2: Però és que sobre el molt tonto es va endeutar i va pressionar el govern britànic a partir del mateix 1811 perquè li comprés aquestes figures.
1: És que...
2: Perquè no podia pagar el deute.
1: Que, spoiler, van acabar adquirint el govern. Però saps en part per què? Perquè el Lord aquest les va comprar per tenir-les al jardí de casa seva, a Londres.
2: Típic. Bueno, aquí a Cardedeu també passa, també us dic.
1: Sí, sí, 100%. Ja, què passa?
2: Passegeu per Cardedeu. Sabreu de què estem parlant.
1: Anem a fer un vistazo. Què passa? El clima d'allà a Londres, totes sabem que és una merda.
2: Sí,
1: no?
2: Sap ha... greu si hi ha algú...
1: Sí, i Entel, tu ho saps. És una merda i hi ha molta humitat. Llavors, què passa? Unes obres així que no estan acostumades a per aquest clima... necessiten X conservació. Llavors, en part va pressionar el govern, una, perquè òbviament està arruïnat per un lord, això era una etiqueta que no interessa.
2: Doncs que deixaria de ser lord.
1: Efectivament. I l'altra part, perquè les obres s'estaven fent malbé per aquesta humitat que estaven agafant en el cobertizo del jardí.
2: M'està recordant...
1: No sé què vol dir en català.
2: No saps cobertizo. Què vol dir.
1: O sigui, vull dir
2: com
1: que...
2: Dir-ho?
1: Això, com dir-ho?
2: Posarem una foto en pantalla. M'està recordant el lavabo de Brussel·les.
1: Ostres! Literal.
2: De cop allà...
1: Literal, Ormignies.
2: Ormignies.
1: O sigui, literal. Sí, literal. Sí. Posarem en pantalla, flipareu. Total, que el Lord les va oferir al govern per només 35.000 lires. O sigui, això, que és res. Total, a part, moltes d'elles... quan les van arrencar del Partenó, les van haver de tallar trossos perquè eren molt grans. O sigui, això ja és un maltracte, clar, perquè si no, no les podien transportar.
2: Si és veritat, hi ha coses que estan a trossets.
1: Exacte, fatal. Quan les van treure més, moltes van caure i es van esmicolar directament. I un dels vaixells d'aquesta expedició, quan estaven fent el trasllat de les obres cap a Londres, va naufragar.
2: Vinga, algo más.
1: I per tant, hi ha trossos del Partenó que ara mateix estan al fons del mar, vés a saber on.
2: Mal rotllo, eh?
1: Però aquí no s'acaba el maltracte.
2: Hi poden més coses. O sigui, a mi allò de trossos de història en el mar, o sigui, quan he anat a Grècia és una cosa que em fa molt mal rotllo capbussar-me i pensar, no vull trobar-me res.
1: Ja, és que a mi tot això em dona com...
2: És com...
1: Com ja, un forat negre, és com el no saber,
2: sí,
1: fa...
2: Hi ha en algun lloc que pots com bussejar i anar a veure X cosa?
1: Ruïnes? Què?
2: Sí, no sé on és, però és com si fos un...
1: Em sembla increïble, que guai.
2: Però acabes de dir que et fa mal rotllo.
1: Ja, no, bueno, sí, vull dir, em sembla increïble, guai, perquè em recorda l'Atlàntida, però no ho faria jo això mai.
2: És que, no.
1: Bé, a mi em fa fòbia, tio, i per començar els animals marítims, un respecte, un besazo, però és que jo no... Perdó.
2: Dius que les maltracten, què més?
1: En sí, plan... perdó. Això no sé... Val, o sigui, jo crec que això molta gent no ho sabrà. De fet, serà com quan t'enteres a certa edat que el tauró no és un mamífer, sinó que és un peix. Molta gent segurament ho està sabent ara.
2: El tauró,
1: Vale, què passa? Van arrencar les obres i les van netejar.
2: Vale.
1: Per què? Perquè abans, al segle XIX, que va començar i va tornar tot el tema de copiar les obres gregues i romanes, ells tenien una creença que no era veritat, o sigui, que era tot més lluny de la realitat, que és que creien que les escultures i l'arquitectura de Grècia i Roma eren totalment blanques, perquè eren pures, magnificents, eren elegants. O sigui, les escultures i les arquitectures d'aquella època eren supercoloristes, vull dir, estaven plenes de colors.
2: Això no és que jo ho sàpigues, però aquí l'Ariadna ja m'ho havia explicat. Si no, fliparia, perquè literalment...
1: És que és fort, i clar, i es pensaven que eren blanques impolutes i van copiar malament. O sigui, mai s'ha de copiar, perquè sempre es copia malament. Això ja ho deien en el col·le. Llavors, què passa? Que al netejar les obres es van endur moltíssimes pistes fort de com podrien haver estat en la
2: és
1: seva època gloriosa.
2: És que al final
1: gloriosa
2: la humanitat és imbècil. Literalment. I coses així
1: i no, ho demostren. I no prenem. És que, vamos, o sigui, haig de dir que tota aquesta història em recorda una miqueta a la nostra estimada Cecília de Saragossa, la senyora que va voler...
2: A mi em fa penita.
1: A mi també, però és una miqueta l'exemple, no?, que va voler restaurar amb tota la bona intenció l'Ecce Homo de Borja, però que a vegades un acte així pues, perjudica més de... que ajuda.
2: En aquest cas, mira, a mi em va... O sigui, vaig pensar, ai, que mona, la Ceci, mira. No sé. Sí,
1: bona ocurrència.
2: Sí. Total, que he buscat i la gent segur que es pregunta per què no els grecs han demanat, no, que se'ls hi torni tot això, que al final en part és seu i tampoc doncs, és just que estigui a museus del món, no, i que no sé ells què tenen al final de tot això allà.
1: Total.
2: És com si de cop, no, vas, hi ha un Museu Gaudí a Viena. Que dius, what? Pues no. Bueno, pot passar, però no perquè tinguin obres robades. El que sí que veig que és un misteri no resolt. Vale? De fet, t'explico.
1: És grecs, una batalla oberta.
2: Exacte. Han demanat un retorn de les obres del Partenó i el govern britànic ha dit que no. Perquè diuen que la compra va ser legal i que, per tant, el govern anglès és el legítim propietari.
1: És fort, eh?
2: És fort.
1: És que, no sé, vull dir... Pots haver-ho comprat, però al final culturalment és algo que no et pertany.
2: Però espera, perquè no s'acaba aquí, ¿vale? Perquè al final no és legal el que van fer, perquè la compra es va fer de manera il·legal realment, a veure si s'entén. El Lord Elgin, o Elgin, va comprar i va treure les obres del país quan Grècia estava ocupada pels otomans, enmig d'un conflicte bèl·lic per la independència de Grècia que duraria fins al 1821. Per tant, uns 10 anys després de tota la compra.
1: Fort.
2: El que desencalla, qui té la raó, és un permís d'un sultà turc que donava via lliure al Lord, al Elgin, per fer tot el que va fer. ¿Vale? Document que, com et pots imaginar, no dic que no existeixi, però mai ha aparegut. Mai ningú l'ha vist, vale? Llavors, perquè ens entenem, perquè tot és una mica rebuscat, la situació política d'aquell moment, aquella ocupació imperial otomana, no tenia el permís per poder-se desfer del patrimoni grec, fent que el govern realment hauria de tornar tot aquest robament del Partenó a Atenes.
1: Fort,
2: fort,
1: fort. És que, a part, crec que legalment aquest Elgin o Elgin era ambaixador. Llavors, quan tu tens aquest càrrec polític, fer aquest tipus de negoci és un abús de poder. I que jo crec que això ja seria, en part, motiu una mica suficient per invalidar aquesta compra.
2: El problema, és, al final, és bastant clar. I és que fer aquesta devolució de les obres obriria un debat i llavors aquí doncs, la gent començaria a demanar el que és seu i hi hauria una cascada de reclamacions que al final també hauria de... Seria el més lògic.
1: Efectivament, perquè és que tenim tants exemples, per continuar, tenim la pedra Rosetta, que és aquesta pedra egípcia que va permetre llegir els jeroglífics egipcis, que també, curiosament, està al British.
2: No, és que el British és de tot menys British, també t'he de dir.
1: O sigui, va de bo, però no. L'altar de Pèrgam, que és una pedazo d'obra grega, quasi la van trobar intacta i la van desmuntar i muntar a Berlín. La Victòria de Samotràcia, que aquesta també és una obra grega i que es troba al Louvre, just a les escalinates d'entrar al museu, està allà, però que al final tampoc és seva. Per tant, és com tot molt injust. No sé què en penseu vosaltres.
2: Entre tanta injustícia, Ariadna, però van haver homes bons.
1: I dones, perquè, o sigui, haig de dir que m'encanta aquesta part, perquè jo, si m'hagués unit a l'exèrcit, vale, seria d'aquesta formació, que és Els Monuments Men. Llavors, en George Clooney va dirigir i va protagonitzar aquesta peli amb càpsules Nespresso, també, és broma. Que està molt bé la peli i us convido a veure perquè és bastant fidedigna a la veritat.
2: El nom sona bastant èpic, vull dir, Monuments Men, en plan, soldados de l'arte.
1: Efectivament, efectivament. Llavors, així ho van ser. De fet, el situem a la Segona Guerra Mundial, vale? Perquè no sé si ho sabíeu, però Adolf Hitler volia fer un museu anomenat Führer Museum per a la família. Vale? Llavors, aquest Führer Museum havia d'estar a una ciutat austríaca que es diu Linz, que de cop aquí en aquest podcast sabem quina ciutat és, perquè jo no ho sabia.
2: El coneixem aquesta ciutat.
1: La Núria ha estat, no.
2: No hem estat a Linz, però l'hem investigat per anar-hi, sí.
1: Fort. Total, en aquest museu la idea era exhibir milers i milers, literalment milers i milers, d'obres d'art d'arreu d'Europa.
2: Que raro que volgués fer-ho Hitler, també et dic.
1: Totalment, però és que el més fort és que en la recerca de quines obres exposar i quines no, Hitler va dir, jo trio les que m'agraden. I les que no m'agraden, no és que les guardi, sinó les cremo, les tiro, les dono.
2: Clar, lo típic.
1: Total, que va començar un tremendo expoli.
2: Sí, al costat d'Adolf Hitler, Voldemort és bo.
1: Totalment, totalment.
2: Fas.
1: És el de Voldemort.
2: Dic, tinc algo. Ocurrència.
1: Exacte.
2: Tenim parèntesi.
1: El cas és que aquest grup de soldats, homes, dones, que entre ells hi ha professors, estudiants, investigadors, etc., van acabar recuperant i tornant al seu origen, jugant-se literalment la vida, crec que algun la va perdre, de fet, un total de 5 milions de peces d'artistes com Miquel Àngel, Rembrandt, Botticelli, Vermeer... Increïble, o sigui, increïble.
2: Fort.
1: I les que van perdre, pobres, em sap bastant de greu. Els nazis, totes aquestes obres, les guardaven en antigues mines de sal i sobretot passadissos subterranis que, o sigui, crec que no us faria una idea dels quilòmetres i quilòmetres, eh?
2: M'encantaria entrar en un d'ells, també t'he de dir.
1: Té tota la pinta que
2: com allò típic de... Home, tu no.
1: Sí, sí.
2: Sàpiguessis que aquí hi ha un subterrani i et porta fins a X.
1: I de cop fer la descoberta, clar.
2: Estava mirant i el profe aquest que ho va instigar tot va ser un tal Paul Sash, que era professor de Harvard, i que convencia els seus alumnes
1: Harvard.
2: I compis de professió Ian George Stutt, que era més expert en tècniques de conservació i restauració.
1: Que guai.
2: M'hagués agradat tenir un profe així i fer alguna cosa així.
1: Sabeu que era el típic profe enrotllat guai.
2: Sí, dels que jo no he tingut, per exemple, també. Però, well.
1: En part, tot això va començar també perquè van atacar Pearl Harbor.
2: Harbor.
1: És que aquí posa Harbor, però Harbor. Crec que és Harbor. Vale. Sí. Bueno, ja saps, o sigui, literalment, fins que la guerra va o alguna cosa no toca de prop, pues res. Total, van començar a partir d'aquest atac a fer una sèrie de conferències a ciutats com Nova York, no?, sobre el tema del patrimoni, que s'estava com oblidant en el període aquest de la guerra.
2: És que a vegades, o sigui, els americans, però a vegades ens passen les mans per la cara.
1: És que a vegades toquen la tecla que
2: exacte.
1: S'ha de tocar i...
2: Estan en el moment oportú, saben el que han de fer
1: sí.
2: I penso...
1: Tan hollywoodiense, això,
2: perquè,
1: tan americà.
2: Exacto.
1: En fi, total, que en aquestes conferències, doncs, hi havia Roosevelt i Roosevelt va dir ostres, m'interessa, som-hi, va estar-hi a favor i va ser on va sortir i on es va formar la secció Monuments, Belles Arts i Arxius, per tant, els Monuments Men, que van enviar a Europa i alguns, molava molt perquè alguns d'aquests integrants es van posar com espies a les files de l'equip de Hitler perquè així es podien enterar d'on anaven pues, totes aquestes obres. Sort que tot això no ha passat a l'època de Trump perquè si no Trump continua al Führer Museum.
2: Literalment es fa el Trump Museum. T'he de dir, a mi m'encantaria ser una d'aquestes persones que s'infiltra, però també t'he de dir que... o sigui,
1: ha de fer por, eh?
2: Ha de fer por. Al final t'estàs jugant la vida.
1: Crec que has de tenir uns collons i uns ovaris com una catedral.
2: Sí, de fet, mireu en la pel·lícula que es diu La Infiltrada, que l'han estrenat fa poc, bueno, depenent de quan es vegi això, però al novembre...
1: Relativament poc.
2: Sí, no té res a veure, perquè al final va sobre ETA, però també dius wow. O sigui, està basada en un fet real.
1: Que al final no estàs lluitant amb armes, no?
2: Exacte.
1: Però que és una lluita igual de perillosa.
2: T'estàs infiltrant i dius wow. O sigui, sí. Però són coses que veus i dius, ai, ho faria. Després no crec, però...
1: No, no, és que fortíssim. Llavors, avui... Jo sí que tinc una pregunta.
2: Hòstia, oh! No ho crec.
1: I, bueno, en veritat tinc moltes, no? Però la més important, la més cap de cartell és... Us menjaríeu una mòmia?
2: Ariadna, tia.
1: Per millorar la tos?
2: Jo no. Però també, si, bueno, si no et diuen el que és, potser.
1: Que asco, eh?
2: Que asco. No, és escarós, és escarós.
1: O sigui, però perquè jo penso, tu... Et ve la mòmia embolicada amb la vena? Perquè deu venir embolicada amb una vena, no? Però tu, o sigui, tu entenc que te la menges, li treus la vena, no?
2: Home, clar.
1: Vull dir, no t'ho cardes així.
2: Perquè les embolicades...

0: Exacte, exacte. Doncs, i com que eren uns cagats, doncs... Okay.
1: La pregunta seria o aquesta o si vosaltres us infiltraríeu per fer d'espies i fer, no? Que no
0: formar part de Monuments Men.
1: Exacte, per exemple.
0: Res, que al final escombrem cap a casa sempre.
1: I res, recordeu informar-vos sobre les obres que consumiu. Sempre hi ha una bona història al darrere, que no només és un quadre pintat amb X tècnica.
0: Informeu-vos de tot el que consumiu.
1: Exacte. I podeu descobrir coses com per què hi ha una mòmia al British Museum, qui eren els Monument Men, o si us menjaríeu una mòmia per curar-vos la tos que us està allà fastidiant el dia.
0: La tos de puta.
1: Exacte.
0: La que tinc.
1: Adeu.
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
3: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió.

0: Molt bé. Bona tarda a tothom, companys regidors d'aquest consistori, amics que heu vingut a veure el ple aquí presencialment i els que esteu a la televisió de Cardedeu. Gràcies a la televisió de Cardedeu per poder fer possible aquesta retransmissió. Podem començar el ple, senyor secretari, quan vostè vulgui.
1: Sí, en primer lloc tindríem l'aprovació de l'acte de la sessió del ple ordinari corresponent a la sessió efectuada el dia 30 de juliol de 2026. Si no hi ha observacions?
0: Sí, hi ha alguna consideració? Si no vas fer res?
2: Sí, nosaltres tenim una consideració, està bé així. De fet, votarem en contra. En el torn de precs i preguntes del ple anterior, el senyor Quesada creiem que va cometre una imprudència greu identificant amb nom i cognoms a persones particulars i vinculant-les públicament a denúncies administratives. A més, es va atribuir una actitud hostil, increpacions i insults. Per tant, no era una simple identificació per error o innocent, no? Per tant, com que ho considerem absolutament innecessària per explicar l'actuació policial que li vam demanar, que era el que nosaltres havíem preguntat, no? En aquell cas, per dur un adhesiu de CAT a la matrícula, doncs demanem que, bueno, votarem en contra, a no ser que la versió de l'acte destinada a ser publicada, de fet ja està publicada amb aquest acord que tenim amb Televisió de Cardedeu, doncs s'anonimitzés aquest punt i que per tant en aquesta gravació pública s'ocultessin o se silenciessin aquestes dades, no? A més, ja posats, voldríem demanar que el delegat de protecció de dades doncs intervingui i valori formalment aquest cas, no? Per tant, mentre això no es corregeixi, nosaltres votem en contra.
0: Molt bé, gràcies, senyor Serrem.
1: El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació de la rectificació de l'invent...
0: Sí? Doncs va, votem, sí, molt bé.
1: Doncs sí, si voleu, abstencions. D'acord, vots en contra. A favor. D'acord, doncs quedaria aprovada l'acte. Ara sí, passaríem ja a l'aprovació de la rectificació de l'inventari dels béns i dels drets de l'Ajuntament de Cardedeu a 31 de desembre de 2025. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la rectificació de l'inventari dels béns i els drets de l'Ajuntament de Cardedeu en els termes que es resumeixen en el dictamen i en la documentació adjunta a l'expedient. L'import a 2025 de les altes és de 1.159.197,47 euros, menys les baixes de 32.773,02 euros i variacions patrimonials produïdes ascendeix a un total de 1.126.424,45 euros. Per tant, segon, aprovar l'inventari dels béns i drets i el balanç de situació del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge, que importa la quantitat de 2.147.317,93 euros. Tercer, trametre còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en compliment del que disposa l'article 105.3 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. Quart, notificar els acords precedents al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en compliment del que disposa l'article 105.3 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, així com el Registre Planejament Urbanístic de Catalunya per la seva inscripció. I cinquè, publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Edictes als efectes de publicitat activa d'acord amb el que disposa la Llei 19-2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
0: Bé, com ja saben, l'Ajuntament està obligat a practicar anualment les actualitzacions i rectificacions de l'inventari de béns i l'òrgan competent per aprovar aquestes altes i baixes és el ple municipal. Ja vostès tenen els béns que milloren i les baixes. Si no hi ha cap intervenció, passaríem a votar-ho.
1: Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2025. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2025 on consta l'estat de liquidació del pressupost consolidat amb el resultat que consta al dictamen. Segon, remetre el compte general corresponent a l'exercici 2025 a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes, tal com estableix l'article 212.5 del Reial Decret Legislatiu de 2004 i en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2-2012.
0: Senyor Feria.
3: Sí, bona tarda. Doncs bé, tal com ja es va comentar a la comissió informativa, en principi el que es presenta és en definitiva l'aprovació d'aquest compte general. Es va fer la comissió especial de comptes, on es va explicar de forma detallada per part del senyor interventor cadascun dels punts d'aquest compte general. En principi es va exposar públicament en un procés de 15 dies en el qual no s'han presentat cap tipus d'al·legació i, doncs, com ha comentat el senyor secretari, passaríem, doncs, a la seva ratificació, aprovació, si escau, per a aquest ple. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Feria. Una intervenció? No? Senyor...
4: Sí, bona tarda a tothom. Fem aquesta intervenció perquè el compte general no és només un tràmit comptable, és molt més. Per sort, l'aspecte tècnic i de control i fiscalització de l'economia de l'Ajuntament i la seva correcta elaboració ens mereix tota la confiança i només podem agrair la feina de l'interventor i del personal de l'Ajuntament que han col·laborat a elaborar-lo en els terminis indicats per la llei. Per tant, moltes gràcies. Però, com deia, el compte general no és només un tràmit. És un retrat molt fidel de tot l'any que ens ajuda a entendre l'activitat real de l'Ajuntament més enllà d'opinions, interpretacions o soroll polític. És un retrat que es fa de dades i xifres. És un retrat fred i escèptic i, per tant, molt útil en l'anàlisi. És el moment en què podem comparar allò que figurava al pressupost amb allò que efectivament s'ha executat. I els comptes del 2025, com ja va passar amb els del 2024, tornen a mostrar d'una forma molt preocupant un percentatge molt baix d'execució inversora, tot i gaudir d'una situació econòmica sanejada. És cert que gran part de la despesa econòmica està predeterminada pel funcionament ordinari. És allò que inclouen els capítols de l'1 al 5, els sous del personal, les despeses corrents, tot el que fa referència al dia a dia, com la neteja, la recollida de residus i el C10, per exemple. És una quantitat que volta el 80% de tota la despesa. Per altra banda, hi han les despeses financeres, que també tenen el seu pes. Però probablement la mesura més objectiva per valorar la capacitat de canvi d'un ajuntament sigui en el que fa referència a les inversions. De fet, quan s'elabora el pressupost, els estira i arronses que es donen solen ser sobre prioritzacions en inversions, com bé saben tots els regidors i regidores. Doncs bé, la dada que aquest compte general ens ofereix és, per dir-ho de manera suau, molt pobra. Per un costat, tenim que el pressupost definitiu d'inversions reals per al 2025 era de 10,8 milions d'euros i, per altra banda, tenim que les obligacions reconegudes, allò que s'ha executat, ha estat només de 3,24 milions. És a dir, que l'execució del capítol d'inversions s'ha quedat aproximadament en el 30%. 7 de cada 10 euros pressupostats per inversions no s'havien convertit en despesa executada al tancament de l'exercici. D'allò que diuen que faran, en fan el 30%. Home, crida l'atenció. Podríem llegir tots els incompliments, però no em vull allargar. Per destacar-ne només uns quants, si ho mirem una mica en detall, els crèdits que criden més l'atenció són aquests. Teníem pressupostades per millores d'accessibilitat 486.000 euros i només en van executar 18.000, és a dir, menys d'un 4%. Per exemple, ja venia del 2024, que potser és més greu i tot, per al casal de la gent gran del Poble Sec tenien pressupostat 250.200 euros i no en van executar cap. Per millores a les escoles i a Can Serra, en el projecte de 2025, tenien pressupostats 170.000 euros i només en van executar 17.000, poc més del 10%. Inversions en equipaments municipals. D'un projecte de 996.000 euros que s'iniciava el 2024, A final del 2025 encara en quedaven més de 202.000 pendents d'execució. Les xifres parlen per elles mateixes i ens expliquen una realitat molt descoratjadora, una realitat on regna la incapacitat d'aquest govern de fer que les coses passin, de gestionar el pressupost. És una incapacitat manifesta i reiterada, perquè cal recordar que en el compte general del 2024 presentava percentatges similars o fins i tot més baixos, és concretament del 26%. És a dir, no és que aquest any 2025 hagi estat un mal any, que hi hagi hagut un fet circumstancial, una pandèmia mundial o el que sigui. Amb vostès el govern és un problema estructural, perquè només són projectes grans, no només són projectes grans allà on vostès fallen, també en projectes petits. Per exemple, hi havia 51.000 euros per fer voreres, camins o pacificació d'escoles que tampoc es van executar. No és la complexitat, és la incapacitat. I tampoc es tracta de problemes de liquiditat, precisament. Si excloem el romanent afectat, queden 5,24 milions de romanent per despeses generals. De fet, la liquiditat, si mirem l'estudi comparatiu que ens va facilitar el senyor secretari, ha augmentat des del 2022. Per tant, des del punt de vista de l'elaboració comptable del compte general, estem satisfets, però estem molt decebuts de la fotografia que ens proporciona aquest compte, amb incompliments reiterats i majoritaris en el capítol d'inversions. És per això que el nostre grup s'abstindrà.
0: Saferia?
3: Bona tarda, una altra vegada. Aquest govern, dintre d'uns mesos, finalitzar el seu mandat, i l'anàlisi que al final ha fet el senyor Balcells, evidentment absolutament sesgat, ha oblidat que aquest govern amb el període de 3 anys ha fet 24 habitatges. Això que diu vostè, que no ha fet cap inversió, o com a mínim n'hem fet poques, 24 habitatges i una escola a bressol. En el mateix temps, vostès van fer, bueno, no van fer, van remodelar la Tèxtil Rase. Felicitats. A banda d'això, també hem fet inversions en voreres, s'han fet inversions en accessibilitat, i unes dades molt importants, perquè vostè parla del pressupost, del capítol d'inversió, sí que ho ha comentat, però se n'oblida de que la part fonamental, no se n'oblida, ho ha mencionat, cosa que li agraeixo, perquè això també està molt bé, de la part de despesa corrent. La despesa corrent és el que dia a dia nosaltres gastem. És a dir, hi ha tota una sèrie d'inversions que encara estan pressupostades, no estan finalitzades, per diversos motius. Esperem poder-les finalitzar abans d'acabar aquest mandat. Però tot i això, el govern que vingui les trobarà en marxa, trobarà projectes reals, no ficticis, no imaginacions, com el famós projecte del pavelló, que no existia, i trobarà projectes ja encaminats, projectes definits, i en definitiva els tindrà que posar en marxa. Només fer una petita introducció, que vostè ho ha fet i ho ha mencionat. El total de les despeses de l'Ajuntament de Cardedeu és de 27.875.000 euros. D'aquests 27 milions, estic parlant de despeses, només en béns corrents i en personal ens en portem al voltant dels 20 milions d'euros. Ho vull remarcar, i vostè ho ha fet, però també m'agradaria remarcar-lo perquè crec que és un fet molt important. Això vol dir que aquest pressupost i la feina que s'està fent per part de dels tècnics de la regidoria de Senda per fer que aquest ajuntament sigui viable, per intentar reduir el deute que ens van trobar de 1.400.000 euros, doncs al final pugui ser assumible i que el proper govern, sigui del color que sigui, es trobi un ajuntament sanejat i unes comptes lo suficientment bones com per poder continuar fent inversions. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Feria. Passem a votació.
1: Abstencions?
0: Sí?
4: Aquest discurs que fa, senyor Feria, està molt bé i segur que li funciona a molts llocs, però en aquí no. És a dir, estem discutint el compte general del 2025 i no m'ha donat cap dada que pugui rebatre les xifres fredes i clares que diu que del capítol d'inversions vostès només van executar-ne un 30%. Digui'm alguna cosa per rebatre això. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Balcells. Senyor Feria.
3: Li diré dos. 24 habitatges i una escola a Bressol. Gràcies.
0: Molt bé, doncs, senyor secretari, passem a votació.
1: Abstencions? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovat per majoria absoluta. El següent punt de l'ordre del dia és la segona aprovació inicial de la modificació puntual del POM de Cardedeu número 30 per la modificació de l'article 190 de les normes urbanístiques per concretar els usos permesos i ampliar la relació de construccions complementàries permeses a la clau L1. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment per segona vegada, atesos els informes tècnics i jurídics que figuren a l'expedient, la present modificació del POM de Cardedeu número 30 per la modificació de l'article 190 de les normes urbanístiques per concretar els usos permesos i ampliar la relació de construccions complementàries permeses a l'actual clau L de sistemes d'espais lliures subclau L1. Segon, sotmetre l'expedient a informació pública per un termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació dels edictes d'aquest acord al butlletí oficial de la província de Barcelona en un diari de premsa i a l'etauler de conformitat amb el que estableix l'article 85.4 del text refós de la llei d'urbanisme i en l'informe que s'indica a l'article 23 del reglament. Durant aquest termini podrà ser examinat l'expedient per qualsevol interessat a les dependències municipals durant l'horari d'oficines perquè es puguin presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Tercer, concedir audiència a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, ja que el Parc de la Serreta limita amb aquest municipi. Quart, sol·licitar informes sectorials a l'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil. I cinquè, publicar el present acord juntament amb el plànol de delimitació de l'àmbit de suspensió de llicències al butlletí oficial de la província, a l'etauler, a un diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, concedint audiència a les persones interessades amb citació personal.
0: Senyor Quesada.
5: Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona tarda als regidors i regidores i a tots aquells que s'acompanyen. Primer de tot, aviam, voldria manifestar que en tot cas reconec l'errada que vaig tenir en el darrer ple i demano disculpes a aquella persona que hagi pogut sentir agreujada pel fet d'esmentar el seu nom durant aquest ple. Dit això, passo a explicar una miqueta el punt. Avui, com ha explicat molt ben bé el secretari, portem a segona aprovació inicial el document de modificació del sistema d'espais lliures, la qualificació L1 de parcs i jardins, que ja vam aprovar inicialment el 30 d'octubre de l'any passat. Durant el procés seguit fins ara es van presentar dues al·legacions i a més a més d'aquestes dues al·legacions vam parlar amb la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per tal d'ajustar correctament l'objectiu que perseguíem amb aquesta modificació puntual, i això ha comportat elaborar un nou document diferent al que havíem portat fins ara, val? Amb incorporació parcial de les al·legacions i els criteris que estableix per la comissió. L'objectiu és el mateix, si no hem renunciat a l'objectiu general que teníem, que és al final és superar la rigidesa que teníem, que té el nostre POM en relació al sistema d'espais lliures, concretament a la qualificació de parcs urbans, amb l'objecte amb l'objecte de poder que aquestes activitats, usos i construccions que actualment tenim, que estan en situació de disconformitat, puguin tindre una realment una puguin ser reconeixes legalment. Per tant, què és el que hem fet fins ara? Pues, com abans, mantenim com a ús complementari de la zona de passis i jardins, l'ús de restauració, perquè entengui tothom la guingueta del punt preu fàric, i pugui també aquestes guinguetes estar amb els pinatons i sensitxa o en el parc de la Serreta, reconèixer les construccions existents en el parc Pompeu Fabra, així com els usos que s'hi venen desenvolupant, i ajustant aquests usos diguéssim, el sistema d'espais lliures en aquests usos més de caràcter esbarjo, festes populars del lleure que ja s'hi desenvolupen, i a més que es puguin desenvolupar altres activitats com el jogging, el running o la calistèmia. I al final és això també, ajustar les superfícies d'ocupació permeses en el planejament, que en el cas de Pompeu Fabra hem tingut que ampliar per donar cobertura a les edificacions existents, i les superfícies pavimentades, que en aquest cas el percentatge, si no recordo malament, es manté. Per fer això, què hem fet? El document aprovat anteriorment afectava els tres parts, afectava el Pompeu Fabra, afectava els pinatons i afectava la Serreta. Ara el que hem fet és crear una subclau per el parc de Pompeu Fabra, que té una regulació diferent a la part dels pinatons i la part de la Serreta. Per què? Perquè és allà on passen els problemes, en el parc del Pompeu Fabra. Per tant, al parc de Pompeu Fabra s'admet una ocupació fins al 10%, val? A la resta de parts es mantenen exactament els nivells d'ocupació que teníem amb la normativa que teníem en vigor. I l'única limitació que establim és pel tema de les guinguetes, ajustem a que l'ocupació per un espai d'engueta sigui l'1% de la superfície del parc. El que és els usos seran per tots tres exactament igual, o sigui, s'admetrà aquests usos complementaris i addicionals que hem afegit per qualsevol dels tres parcs, perquè creiem que així ha de ser. I finalment un detall és que fem una modificació sembla que és de l'article 190.5, en el qual no és que incorporem la normativa de sexualitat, que ja és, sinó que fem referència, traiem la referència antiga que teníem a l'anterior normativa d'accessibilitat i fem referència genèrica a la realització de la normativa d'accessibilitat per no estar constantment canviant. Aquest és el document que portem avui a aprovació.
0: Moltes gràcies, senyor Quesada. Senyor Plantarrosa, moltes gràcies.
6: Sí, bona tarda. Simplement per puntualitzar algunes coses que no ha dit el regidor, aquest document que es presenta avui és una modificació en relació a la clau, perquè la clau anava tota junta i així ens ho vam plantejar en comissió de seguiment, i nosaltres vam alegar que no calia augmentar el percentatge d'alfabetització de tots tres parts i que se cerqués una solució per poder segregar la Serreta i segregar Pompeu, Pinetons d'aquesta modificació, si que era el que es volia fer. En tot cas, s'ha aconseguit. Ara mateix els dos parcs que comentava no pateixen modificacions, si més no, en la superfície d'asfaltització i de construcció, d'edificabilitat. I res, ens alegrem, perquè aquesta modificació anava una mica pel boc gros, modificant i permetent futurs escenaris que no volem i que, si més no, s'haurien de consensuar d'una altra manera. Dit això, la resta de la modificació intenta regularitzar una situació que del tot, de tota manera, funcionava. Nosaltres ja ho hem comentat, no calia aturar tot el ritme de concessions de la guingueta i tal per aquesta situació. Heu necessitat buscar informes i treballar-ho d'aquesta manera. La resposta està aquí, no? Tenim tres anys ja sense guingueta, gairebé el total del vostre mandat, i també ha passat en altres llocs, i si no fos per nosaltres, fins i tot una modificació del POM ad hoc per poder en un futur, no vosaltres perquè ho heu dit, però modificar aspectes del parc, sobretot de la Serreta, que té una edificabilitat molt baixa ara mateix, i pujar-la fins al doble o al triple, perquè em recordo que apartàvem en el seu moment era un 15%, no era un 10%. Tot això s'ha baixat, s'ha aconseguit, i res, simplement perquè quedi constància, perquè no ho semblava segons el vostre discurs. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Pantin-Rosa. Senyor Masferrer.
2: Sí, gràcies. Disculpem-me si faig una intervenció amb qüestions un punt personals, no? Perquè abans d'entrar en el contingut, hi ha una cosa de l'expedient que a mi em costa bastant d'explicar, no? I és una sensació agradolça, que és un tema molt personal, però ja l'aniré explicant, no? Suposo que necessita una miqueta de carinyo per part del govern, perquè vam presentar al·legacions, després del ple on vam votar en contra d'això, no? I l'informe de resposta que ens fan, després arribaré, la notícia és bona, com explicava el Nico, no? Però ens diuen, al·legació número 1, bueno, aquest és Joan Masferrer Sala, en nom del grup d'Esquerra, evidentment, al·legació número 1 es desestima, la número 2 es desestima, la número 3 es desestima, la 3.2 també, la 3.3 també, la 3.4 també, i la número 4 es desestima. Aquest és l'informe d'al·legacions que l'informe de l'Ajuntament ha subsumit, no? Dius, ostres, 8 pàgines d'al·legacions dient el que s'acaba d'explicar, que aquesta proposta que ens van portar fa uns mesos havia de modificar, i estan totes desestimades, no? I si vas per ordre, doncs frustres una mica, no? Dius, ja sé que no m'estimen gaire, frustres una mica, no? Dius, ja sé que no m'estimen gaire, i per tant és obvi que, doncs, que tot el que proposi ho desestimin d'entrada, no? I per això vam votar en contra, no? I vosaltres ens deien, no, voteu a favor, que si no, no tindrem d'això. I vam votar en contra i vam fer aquestes al·legacions, no? Que tenien dos objectius principals, com es deia ara. El primer, que una zona verda, o tres, més ben dit, els pinatons, el Pompeu Fabra i les Serretes, és a dir, les grans zones verdes del poble, no es convertissin

0: El seu article de la Vila, de finals de l'any passat, va dir: el ple d'octubre va aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, malgrat els vots en contra d'ERC i la CUP. Un pas imprescindible per a la regulació de l'activitat de la Guingueta. Confiem que de cara a l'estiu de l'any 2026 ja puguem gaudir d'aquest espai tan emblemàtic i estimat. Bé, doncs l'estiu ja ha passat i no hem pogut gaudir un any més d'aquest espai tan emblemàtic i estimat. Jo m'hi jugo un pèsol que tampoc en gaudirem l'estiu del 27, no? Però bueno, vostès van escriure això a la Vila, van explicar-ho, a veure si cola, i si hi ha algú que no s'entera gaire, doncs mira, potser interpreten que així Esquerra i la CUP, que malvats que som, doncs van votar en contra de regular la Guingueta. Va, posem-ho així, i així semblarà que és culpa seva que no s'obri, no? Suposo que potser algú li va colar, no? La Guingueta que justament havíem obert nosaltres l'any 2018. Doncs miri, no, els objectius d'aquestes al·legacions i els objectius d'aquell vot en contra eren els que hem dit abans, per tant, pensin-s'ho abans de posar un article o escoltin bé quan els diem els nostres arguments. No estàvem en contra de regular la Guingueta ni de permetre l'ús de restauració vinculada al parc. Per tant, el que qüestionàvem era això, que s'obrís la porta a consolidar usos esportius dotacionals. Bé, tornem al tema més personal i aquesta necessitat, doncs, que tinc de que s'haguessin estimat, almenys en l'informe de les al·legacions, no? Perquè ens presenten un document que les modifica, no? Deuen ser una mica les al·legacions de Schrödinger, no? Com allò que el gat aquell de la física quàntica, no? Que un experiment està viu i mort alhora, doncs aquí també tenim al·legacions que estan administrativament desestimades, però quan obres la caixa de la nova aprovació inicial resulta que estan ben vives, no? Criticàvem que per solucionar, sobretot una situació concreta al Pompeu Fabra, es flexibilitzés de manera genèrica la regulació de tots els parcs, és a dir, totes les LU, per tant, de la Serreta i dels Pinatons, ens van dir al ple de fa uns mesos que estava correcte, ens ho desestimen, però el canvi és que creen una L1.1 específica per Pompeu Fabra que contradiu el seu argument de desestimació. Advertíem que s'estaven barrejant els espais verds amb els usos propis del sistema d'equipaments, especialment perquè la proposta de fa un any admetia explícitament l'ús dotacional esportiu de l'article 130 del PUM. I, ostres, pues, en el document d'avui aquesta admissió expressa de l'ús esportiu ha desaparegut. Es poden fer activitats físiques, evidentment, en determinades instal·lacions complementàries del parc, però ja no hi ha un ús esportiu dotacional possible en els parcs. Criticàvem l'increment generalitzat de les possibilitats de construir i d'ocupar la zona verda. La primera proposta permetia un 10% de construccions de tots els LU i arribava fins a un 15% en algunes instal·lacions esportives, i ara tornem al 5% general i el 10% només singularitzat, com dèiem i com demanàvem el Pompeu Fabra, amb l'1% de les Guinguetes que deia el senyor Quesada. Amb la pavimentació dels parcs passa una cosa semblant. Vam qüestionar passar del 5 al 15, no ens ha fet cas del tot aquí, però encara proposen pujar-lo, però almenys és el 10%, per tenir una rectificació significativa. Com deia abans, seria prou curiós, no? Ja de per si, però a més hi ha aquesta dada més reveladora. No estem fent una aprovació provisional. Hem tornat a una nova aprovació inicial. És a dir, qui vulgui pot tornar a fer noves al·legacions. No serà el nostre cas aquesta vegada. Per tot això, aquesta espècie de coincidències, no coincidències, amb els canvis que proposen avui, però evidentment encara hi ha discrepàncies, perquè continuem pensant que caldria justificar molt bé aquest increment de pavimentació respecte al 5% vigent. Nosaltres creiem que tal i com està el planeta no hi ha necessitat de pavimentar més els parcs, no sé que sigui aquella part justa per accessibilitat i que segurament amb un 5% és suficient en molts casos, no? Però reconeixem que això és molt més acotat que la proposta de fa un any i per això el nostre vot serà d'abstenció, però vaja, que rectificar és de savis i encara que no vulguin reconèixer que per rectificar potser se'ls han de fer donar primer, però bé, en tot cas, doncs ens abstindrem per aquesta rectificació.
1: Gràcies, senyor Masferrer. Senyor Quesada.
2: Moltes gràcies, senyor alcalde. En tot cas, agraeixo el suport a aquesta, no, entenc que el suport a aquesta proposta de modificació que presentem avui al ple. En tot cas, jo ja com vaig fer la intervenció en el ple d'aprovació inicial, vaig dir que valoraríem les al·legacions presentades i que en base a les mateixes plantejaríem si continuàvem amb el que tenien sobre la taula o modificar amb allò que fos falta per aconseguir, al final aconseguir l'objectiu que al final una miqueta era sobretot regularitzar la realitat existent que teníem en els parcs i permetre que en els parcs passin coses com les que estan passant, que fins ara pues, malauradament la normativa que teníem no la teníem. Jo solament aclarir dos qüestions, senyor Planterosa. El tema de la Guingueta no va ser una decisió de pagar les concessions, no va ser una decisió política. Va ser un informe tècnic en el que deia que l'ús de Guingueta no està admès en el parc, amb la qual cosa, lògicament, si tècnicament no es podia, jurídicament no es podia, no ens deixaven treure a licitació aquesta nova concessió. La decisió política va ser resoldre aquesta qüestió, que és el que estem parlant a l'actualitat, perquè es pugui tornar a haver-hi aquest ús, juntament amb d'altres que estan fent. Per tant, va ser una decisió

0: tècnica, la solució va ser una determinació política que es decidís. I senyor Masferrer, jo crec que per part dels serveis tècnics ni per part de mi mateix no hi ha cap animadversió cap a vostè. Que jo sàpiga, sincerament. La veritat és que... Ho dic sincerament, perquè ja, al final jo quan parlo amb els tècnics, vamos, no hi ha cap animadversió respecte a aquesta qüestió. Al final el document és el que és. I si vostè, per molt que digui els informes, ve reflexades els seus posicionaments en aquest d'això, escolti, bé està. Avui, al final, jo no, en cap cas, en la meva intervenció, com ha vist, jo no he dit que les seves al·legacions haguessin estat desestimades. He dit, en base a les seves presentades i les converses que han tingut, hi ha hagut aquest canvi de criteri. Res més que això. Vale. Si vostè considera que l'informe tècnic que conté l'expedient és incorrecte, doncs em sembla molt bé. Ara bé, si vostè ha reflectit les seves propostes, doncs jo crec que algú de casa de tots plegats se l'haurà fet, crec jo, d'acord? I res més, i en tot cas agrair el suport que es farà en aquesta nova proposta.
1: Molt bé, senyor Quesada, podem passar a votació. Senyor Masferrer.
2: Evidentment tot va bé, sí que va bé, ja hem dit que la proposta ens abstindrem només pel tema de la pavimentació, només que l'informe ho diu i està desestimat, i a més ens vam trobar amb un article a La Vila criticant el nostre vot en contra, i se'ns va criticar el nostre vot en contra. Per tant, estava més que justificat si avui, doncs, encara que sigui per la porta de darrere, han estat doncs estimades i s'han incorporat aquestes rectificacions que vam demanar.
1: Gràcies, senyor Masferrer. Passem a votació.
3: Abstencions. Vots a favor. Queda aprovat per majoria absoluta. Els punts 5è i 6è, crec que l'alcaldia volia tractar-los de forma conjunta, si no hi ha oposició.
1: Si no teniu inconvenient.
3: Sí, doncs el primer punt era l'aprovació de la revocació de l'acord plenari del 25 de juny de 2026 relatiu a la incoació d'un expedient sancionador amb emplaçament a l'Avinguda Àngel Guimerà. Que el primer es proposava revocar aquest acord plenari i segon incoar nou expedient sancionador per determinar el grau de participació del presumpte infractor i tercer notificar aquests acords. I el punt 6è, l'apartat 6è de l'ordre del dia era l'estimació d'al·legacions relatiu també a l'incoació d'expedient sancionador amb emplaçament a l'Avinguda Àngel Guimerà, en aquest cas a un dels altres presumptes infractors, i es proposava al ple primer estimar les al·legacions presentades en data 20 de juliol 2026, segon revocar aquest acord plenari de 25 de juny de 2026, tercer incoar de nou l'expedient sancionador i quart notificar l'acord als interessats.
1: Moltes gràcies, senyor Quesada.
0: Res, ja ho va explicar per comissió informativa, simplement aquest és el criteri de persona instructora de l'expedient que cal adoptar aquest acord, per tant, d'acord amb el seu criteri, sometem al ple aquesta decisió.
1: Gràcies, senyor Quesada. Una intervenció? Cap? Molt bé, una intervenció per aquí, sí. Senyor Saldavila, gràcies.
4: Bona tarda a tothom. Nosaltres votarem favorablement sobre aquests dos punts que hem agrupat perquè entenem que cal corregir els errors detectats i també donar la correcta continuïtat a l'expedient. Aquest vot, però, no significa que no ens preocupi com s'ha tramitat fins ara. Revisant la documentació hem vist que la proposta d'incoació és del juliol del 25 i que no signa fins al juny del 26, gairebé un any després. Voldríem saber què explica aquesta demora d'aquests 11 mesos i sobretot si aquest retard o els errors que avui corregim podrien tenir alguna conseqüència sobre la capacitat municipal d'exigir les responsabilitats que finalment corresponguin per aquest cas. Per responsabilitat, ja ho hem dit, votarem a favor i facilitarem que l'expedient continuï, però també demanarem per escrit que s'aclareixi què ha faltat, no? Perquè es fes correctament aquesta tramitació. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Saldavila. Si no hi ha cap més intervenció, podem passar a votació.
3: Abstencions. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat dels assistents tant el punt 5è com 6è. Ara passaríem al punt 7è, que és l'aprovació definitiva del Pla Local de Llengua a Cardedeu 2026-2030, i es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, estimar parcialment les al·legacions presentades per l'Associació Convivència Cívica Catalana en el sentit de substituir l'expressió llengua d'ús preferent per la de llengua d'ús normal, quedant l'apartat 1.5 del pla redactat de la següent manera. 1.5. Mostrar el compromís de l'Ajuntament amb la llengua catalana per tal que sigui llengua d'ús normal de relació amb els administrats. Segon, desestimar la resta de les al·legacions presentades per l'Associació Convivència Cívica Catalana. Tercer, aprovar definitivament, amb la modificació incorporada en l'esmentat apartat 1.5, el Pla Local de Llengua de Cardedeu 2026-2030. El Pla Local de Llengua de Cardedeu s'haurà d'implementar de conformitat amb el que disposa la legislació vigent i la jurisprudència constitucional pel que fa a l'ús de les llengües cooficials. Quart, publicar el pla al portal de transparència i la seu electrònica de l'Ajuntament de Cardedeu i el butlletí oficial de la província de Barcelona. I cinquè, notificar el present acord a l'Associació Convivència Cívica Catalana.
1: Moltes gràcies, senyor Planes.
5: Sí, bona tarda. En realitat l'explicació del punt ja és molt completa sobre el que estem fent ara mateix. Les úniques al·legacions presentades al Pla del Català que vam aprovar en l'últim ple són d'aquesta entitat, i l'únic punt que realment doncs, hem trobat que podia ser objecte de recurs era la transcripció que vam fer en aquest pla de llengua del contingut de l'Estatut de Catalunya que es va aprovar el 2006, en el que s'establia que el català era llengua preferent. Aquest concepte exacte i concret va ser anul·lat per la sentència del Tribunal Constitucional que el 2010 va retallar, va escapçar bona part de l'Estatut, i des d'aquella decisió del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en totes les normatives en les que se li ha posat davant aquest concepte, ha anul·lat les previsions en les que es considerava que el català havia de ser la llengua d'ús preferent de relació entre una administració i els seus administrats. Per aquest motiu, per evitar una condemna o una anul·lació que es pot preveure, que s'hagués pogut preveure més que segura, doncs hem sigut prudents i s'ha admès aquest canvi per llengua d'ús normal. La resta queda íntegra, i no només això, sinó que ja hem començat les tasques d'activació d'aquest pla, i per tant doncs, demanem aquest vot per l'aprovació definitiva del Pla del Català. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Planes. Alguna consideració? Senyor Taverner?
6: Sí, gràcies. Bona tarda, abans de res. Intentaré ser breu, perquè com ja ha explicat el regidor de llengua, aquest pla local de llengua ja el vam aprovar el passat ple de juny, però també, com s'ha explicat, avui fem l'aprovació definitiva després que una entitat espanyolista hagi posat, i no per primera vegada, en el centre dels seus atacs catalanòfobs al nostre ajuntament, al nostre poble i les decisions que legítimament nosaltres prenem, com en aquest cas aquest pla de llengua. No? Parlo d'aquesta entitat, de l'entitat espanyolista i feixista Convivència Cívica Catalana, presidida per un senyor que es diu Ángel Escolano Rubio, que no ha dubtat en nombroses ocasions d'assenyalar el nostre ajuntament, d'assenyalar fins i tot regidors d'aquest ajuntament pel nostre compromís no només amb la llengua sinó amb la llibertat social i nacional del nostre poble. Una entitat, com deia, feixista i espanyolista que vol acabar amb allò que ens fa ser pobles i que ens cohesiona, que és la nostra llengua i sobretot la nostra voluntat de ser compartida. Una entitat, aquesta, que forma part dels engranatges que té l'Estat espanyol per seguir matxacant-nos, per seguir debilitant la nostra llengua i la nostra cultura i desposseint-nos encara més de les poquetes eines que tenim al nostre abast per poder-la normalitzar plenament. Davant de la proposta d'avui, nosaltres ho tenim clar. Fins que el nostre país no sigui un estat plenament independent, no tindrem les eines necessàries per garantir la plena normalització de la nostra llengua. I per tant, ara hem de jugar no només sense les eines d'un estat, sinó amb totes les eines d'un estat, les legals i les que no són legals, d'un estat en contra. I com a mostra, el concepte de llengua preferent, que l'Estatut de Catalunya, un estatut que ja era minso, que ja era poc ambiciós, però que van votar favorablement tots els catalans i totes les catalanes, i que el Tribunal Constitucional espanyol i espanyolista va decidir retallar. En l'aprovació del mes de juny, com dèiem, vam ser molt clars. La CUP no només hem participat activament en l'elaboració d'aquest pla, sinó que hi hem contribuït amb desenes de propostes, esmenes i accions que creiem fonamentals. Propostes, esmenes i accions que la regidoria de llengua i el grup motor d'aquest pla de llengua van considerar oportunes, i per això ens fem nostre totalment aquest pla, no? I per tant també ens fem nostre la seva defensa. El regidor de llengua ho sap, perquè li hem dit en nombroses ocasions que si és per defensar aquest pla i si és per defensar la llengua catalana dels atacs de l'espanyolisme, ens tindrà de la mà. D'això no n'ha de tenir cap dubte. Però també, ja ho vam advertir al juny i ho tornem a advertir ara, si aquest pla s'acaba convertint en una declaració d'intencions, o pitjor encara, un pla que només s'aplica en algunes parcel·les del govern municipal, comptarà amb tota la nostra crítica. Perquè ens trobem en una situació en què els atacs de la llengua catalana arreu dels països catalans no només venen de les accions proactives de l'espanyolisme i de l'extrema dreta, sinó que malauradament també venen per la inacció de tots aquells qui diuen defensar la llengua, però que en realitat en el seu dia a dia segueixen creient i potenciant el mite del bilingüisme. I en aquest govern, malauradament, en tenim algun cas. Però avui també volem situar un element que per nosaltres és clau i que ens connecta amb tot el que ha estat passant en aquest poble els darrers dies. La defensa de la llengua, ho hem dit moltíssimes vegades perquè ens ho creiem moltíssim, no pot estar desvinculada de la defensa d'un poble viu i cohesionat. Les dificultats, per exemple, en l'accés a l'habitatge, la precarització de les condicions de vida de la gent treballadora, les desigualtats socials o la pèrdua d'espais comunitaris també tenen efectes molt greus en la capacitat d'arrelament i de transmissió de la llengua. I per això totes les polítiques lingüístiques han d'anar absolutament acompanyades de polítiques de justícia social. O dit d'una altra manera, el model econòmic, social i polític en el que vivim també és una amenaça letal contra la llengua catalana i tantes altres llengües minoritzades. En tot cas, i ja com deia al principi, com no pot ser d'una altra manera, avui tornem a donar suport a aquest pla local de llengua, encara ho fem amb més força davant d'aquest atac espanyolista, i ens comprometem, com deia, a defensar-lo allà on calgui, sempre que calgui i contra qui calgui. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Taverner. Senyor Balcells, gràcies.
7: Gràcies. Intentaré també ser breu. Avui es porta el pla local de la llengua per la seva aprovació definitiva. Del pla local ja en vam parlar extensament abans de l'estiu, de les seves virtuts i d'algunes mancances que nosaltres hi veiem. Tot i amb això hi vam votar a favor i ens el vam fer nostre, almenys fins que no n'hi hagi un de millor. I el que avui hauria d'haver estat un simple tràmit resulta que ve amb sorpresa. I ens va informar el regidor Planes a la comissió informativa de l'existència d'una al·legació presentada per aquesta entitat, que no repetiré el nom perquè tampoc fa falta. Hem pogut consultar l'expedient i les al·legacions, i hem de dir que les al·legacions que presenta aquesta entitat està plena de cinisme i que en realitat és una falta de respecte en aquest ple que va votar el pla per unanimitat. A l'expedient hem pogut veure que s'accepta una de les al·legacions i que s'elimina l'expressió preferent, com ja ha explicat molt bé el regidor Planes, i que queda l'expressió d'ús normal. Aparentment és una modificació exacta a la que es va produir en el Tribunal Constitucional l'any 2006 quan es va portar en aquest tribunal l'estatut que s'havia aprovat abans al Congreso. Perquè no ens n'hem d'oblidar d'això. En el Congreso ja hi va arribar una versió retallada de l'estatut que s'havia aprovat a Catalunya, i durant l'època de la majoria absoluta de Zapatero i es van produir unes retallades impressionants al document de manera impassible, o en el cas del senyor Guerra, amb alegria. El PSOE aplicava un document retallades d'un estatut que ja s'havia negociat prèviament a la baixa. Convé no oblidar-ho, això. En fi, algú aliè a la vida i a les dinàmiques de Cardedeu ataca un pla de la llengua aprovat per unanimitat. Tot molt normal. També val a dir que hi ha una part d'incomprensió lectora per part d'aquesta gent, perquè en llegir l'expedient m'he adonat que presenten les al·legacions però interpreten el pla com si fos un decret i no pas un marc estratègic, que és el que és. Presenten una esmena a la totalitat, aquesta gent. Són la punta de llança de les forces reaccionàries de l'Estat, aquelles restes de la transició modèlica que no va fer saber desaparèixer i que treuen el cap cada vegada més desvergonyides, ja sigui a la judicatura, a la política o als mitjans. No parlaré més d'ells per no donar-los més entitat, però els agraeixo la seva aparició en aquesta vila, perquè la seva presència nefasta, encara que sigui en forma d'al·legació, farà augmentar el nombre d'independentistes. En tot cas, tot el suport al regidor de llengua per fer front a les ingerències a un pla que té tot el sentit del món, paciència, i si necessiten la nostra participació en algun aspecte institucional, tenen la mà estesa per defensar el pla de llengua. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Balseig. Senyor Planes, alguna qüestió?
5: Sí, moltes gràcies, molt breument, per agrair les paraules dels regidors. Amb el 100% del regidor Balseig sobre el que ha dit, i per tant, la veritat que he sentit les calces de tots els regidors en aquesta tramitació i els hi agraeixo molt sincerament. I també em sumo en el gairebé el 100%, però ara li diré el perquè, del que m'ha dit el regidor Taverner, perquè al final, clar, li surt, no? Ha d'afegir que la independència l'hem de fer amb unes condicions socials i polítiques determinades. Miri, jo, si per la independència, ja m'entendrà, si per la independència de Catalunya vostè hagués de ser el primer president de la Generalitat de Catalunya independent, jo votaria a favor. I no m'agrada pensar que si el primer president de la Generalitat de Catalunya independent fos jo, vostè votaria en contra. La unitat de l'independentisme aquí està per damunt de tot això. Jo és l'únic que li demano. La resta ens hem entès al 100% en la tramitació del pla, però per la independència de Catalunya o anem tots junts o no hi arribarem mai. I sé que m'entén i és un debat que se'n va molt del que estem parlant, però em feia falta dir-li. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Plana. Passem a votació, sisplau, senyor secretari. Senyor Taverner, sí? Val. Serem breus? Serem breus?
6: Serem breus, sí. Jo l'entenc. Crec que qui no m'ha entès és vostè. Jo el que he volgut expressar és que el model econòmic, social i polític que avui en dia existeix als Països Catalans, un model econòmic absolutament dependent, per exemple, del turisme, afavoreix la minorització de la llengua i mostra això és el que està passant a la ciutat de Barcelona, a la ciutat de Palma o a la ciutat de València. És això el que estava intentant expressar. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Taverner. Passem a votació.
3: Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, l'Autoritat del Transport Metropolità i l'Ajuntament de Cardedeu i la Societat Empresa Sagalés S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Cardedeu. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la formalització del conveni esmentat que s'adjunta com a annex. Segon, condicionar l'efectivitat de l'acord i la signatura del conveni a l'aprovació per part de l'Ajuntament de Cardedeu del compromís econòmic reflectit a l'apartat segon dels acords del conveni. Tercer, establir que el conveni serà vigent per tot l'any 2026 i produirà efectes fins a la liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte. Quart, autoritzar i disposar una despesa, tal com s'indica en l'annex 2, pressupost del conveni. El pressupost pel servei de transport públic és de 163.260,02 euros. La compra per part de l'Ajuntament de 2.000 títols socials del bus urbà de Cardedeu, que suposa la quantitat de 20.800 euros, i serveis de SMT reforç lectiu, 15.049,07 euros per l'any 2026. Per la resta d'anualitats de vigència del conveni, així com pròrrogues successives, la quantitat que l'Ajuntament hagi de donar a l'empresa Sagalés pels serveis objecte d'aquest conveni es determinarà mitjançant addenda anual. Cinquè, facultat i delegar a la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i o resolucions necessàries per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir sense perjudici que se'n doni compte al ple de la corporació en la primera sessió que es celebri. Sisè, publicar el contingut d'aquesta resolució en compliment del principi de transparència al portal de transparència de l'Ajuntament en compliment del que disposa la llei 19-2014. Setè, comunicar aquest acord al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya acompanyat d'una còpia de la seva formalització. I vuitè, comunicar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A. als efectes escaients.
1: Moltes gràcies, senyor Planes.
5: Sí, molt greument també, perquè la pròpia explicació del punt ja era molt completa. Com cada anualitat, hem de fer el conveni que regula la prestació del servei de bus urbà de Cardedeu, que es fa conjuntament amb la Generalitat i en aquest cas amb l'empresa Segalers. Aquest servei, com s'ha explicat, però per resumir-ho molt, representa una despesa anual per l'Ajuntament de Cardedeu de 200.000 euros i per tant doncs, l'hem de posar en valor atenent que és una quantitat més que notable. A partir d'aquí, només també destacar el punt d'irregularitat que representa aprovar el conveni de 2026 al setembre de 2026. Això hauríem d'aprovar-ho a principis d'any, però en aquest cas aquí excuso els serveis tècnics i jurídics de la casa, perquè aquí és més aviat la Generalitat i Segalers que sempre van més tard del que toca. Però vaja, al cap i a la fi el que intentem és el servei normal d'aquesta prestació, que en quant a usos doncs es manté bastant similar al de l'any passat, que com saben sí, que llavors va tenir un increment molt important per l'establiment que vam fer del servei directe d'autobús entre el Poble Sec i els instituts. Quedo a disposició per si tenen alguna qüestió més a preguntar. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Planes.
8: Sí. Sí, hola, bona tarda a tothom. Des de la CUP compartim, evidentment, com no podria ser d'una altra manera, que Cardedeu ha de disposar d'un transport públic accessible i de qualitat. Ja sabem que la mobilitat és un dret i especialment en un municipi com el nostre ho valorem i hauria de permetre que tothom es pugui desplaçar sense dependre del vehicle privat. Sabem que aquest conveni, com ha dit el regidor, no, permet la continuïtat d'aquest servei al 2026 i garanteix que l'Ajuntament continuï destinant aquests recursos, però precisament perquè s'hi destinen recursos públics, doncs creiem que també potser podríem exigir-ne una miqueta més, no? El conveni preveu mecanismes de seguiment, d'informació i de l'ús del servei, els ingressos i les incidències. Creiem que aquesta informació hauria de servir per plantejar-nos, com es va fer en aquest cas l'any passat, si l'oferta actual realment respon a les necessitats de la població o bé cal modificar-la. Per això la nostra abstenció, no perquè qüestioni el servei, sinó perquè d'alguna manera pensem que es podria anar una mica més enllà. Nosaltres pensem que necessitem un transport públic per a totes les necessitats quotidianes de la gent, per anar a treballar, per a estudiar i, com hem dit en diverses vegades, per anar al centre de salut o connectar amb el tren amb puntualitat o bé moure'ns per dintre de Cardedeu. Per tots aquests motius nosaltres ens abstindrem. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Falguera.
9: Sí, hola de nou. Nosaltres havíem preparat una intervenció i després d'haver revisat el conveni està bé que el portem a aprovació ple perquè ens ha servit doncs, tenir accés, no?, a tota la redacció d'aquest punt. Sí que adaptarem una mica perquè ens sumem al que han observat les companyes de la CUP. No? El mateix conveni doncs, reflecteix, parlem, que és un compromís econòmic municipal important de vora 200.000 euros i que es fa realment aquesta previsió i s'apunta de fer aquest seguiment al servei. Trobem a faltar aquesta valoració o realment si s'ha fet aquest seguiment i valoració del servei també ens ha arribat a través de veïnes que ara amb la represa del nou curs escolar doncs s'han produït alguns retards a les entrades d'instituts i entenent que fem aquest esforç econòmic de vora 15.000 euros no, perquè aquest servei es produeixi i donar resposta a les necessitats de la vila, doncs saber realment si s'està supervisant que es dona compliment doncs, en horaris i en base ja a les dades que tenim de l'any 2025 doncs podem saber que si s'ha adaptat el servei per aquest any, si s'ha donat només renovació per aquest any. Hem parlat també de l'anomalia, no?, d'aprovar el conveni del 26 i estem a setembre i saber fins ara també com ens hem regulat amb el conveni anterior o si ja s'han aplicat actualitzacions de preus o de més com preveu el conveni del 26. En aquesta línia, doncs això, la importància de que de la mateixa manera que és un esforç econòmic important de fer aquest seguiment i saber si les renovacions s'han fet tenint en compte aquestes dades que ens ha de proporcionar Segalers. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Soldovila. Senyor Planes, algun aclariment?
5: Sí, gràcies, breument. En primer lloc, respecte al que ens comentava senyora Falguera, sí, no els hi fem trasllat, és cert, de les dades mensuals que tenim d'ús i de validació dels diferents tipus, de les diferents menes de bitllets que representen una validació. Aquestes dades soles tampoc no ofereixen massa, sinó la comparativa amb l'any 25, amb l'any 24, ens permeten veure tendències i observar realment on potser caldria incidir més. En quant a l'anàlisi que es fa, realment tenim una manera, depèn de la temperatura del servei, quan rebem incidències o queixes d'usuaris o quan ens comunica alguna cosa a l'empresa, sobretot els usuaris. Val a dir que la font de queixes principals, que era que l'autobús no absorbia tots els nanos i noies que pujaven als instituts, clar, va baixar dràsticament fa un any i mig o fa dos, quan vam començar a fer aquell servei, i ara anem rebent qüestions puntuals que les podem tractar individualitzadament amb cada una de les persones que ens parla. Hi ha un servei que es reclama molt, que és la sortida de l'institut, però que tècnicament ens resulta impossible, i s'ha mantingut el mateix servei que teníem l'any 25, es manté ara, que és intentar que el servei d'autobús coincideixi amb els horaris de Rodalies, cosa que és com esperar un miracle, perquè Rodalies passa quan vol, però la teoria diria que els autobusos passen quan els trens passen, o arriben i marxen, per dir-ho així, val? I aquesta és la intenció, de manera que la volta de l'autobús té una durada d'uns 25 minuts i per això cada mitja hora es pot acompassar amb el Rodalies. Dit això, doncs qualsevol informació com aquesta, si ens la demanen, no tenim cap mena d'inconvenient en prestar-la i afirmar que efectivament les condicions són les mateixes que teníem l'any passat i que en tot cas ara el conveni el que fa és actualitzar les obligacions econòmiques de l'Ajuntament.
1: Sí, una consideració, no? Sí. Senyora Falguera?
8: Anava a afegir una cosa que suposo que la companya també va dir, que estaria bé en l'expedient o en l'aprovació d'aquest conveni que ens facilitessin aquestes dades comparatives per tenir una mica la dimensió, no, del tema, per poder-ho valorar. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Falguera. Senyora Soldevila?
9: Sí, jo volia apuntar en què concretament el conveni estableix que Segalers ha de portar mensualment dades d'ús, d'ingressos i d'incidències. Concretament és això. Estaria bé tenir aquestes dades perquè al final nosaltres, fiscalitzant el servei, doncs ho poguéssim creuar realment amb les experiències de les persones usuàries. I després, precisament com que el conveni contempla aquest reforç lectiu específic d'aquests 15.000 euros, més enllà del que dèiem ara, que s'ha intentat quadrar amb horaris de rodar Elias, creiem que és ciència-ficció. Els joves que van als nostres instituts són majoritàriament locals i es desplacen des dels diferents barris, i és, entenem, que una cosa independent el que pugui ser les coincidències amb horaris de Rodalies, i saber, com que es fa aquest esforç addicional de 15.000 euros, intentar doncs, que aquests 15.000 euros reflecteixin aquesta puntualitat amb les entrades a les escoles i demanar això, les dades, per poder creuar satisfacció amb dades reals. Gràcies.
5: Acabo breument, enviarem aquestes dades i en tot cas el servei extraordinari dels instituts, aquest no passa per l'estació, és únic, per tant aquest s'adapta exactament a l'horari dels instituts com és de tota lògica. Gràcies.
9: Només afegir que també hi ha els títols socials, que diem que anem a més 2.000, doncs també saber l'ús que se'n va fer l'any anterior i veure una miqueta si la previsió que es fa per aquest any dona resposta a les dades que tenim de l'any anterior. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Soldevila. Molt bé, passem al següent punt. No, hem de votar primer, no?
3: Vinga. Abstencions. Vots a favor. Queda aprovat per majoria absoluta. El següent punt de l'ordre del dia ja és l'apartat de mocions. Moció en suport a la plataforma Trencant el silenci per la reconeixença, veritat i reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori 1976-2001, que presenta el grup municipal de Junts per Cardedeu amb l'adhesió dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya, Candidatura d'Unitat Popular i Gent pel Canvi.
1: Senyor Martí, llegirà vostè la moció, gràcies. Benvinguts els que us heu incorporat al ple i moltes gràcies pel respecte que manifesteu i que es pugui realitzar el ple amb normalitat.
0: Que repeteixis que no s'ha sentit.
1: Què? No.
10: Començo? Bona tarda. Dono lectura a la moció de part de la plataforma Trencant el silenci. Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya, Esquerra, CUP i Gent pel Canvi en suport a la plataforma Trencant el silenci i per la reconeixença, veritat i reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori 1976-2001. Exposició de motius. Des del restabliment de la democràcia fins a l'abolició del servei militar obligatori l'any 2001, milers de joves del nostre país van ser incorporats de manera forçosa a les casernes militars de l'Estat espanyol. Per a una gran majoria, la mili va significar una interrupció de les seves trajectòries vitals, però per a milers de famílies va esdevenir un malson marcat per abusos de poder, opacitat, negligències, accidents evitables i, en els casos més greus, la mort de joves en circumstàncies mai esclarides. Aquesta realitat, mantinguda sota un pacte de silenci institucional durant dècades, va sortir a la llum pública de manera impactant arran de la publicació del documental de TV3 Et faran un home, morts silenciades. El documental va posar al descobert el patiment d'un col·lectiu invisible i va ser el catalitzador per a la creació de la plataforma Trencant el Silenci, organització que agrupa víctimes, familiars i entitats d'arreu del territori. La plataforma exigeix que les institucions de l'Estat assumeixin la seva responsabilitat i garanteixin el dret a la veritat. Per això, sol·licita formalment la creació d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, liderada per diputats del Congrés, o la tramitació d'una proposta no de llei, PNL, al Congrés de Diputats, utilitzant exactament la mateixa via i procediment aprovat per investigar els abusos en el si de l'Església, mitjançant una encomana directa al defensor del poble perquè lideri i tuteli una investigació exhaustiva i independent amb un equip d'experts. Aquesta proposta ja la té el Partit Socialista sobre la taula i des que el dia 16 de juny va ser lliurada per la plataforma Trenquem el Silenci en mà. Atès que els municipis són les institucions més properes a la ciutadania i tenen el deure moral de defensar els drets humans, la memòria democràtica i la dignitat dels seus veïns i veïnes, els grups municipals de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana per Catalunya, CUP i Gent pel Canvi proposen al ple de l'Ajuntament de Cardedeu l'adopció dels següents acords. Primer, expressar el suport institucional de l'Ajuntament de Cardedeu a la plataforma Trencant el Silenci, així com la solidaritat amb totes les víctimes, familiars i persones afectades pels abusos, negligències i morts silenciades durant el servei militar obligatori. Segon, instar el govern de l'Estat espanyol i els grups parlamentaris del Congrés de Diputats a promoure i registrar una comissió d'investigació al Congrés de Diputats o impulsar de manera urgent una proposta no de llei que segueixi la via aplicada en el cas de l'Església amb les víctimes de la pederàstia. Una encomana al defensor del poble perquè obri i tuteli una investigació independent sobre els abusos, negligències i morts a les casernes entre 1976 i 2001. Desclassificar i obrir la totalitat dels arxius militars i documentació oficial relativa a accidents, suïcidis no esclarits, abusos i morts en període de servei militar, garantint el dret de les famílies a conèixer la veritat. Establir mecanismes oficials de reconeixement, memòria i reparació moral i jurídica per a les víctimes i les seves famílies. Tercer, notificar la present resolució a la mesa del Congrés dels Diputats, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés, al Ministeri de Defensa, al Defensor del Poble i a la plataforma Trencant el Silenci. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, senyor Bat.
11: Sí, bona nit. La moció és ben clara, ens hem adherit i per tant votarem a favor i agraïm la proposta que ens han fet d'aquesta moció de que arribi aquí al ple. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Bat. Senyor Taverner.
6: Sí, moltes gràcies per fer la lectura de la moció i de la proposta, perquè més enllà de parlar de memòria, a vegades quan parlem de memòria democràtica parlem sovint de la memòria de persones que malauradament ja no estan entre nosaltres, diguéssim, però en aquest cas la memòria dels fets que van produir-se durant el servei militar obligatori és de persones que sí, que són els nostres companys, que són els nostres amics, que poden ser els nostres pares, que poden ser qualsevol dels veïns i les veïnes de Cardedeu, no? Com s'ha explicat ja, durant moltes dècades, milers de joves dels països catalans sota dominació espanyola es van veure obligats a incorporar-se de manera forçosa a un servei militar, no? Aquesta obligació, que era sistemàtica, també va dir que va comptar amb un moviment de resistència i d'oposició que és exemplar, no? A través de la desobediència de desenes d'insubmisos van ser capaços d'articular una lluita conjunta que ens ha salvat a molts, entre els quals a mi mateix, d'haver de passar pel suplici que implicava participar d'una organització militar estrangera i plegada de feixistes, els hereus dels qui es van alçar contra la República, contra Catalunya, i que van assassinar els nostres besavis. Alguns d'aquests insubmisos que es van declarar precisament insubmisos a aquest servei militar obligatori són cardedeuencs que avui ens acompanyen en moltes lluites que tenim ben vives al poble. Així que en primer lloc voldria agrair a tota aquesta colla d'insubmisos que no fa tants anys van posar el cos, van patir repressió, van anar a la presó precisament per acabar amb el despropòsit que implicava la mili. Per moltes persones, no, com ja s'ha explicat, la mili va ser simplement, i faig entre cometes, simplement una interrupció en els seus projectes de vida, però una interrupció que mai ningú podrà retornar. Per d'altres, però, com s'ha explicat, va significar abusos, vexacions, accidents, patiment i en molts casos, i en alguns casos més greus, la mort. I el problema no només és què va passar, sinó que el problema és que es va voler tapar. I per tant, a dia d'avui, les famílies encara no saben què és exactament el que va passar amb els seus éssers estimats. Durant massa anys, aquestes històries han quedat envoltades de silenci i d'opacitat. Un silenci i una opacitat que ha rebut complicitats, evidentment, dels diferents partits que han governat l'estat espanyol al llarg de tots aquests anys. La vergonya, la por al rebuig o la creença que un estat putrefacte com és l'estat espanyol, que en un estat putrefacte com és l'estat espanyol cercar justícia no porta absolutament enlloc massa vegades, ha pesat massa. Ha calgut que les víctimes i que les seves famílies s'organitzessin i que iniciatives com la plataforma Trencant el Silenci fessin aflorar aquests casos perquè aquesta realitat arribés al gran públic. Aquesta situació, com s'ha explicat també, ha arribat al Parlament de Catalunya i la CUP, juntament amb altres grups, els que avui també presentem conjuntament aquesta moció, hem defensat que cal investigar les vulneracions de dret que es van produir en el marc del servei militar obligatori i garantir els drets de veritat, justícia i reparació sempre que aquesta sigui possible. No demanem res extraordinari, simplement demanem una cosa tan bàsica com que les famílies de totes aquestes víctimes puguin saber realment què va passar amb els seus fills, amb els seus germans, amb els seus familiars, no? Es demana que s'obrin arxius, que s'investiguin els casos, que s'assumeixin responsabilitats quan encara hi ha persones que tenen responsabilitats pendents de ser executades. I també és important dir que això no només és una qüestió del passat. Quan parlem de memòria democràtica no estem parlant única i exclusivament del passat, no? La manera com una societat tracta les seves víctimes diu molt de la qualitat democràtica d'aquesta societat, i l'estat espanyol, precisament, moltes medalles en termes de memòria democràtica no se'n pot posar, no? Parlar del passat és més necessari que mai, i avui, en concret, és més necessari que mai. Quan l'escòria feixista porti la bandera que porti, segueix titllant d'assassí el president Companys, està temptat contra el passat, però també contra el present i contra el futur d'aquest país. Quan l'Europa del capital, masella dels Estats Units i de l'OTAN, fa sonar els tambors de guerra, està temptat contra el passat, contra el present i contra el futur d'aquest país. I quan l'estat espanyol segueix negant el dret a l'autodeterminació del poble català i de tots els altres pobles que viuen presoners dins l'estat espanyol, segueix atemptat contra el passat, contra el present i contra el futur d'aquest país. La memòria, doncs, és bàsica per la construcció d'un futur d'alliberament. I com no pot ser d'una altra manera, i com avui hem volgut expressar també en aquest ple municipal, nosaltres donarem suport a aquestes iniciatives i a totes aquelles que vagin en confrontar les estructures feixistes d'aquest estat espanyol. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies, Pablo, senyor Planes.
5: Sí, moltes gràcies. Mirin, hi ha coses que són senzilles d'entendre però difícils de comprendre, no? Quan parlàvem sobre aquesta moció que avui ens han llegit amb gent d'aquí de Cardedeu, doncs sorpresivament vam tenir coneixement, doncs, que el company d'una persona que havia fet la mili, doncs, es havia suïcidat, que el germà d'una altra persona amb qui parlàvem havia mort, i així havia quedat. Però és cert que en aquesta segona ocasió que els hi deia, Això va passar durant la dictadura de Franco i no hi va haver explicacions. I aquest noi havia mort i ningú va explicar el per què, ni va donar justificacions, ni va explicar als pares ni als germans què havia succeït. Una dictadura és això, uns fan els que volen i la resta callen. En canvi, és especialment incomprensible que quan aquesta reclamació de justícia, de saber, de transparència, de per què mor una persona, si és un accident, si és una negligència, si és un suïcidi, en democràcia no es faci explicació d'això. Això és el que fa especialment difícil d'entendre que avui dia encara haguem de fer aquestes reclamacions i que encara avui dia l'exèrcit espanyol no respongui de les seves negligències quan provoquen una mort, quan provoquen un accident o quan provoquen un suïcidi. Per això és especialment sentida avui aquesta moció i evidentment agraïm a l'entitat que ens l'ha proposada i agraïm a la resta de partits que l'aprovaran. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Plana. Senyor Masferrer.
2: Sí, nosaltres també volem començar dient una cosa amb claredat, no? Que és que, com explicava en Blai, aquesta mili va ser una imposició injusta, incomprensible, bèl·lica de l'estat espanyol sobre generacions senceres de joves de l'estat, no? Va interrompre en molts casos, doncs, com a mínim, va interrompre estudis, feines, projectes vitals i en molts casos també va normalitzar humiliacions, abusos d'autoritat o violències inacceptables, no? Per tant, també és de justícia començar reconeixent aquests objectors de consciència, aquests insubmisos que van assumir processos, que van assumir inhabilitacions, fins i tot en alguns casos presó, per plantar cara a aquella obligació injusta i inconcebible. Per tant, aquesta mobilització s'hi va contribuir decisivament a qüestionar aquest model que semblava intocable i de cop, per sort, per molts, doncs, posar fi al servei militar obligatori. Evidentment, acabar amb la mili obligatòria no va resoldre del tot el que havia passat abans, no? I aquesta d'avui és una d'aquelles mocions que quan la llegeixes pot semblar que et parla de històries llunyanes, no?, que podem haver vist en el documental, d'uns fets que van passar fa 30 o 40 anys en unes casernes militars repartides per tot l'estat, no? Per mi, en el meu cas, i crec que per molta gent de Cardedeu o de la meva generació, aquesta moció sobretot té un nom i un cognom, té una cara, és la cara d'en Jordi, en Jordi Aymerich. En Jordi era 3 anys més gran que jo, no sé si s'aguantarà aquí. Va morir als 19 anys, fa molt de temps, crec que era l'any 93, jo ho recordo perfectament, no? Recordo el xoc de saber que havia mort mentre feia la mili. Recordo els seus amics més íntims que ens explicaven què havia passat o intentaven explicar-nos-ho, una cosa que ningú acabava d'entendre, no? Al cap d'uns mesos vam fer el que podíem fer, doncs, uns joves de 16, 17, 18 i 19 anys, que era organitzar un concert aquí a Cardedeu, en memòria seva, els companys i els amics de la colla dels Maulets de Cardedeu, amb qui ell tenia una molt bona relació, doncs se'n van encarregar, no? I ara, molts anys després, aquest cas d'en Jordi ha tornat a aparèixer públicament gràcies al documental Et faran un home a morts silenciades. Ell va anar a fer el servei militar a Melilla l'any 93, com deia, feia només un mes i mig que s'havia incorporat quan va morir mentre feia una guàrdia. A la família li van comunicar que s'havia suïcidat, però la seva família ha explicat sempre que mai va entendre què havia passat realment. I especialment el que parla aquesta moció, no només d'ell, evidentment, sinó de moltes famílies que durant dècades han conviscut amb aquestes preguntes, 33 anys en aquest cas, doncs imaginem-ho, la majoria 35, 40 anys, sense rebre cap resposta sobre els seus fills, germans, amics, que van morir mentre complien aquest servei militar. Primer es va emetre un documental, Et faran un home, l'any 2024, i va posar sobre la taula damunt de testimonis, de vexacions, d'abusos, de maltractaments, i després van ser moltes les famílies que, amb les seves centenars de cartes que van enviar, no, després d'aquesta primera missió, van demanar que es fes un altre documental, en aquest cas es va fer el Morts silenciades, que va anar més enllà i va posar cara a aquestes famílies i van abordar exclusivament el cas dels milers de joves que van morir en aquestes circumstàncies tan estranyes. Ja poden ser suïcidis dubtosos, accidents o presumptes assassinats en algun cas. Però no només això, evidentment, sinó també l'armatisme que tenia l'exèrcit per amagar-ho, no? I per tant, d'aquí va néixer aquesta plataforma Trencant el silenci, que demana el que ja ha dit el regidor. Veritat, reconeixement i reparació, no? Veritat pot ser tan senzill en alguns casos, pot ser-ho o no, però pot ser tan senzill en molts casos com accedir a la documentació que pot indicar què va passar. Reconeixement serviria perquè aquestes famílies deixin de ser invisibles institucionalment, i reparació significaria que allà on correspongui les institucions assumeixin allò que es pugui determinar després d'una investigació rigorosa. Això, com s'ha explicat, ha arribat al Congrés i han presentat iniciatives per investigar els abusos, les vexacions i les morts produïdes durant la mili, i al maig d'aquest any la petició de la plataforma es va traslladar també directament al Defensor del Poble. Jo crec que la moció planteja precisament que s'investigui això, que s'obrin els arxius militars, que es busqui aquesta informació, que hi hagi mecanismes de reconeixement, i també és important explicar què no fem avui. Aquest ple no determinarà què va passar a cada cas. Nosaltres no som jutges, no ho sabem. Ho dic per si algú no té pensat votar a favor d'aquesta moció que clama, doncs, evidentment, el vot a favor perquè pugui tirar endavant, no? Que algú s'ho repensi, perquè no determinarà què va passar, no jutjarem ningú, no substituïm el Congrés, no substituïm el Defensor del Poble, ni el Ministeri de Defensa, ni cap òrgan investigador. El que fem és traslladar institucionalment una demanda d'unes persones, d'unes famílies que fa molts anys que intenten obtenir respostes. I a Cardedeu això per nosaltres té una dimensió molt concreta, que és en Jordi. Jordi, els amics que ho van patir, la família que ho van patir, aquells concerts que vam intentar organitzar, o el xoc que tots vam sentir quan ens van dir que havia mort i que el fèretre ni tan sols havien deixat que s'obrís per veure'l una darrera vegada. 33 anys després, la germana i la família continuen buscant respostes, i pensin això, que darrere d'aquests expedients i de les iniciatives parlamentàries hi ha unes persones que necessiten conèixer què va passar i que continua sent una qüestió pendent per aquestes famílies i que necessiten resoldre-ho ja.
1: Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sorrer. Senyor Quesada, endavant.
0: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. La veritat és que, aviam, el nostre posicionament com a PSC no serà diferent que el del PSC del Parlament de Catalunya, en el qual ja s'han debatut aquestes qüestions. Investigar aquestes situacions i s'ha d'arribar fins al final. I compartim la preocupació pels fets i donem tot el suport a les víctimes i a les famílies, així com tota la nostra solidaritat cap a elles. Nosaltres el que no tenim clar, així com manifesta el nostre partit a nivell parlamentari, és si aquesta investigació s'ha dut a terme pel Defensor del Poble o s'ha de terme tal com es planteja en aquesta moció en el punt segon. Això sí que nosaltres no ho tenim clar. En tot cas, això sí que ho deixem en mans de qui més coneixement té d'aquesta qüestió, i en tot cas absolutament tot el suport amb el que diu el primer punt de la moció. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Quesada. Abans de passar a votació, per una referència que ha fet el senyor Taverner, que sàpiga, penso que parlo i puc parlar en nom dels quatre regidors de Junts, nosaltres també estem per l'Espardenya i no per l'Esbàstica. Pot passar a votació, senyor secretari.
3: Abstencions? Vots a favor? Queda aprovat per majoria absoluta dels assistents. A continuació passem a la part de control. Es dona compte al ple de les dades de l'informe del període mig de pagament i morositat del segon trimestre de 2026. També es dona compte del pla econòmic financer, que el pla econòmic financer no serà objecte de seguiment d'acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 13/2026. Així mateix es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local número 27/30 de l'any 26 i també dels decrets números 2026/1414 al 2026/1702, tant d'alcaldia com també decrets de regidories delegades. I ara ja passaríem a l'apartat de precs i preguntes.
1: Precs i preguntes, molt bé. Senyor Torrenem.
12: Sí, de nou bona tarda, i bona tarda també a les persones que fa poc que han accedit al ple. El primer dels precs no me'l puc estalviar, i ja serà, crec, que la segona o la tercera vegada que el faig. Els preguem, si us plau, a l'equip de govern, i en aquest cas el màxim responsable del funcionament del ple, que és el senyor alcalde, que deixi d'aplicar mesures no avalades per cap reglament que limiten l'accés als veïns i a les veïnes a poder ser presents en un espai públic com és el ple ordinari d'aquest municipi. Fa relativament una hora i escaig que vostè ens ha convocat a una junta de portaveus i ens ha tornat a dir, com ja va fer fa uns mesos, que de cop i volta, per no sé quin criteri, vostè limitaria l'accés al ple a no sé quantes persones. Això no està recollit a cap reglament. Per tant, si us plau, li demano que abans de continuar amb aquesta aplicació no discrecional d'aquestes mesures, que si us plau faci públic un reglament i que l'aprovi el seu govern i llavors ja farem les al·legacions oportunes. Però el que aquí no s'hi val és, si em venen a veure a la meva investidura, pot venir aquí tota la meva família, tot el meu partit i podem omplir aquesta sala, però si ven a veure gent que vol criticar la meva obra de govern, doncs la sala ben tancada i amb la policia protegint-li. Això no pot ser, vale? Segon lloc, i també en relació a les mesures que limiten la participació política. Com a membres d'aquest consistori, vam rebre una sol·licitud, una demanda, una pregunta que interpel·lava a tots i cadascun dels grups que estem representats en aquest consistori, representats per les eleccions que va haver-hi el maig del 2023. Una plataforma ciutadana ens demanava que en l'espai del ple tots i cadascun dels grups poguéssim exposar quina era la nostra opinió al voltant d'una sèrie de preguntes que ens feien. Vostè també, com a gestor d'aquest plenari, ens va dir que els grups no tindríem l'oportunitat de donar resposta a això. Vostè ens va dir això. Veurem què passa avui. Veurem si ens dona l'oportunitat de donar resposta a aquestes preguntes. Esperem que sigui així, la veritat, esperem que sigui així. En segon lloc, aquest és el primer dels meus precs. El segon dels precs. També l'he formulat moltíssimes vegades. Els demano al conjunt del govern municipal de Cardedeu que no confonguin ni govern, ni partit, ni ajuntament. Fa relativament, miri, m'equivocaré probablement, però fa 5 dies, vostès, el govern de Cardedeu, va publicar un comunicat en nom de l'Ajuntament de Cardedeu al web de l'Ajuntament de Cardedeu. Aquest comunicat, que estava signat com a Ajuntament de Cardedeu, deia, entre altres coses, que una sèrie de veïns havien exercit la força per accedir al ple municipal, per accedir a l'edifici de l'Ajuntament. Primer de tot, això és mentida. En segon lloc, vostès no representen el conjunt de l'Ajuntament de Cardedeu. El conjunt de l'Ajuntament de Cardedeu el representem tots els grups municipals que per alguna cosa ens ha votat els veïns i les veïnes de Cardedeu i també el conjunt de treballadors que treballen en aquesta casa. Per tant, si us plau, distingeixin la seva acció de govern del conjunt de l'Ajuntament, perquè jo no vull que em parin veïns i veïnes del poble i que em demanin explicacions per un comunicat que diu que està signat per tot l'Ajuntament de Cardedeu i que jo ni tan sols he vist, perquè de la mateixa manera que en totes les juntes de portaveus acordem quins són els posicionaments públics que fem com a Ajuntament de Cardedeu, per exemple, acordem que ens adherirem al manifest del 8 de març de la Generalitat de Catalunya, o per exemple, acordem que donarem suport a l'autodeterminació del Sàhara, o per exemple, tot això ho fem de la manera que correspon, que és debatent i tenint els debats a la Junta de Portaveus per exercir de la veu de tot l'Ajuntament. Vostès el que van fer fa 5 dies no va ser això, i a més, em va semblar una temeritat acusar els veïns i les veïnes d'exercir la força quan el que s'estava fent era una protesta absolutament legítima, com totes les protestes que reivindiquen els drets de les persones. Per últim, el tercer dels meus precs. Ja ha sortit també en aquest ple municipal, jo no vaig poder assistir al ple del passat juliol, però veig que ja es va, diguéssim, que ja va tenir en lloc una situació similar. Li prego, i ara sí que li prego directament al senyor alcalde, que vagi amb molta cura en les seves declaracions públiques als mitjans de comunicació en protegir les dades de les persones, dels veïns i de les veïnes de Cardedeu, perquè em sembla lamentable, i el que a mi em sembli, segurament a vostè li és força igual, però no sé si a l'autoritat pertinent de la protecció de dades li semblarà igual de lamentable que vostè faci entrevistes en què explica detalls de la vida personal de persones, de veïns i de veïnes en una situació de vulnerabilitat en aquest municipi. Li ho dic molt seriosament. Vagi amb compte. Aquests són els meus 3 precs. Gràcies.
13: Sí, hola, bona tarda. Senyora
1: Falguera.
13: Sí, bona tarda de nou. Jo tinc 2 precs, seran una mica monotemàtics arran de tot el que ha succeït aquests dies al poble. Davant de la situació d'emergència habitacional que estem vivint en els darrers dies a Cardedeu, demanem una vegada més, perquè no és la primera vegada que demanem, al govern que situï l'habitatge com una prioritat política real i no únicament com una resposta davant de situacions d'emergència. El nostre prec és que l'Ajuntament elabori i presenti un pla d'actuació urgent en matèria d'habitatge, amb mesures concretes, calendari, recursos econòmics i que permeti ampliar el parc públic, mobilitzar habitatges buits i prevenir situacions de pèrdua d'habitatge. He insistit en un pla d'actuació urgent. No parlo del pla local d'habitatge, sinó de mesures d'actuació urgent. El segon prec és que també demanem que davant de qualsevol situació de desnonament que afecti a famílies amb infants, l'Ajuntament garanteixi una alternativa residencial digna i estable, evitant que les solucions temporals es converteixin en l'única resposta, però sobretot posant en el centre la protecció dels infants i els seus drets. Gràcies.
1: Senyor Pantarrosa.
14: Sí, bé, la meva demanda té a veure amb un tema que és ara mateix molt actual. Fa uns mesos, a l'abril del 2026, vostès veu aprovar per Junta de Govern Local, sense passar pel ple, un pla urbanístic especial, el pla urbanístic especial per la definició de la clau urbanística E9, que en realitat portat a la jerga normal és un pla per urbanitzar dos solars, el de carrer Acàcies 46 i el d'Avinguda Catalunya 16, que

passar a equipament dotacional el carrer Acàcies, com ja estava contemplat en el pla local d'habitatge, ara parlaré del pla local d'habitatge, i també el de l'avinguda Catalunya 16, el de la Serreta, però no de la manera que estava contemplada el pla local d'habitatge, sinó incrementant a més el seu potencial en 88 pisos. D'això nosaltres ens vam assabentar més o menys per el moviment que va començar a generar això en el moment que algunes persones van indagar en aquestes actes. Per informació de la gent, les actes de la Junta de Govern Local es publiquen, són públiques, però nosaltres com a grup municipal tenim forces dificultats entre les feines pròpies i la representació que tenim per esbrinar i estar a sobre de totes aquelles, perquè són setmanals, amb tota la informació que hi ha entremig d'aprovacions vàries de tipus molt més ordinari, i entremig passen aquestes coses que en un ajuntament normal i en un govern normal haurien de passar per ple. Estem parlant d'un pla especial per la definició d'una clau urbanística, una modificació. Una modificació, a més, que no està recollida en cap altre document. Nosaltres sí que vam aprovar el pla local d'habitatge. El pla local d'habitatge es va aprovar el novembre del 24. El novembre del 24, el vam aprovar tots. Tots els grups que estan aquí, crec recordar, si hi ha algú que no, perdoneu-me. Aquest pla local d'habitatge és un document no només necessari, sinó molt ben fet, que es va treballar durant molt de temps i que tenia i té, i encara té perquè és vigent, algunes coses que m'agradaria mencionar, perquè són algunes virtuts que hem aconseguit segurament per la feina de tothom. Primer, una diagnosi absolutament necessària del poble que parteix de la premissa de que el poble de Cardedeu és una vila amb moltes necessitats habitacionals, que està emmarcada dintre de les zones d'alta tensió habitacional, i això necessita aquesta situació reclama que hi hagi una planificació estructurada de com es definiran les solucions a aquesta problemàtica. Segon és el tarannà, que és la manera d'abordar que té aquest pla la problemàtica, que no és una altra que la manca de recursos i polítiques orientades a donar compliment a la satisfacció i al blindatge d'una cosa tan bàsica com és el dret universal de cada persona a tenir un sostre digne. I tercer, aquesta planificació que dèiem, planificació a 6 anys amb propostes de tot tipus i de tot caire orientades a intentar començar a resoldre aquest problema, que no resoldrem en 6 anys i menys dintre d'aquest sistema i amb les polítiques que emanen, diguem-ne, de l'Estat espanyol i de la Generalitat. Aquest document es va aprovar, com deia, el novembre del 24, molt abans de que esclatés aquesta conflictivitat, i el carrer Acàcies sí que figurava amb una informació específica, i deia que s'ha de destacar que aquesta estimació es correspon als paràmetres urbanístics exposats a la modificació puntual que s'està tramitant pel solar del carrer Acàcies i que, per tant, el nombre d'habitatges pot variar significativament. Val. I diu: també cal aclarir que parcel·les com l'existent a l'Avinguda Catalunya per la Serreta presenten un desnivell pronunciat i que s'ha de procedir a la reducció de l'àrea efectiva de càlcul per determinar el nombre d'unitats dotacional potencial. Sí? I després continua parlant de la parcel·la identificada com Maternitat d'Elna, que és la que està a sota de l'Escola Mil·lenari, i que diu que s'identifica clarament que està fora de l'àmbit d'afectació ferroviària de 20 metres. Això deia el pla local d'habitatge, i diu el pla local d'habitatge, i en aquesta figura, la figura 58, expressa
un...

0: menciona, lista una serie de solars y la estimación en nombre de habitatges que podría tener y la superficie. Y aquí ya un total de 9 solars que representan, diguem-ne, el patrimoni d'equipaments, de espais d'equipaments que té l'Ajuntament i el potencial de possible d'habitatges dotacionals que es poden fer en cadascú. I aquí veiem, com ho deia, que l'Avinguda Catalunya, el Parc de la Serreta, l'estimació de nombre d'habitatges és de 32. Hi ha un asterisc que parla de, justament de del pendent i tal. Després tenim, per exemple, el de Maternitat d'Elna, que sense cap asterisc i de manera clara posa que podrien haver-hi 39 habitatges, o el de Rei en Jaume a Plaça de la Pubilla, ara actualment ocupat per un equipament, l'Escola Bressol, que deia que se'n podien fer 41. El carrer Caterina Albert Víctor Català amb Àngel Guimerà, que encara és un solar, 30 habitatges. I el solar del casino, evidentment, amb 21, aquest té pendent un desenvolupament, el solar Acàcies amb 16 i un del carrer Llinans amb 14. Perfecte. Fins aquí, més o menys, el terreny de les possibilitats. El pla local d'habitatge, el que deia és, tot això és possible. A partir d'aquí s'ha de planificar com ho farem. I a l'abril d'enguany vosaltres veu decidir que es farà de la pitjor manera possible, intentant satisfer no sé quines necessitats de l'Estat espanyol i de la Generalitat. Proposant que el solar de l'Avinguda Catalunya, el Parc de la Serreta, no només s'edifiqués, cosa que nosaltres havíem posat en dubte en comissió de seguiment de si era prioritari, sinó només que s'edifiqués el triple de les possibilitats que expressava el Pla Local d'Habitatge, segurament perquè hi ha alguna possibilitat d'accedir a molt més pressupost per fer l'obra ingent que representaria aplanar tot aquell solar per instaurar 3 edificis amb un total de 88 habitatges. I us ha passat això. Per què? Perquè sempre feu el mateix. Sempre feu el mateix. Comenceu d'amagatotis, de manera mig pública, feu les vostres històries de junta de govern, obriu un mes d'exposició que no s'entera ningú perquè és absolutament impossible estar a l'ordre del dia i al dia de totes les coses que passen per un ajuntament, i després sortiu amb una notícia com si fos una gran història que construireu habitatge dotacional, en d'altres moments han estat altres coses, i sense us munten plataformes. I se us munten plataformes. I se us munten plataformes perquè no feu bé la vostra feina. Aquesta gent podria estar a casa seu, podria estar fent moltes altres coses, i ha d'estar aquí lluitant per alguna cosa que vosaltres hauríeu de proveir com a govern, que és polítiques planificades, polítiques lògiques i polítiques parlades amb el poble, polítiques amb acord, amb consens, cosa que en aquest document del Pla Estratègic Urbanístic se troba a faltar en cada punt. Aquest pla local parla de possibilitats, parla de la necessitat de consensuar recursos, de planificar a 6 anys. Quina planificació heu fet per aprovar aquest pla? M'agradaria saber-ho. Quina planificació heu fet per aprovar aquest pla? I és més, miri, potser no m'interessa ni saber-ho. Potser el que m'interessa és que ho retiri. Retiri aquest pla. Retiri'l. Pensi en una altra cosa. Hi ha moltes possibilitats per tenir habitatge assequible a Cardedeu. Moltes, moltes. I ens consta que en reunió amb l'Associació de Veïns del Poble Sec, quan us van a vostè, senyor Quesada, us van comentar de que hi ha altres solars, la resposta va ser no, és que hi ha alguns que estan ocupats amb projectes estrella. Què és això? Com pot ser que la resposta sigui de... tan... d'una falta de respecte tan gran? Aquests veïns no estan demanant que no hi hagi habitatge. No estan demanant ni tan sols que no hi hagi habitatge dotacional al seu barri. No estan demanant això, ho han dit per activa i per passiva. El que estan demanant és planificació, és sentit lògic d'intervencions, és el que vosaltres hauríeu de tenir i ho trobem a faltar quan se us munten plataformes per la manera en què s'estan assignant les línies o les places per a escoles bressol. Quan no es té en compte i no es treballa perquè el CAP tingui les dotacions que necessita. Quan ningunegeu les entitats culturals del poble i s'han d'un altre cop trobar i conformar en plataforma per defensar-les.
1: Senyor Plantarrosa, perdoni, vostè ha sigut supergenerós
0: acabo.
1: Amb el temps que vostè
0: hagi acabat. Acabo.
1: Gràcies.
0: És molt fàcil. Retireu el pla urbanístic i estratègic aquest, retireu-lo ja. Retireu-lo ja, per què? Perquè quan aviat ho feu, aviat podrem traçar una altra estratègia que ens porti a tenir habitatge dotacional a aquest poble que tant ho necessita. I li diré més, potser explorar diverses possibilitats és molt més lògic i molt més adient que plantejar un mega edifici en una sola clau. Per què? Perquè possiblement això tingui molt més a veure amb la integració i amb la normalització d'una necessitat absoluta del poble, que és que més gent o alguna de la gent que té problemes per accedir a l'habitatge hi pugui viure, i anirem molt més ràpid. Per què? Perquè podrà ser consens, podrà ser parlat, i no tindrem aquests problemes que ara tenim, en els quals aquesta política i aquesta idea...
1: Senyor Plantarrosa, moltes gràcies.
0: Acabo ara mateix, acabo. Aquesta política i aquesta idea d'aprovar un pla estratègic en junta de govern local passi a millor vida i tinguem una planificació, com deia el pla local d'habitatge, molt més lògica, molt més digna i molt més consensuada per tot el poble. Gràcies.

0: Senyor Massferrer.
1: Sí, disculpin si repetim conceptes, però crec que són prou importants, doncs, perquè els grups que estem a l'oposició, doncs, avui ho expliquem, no? Perquè m'afegiré algun prec que ha fet el company Taverner i, evidentment, el que ha fet el company Platerossa, el Nico. El primer que ha fet la CUP, no? Que, sisplau, que no barregin partit, govern i ajuntament quan facin comunicats. Un comunicat de l'Ajuntament podria ser una declaració institucional, com tantes que s'han aprovat, tots aquests grups de consistori, que llavors demanem, doncs, que surtin a premsa o a la web, no? I tots som l'Ajuntament i, per tant, tots els grups i regidors que el conformem, doncs, decidim aprovar un comunicat. Quan es fa un comunicat o un contingut amb un posicionament polític de part o una decisió de part o un pensament de part, doncs, poden dir que ho han fet des del govern, no passa res, el govern municipal opina i que expliqui el que opina, ho fan normalment i utilitzen els altaveus de l'Ajuntament per explicar el que creu el govern, amb qui reuneix, o poden fer-ho des de les comptes dels grups que el formeu. No cal que sigui des de l'Ajuntament, però el que sobretot no cal ni poden fer és que sigui una posició institucional que sembli que és compartida per tothom. Ho van plantejar quan van fer el PAM, per exemple, van presentar els grups, però en un cartell fet per l'Ajuntament, els grups del PSC, Junts i Gent pel Canvi. Hi ha hagut diferents comunicacions en què mai sabem, doncs, qui parla, i creiem que això no és tan difícil que quedi clar institucionalment, no? I una última cosa, si els demanem explicacions i si tenim un grup de portaveus, no? En aquest cas ho va demanar la CUP, però nosaltres també esperàvem resposta, doncs, sisplau, demanem resposta o, com a mínim, doncs, rectifiquin aquesta situació, no? L'altre prec, evidentment, és sobre la Serreta. Encara no sabem si podem intervenir al final, creiem que no, perquè ens va dir a la Junta de Portaveus de la setmana passada, per tant, els hi farem el prec directament aquí.
0: Perdoni, que l'interrompeixi. Sí. Sí que podran intervenir perquè ho han demanat.
1: Nosaltres com a grup. Nosaltres com a grup. Per tant, començo. Abans que ho diguin vostès, no? Perquè suposem que algú ja s'ha encarregat prou de difondre aquest bulo, tots els grups, tots, com explicava el Nico, vam aprovar el Pla Local d'Habitatge i tots els grups, tots, continuem defensant que Cardedeu necessita ampliar de manera important el parc públic d'habitatge. Aprovar aquell pla, evidentment, no significava aprovar la proposta que avui vostès tenen sobre la taula. El Pla Local estudiava, està descrit aquí, a la pàgina 58, el potencial de diferents parcel·les municipals, de totes les parcel·les municipals d'equipaments que estaven lliures i, de fet, doncs, analitzava allà tots els llocs amb possible allotjament dotacional. En el cas de la Serreta, estimava 32 habitatges com a màxim i tenia expressament en compte el fort desnivell de la parcel·la. Ho diu aquesta pàgina 58, a la part de baix, i aquest pla especial urbanístic impulsat posteriorment pel govern, aprovat per la seva junta de govern inicialment, en canvi incrementa aquesta edificabilitat i calcula, perquè això ho han dit públicament, un màxim teòric de 88 allotjaments, si tot el sostre disponible es destina a aquest ús. Per tant, estem parlant d'una proposta urbanística molt diferent, el triple d'intensa. I aquí podríem seguir una mica, abans parlava del gat de Schrödinger, no?, amb aquesta física quàntica, no? En concret, jo saltaria ja el principi d'incertesa que en genera aquest govern, no? El principi d'incertesa de Heidenberg. És igual, però és allò que quan més vols saber on està, doncs, en aquest cas una partícula, menys sabem cap on es dirigeix, i és el que es passa amb vostès, és a dir, quan hi ha un antecedent que per nosaltres és molt difícil d'entendre i ens costa molt saber cap on van. Fa aproximadament un any i mig vam proposar que s'estudiés ubicar la nova escola Bressol precisament en aquesta parcel·la on hi volen ubicar els pisos. No en tot, evidentment, seria una petita part, molt més integrada al parc, molt més petita, no serien 6.000 metres, hi hauria una bona entrega dels espais verds i una continuïtat, doncs, cap a la zona verda, no? Per tant, un equipament de molta menor ocupació i que podria adequar-se molt millor en aquell lloc. Ens ho van dir en aquest ple, i ho va dir el senyor Quesada, que es descartava. I un dels arguments que ens va donar és que el desnivell obligava a fer massa moviment de terres. Ara resulta que aquella mateixa parcel·la, que no era adequada per construir-hi una molt més petita possible escola bressol, tenia massa pendent, però ara es considera adequada per plantejar-hi una edificabilitat molt superior, fins a planta baixa més 2, 10 metres i mig de façana. No val dir-nos ara que la Bressol ja està feta, perquè aquesta decisió es va prendre quan encara érem a temps d'escollir aquest emplaçament, i aquesta alternativa evidentment es va plantejar aleshores. Evidentment estaria en una ubicació molt millor i no al costat a 50 metres d'una escola Bressol existent, no? Això es va aprovar abans, fins i tot, que aquest pla s'aprovés definitivament. I jo en l'aprovació definitiva els vaig dir, home, ja no té sentit, perquè alguns dels potencials terrenys que hi ha aquí, doncs, ja no són vàlids. I em van dir que d'alguna manera o altra ja es corregiria, o sinó que la realitat ja ho corregiria, no? És aquesta incertesa de la que parlava abans, que aproven uns documents que no saben ben bé exactament cap on van, no? Però tenim més decisions difícils d'entendre, tenim més decisions incertes. Aquest Pla Local d'Habitatge, en aquest mateix document, identificava també Maternitat d'Elna Rosa Sensat, que és a sota el mil·lenari. En concret, una superfície de 3.075 metres, molt més dels de la part de la Serreta que es disposava en aquell moment, i per tant, hi permetia un potencial de 39 habitatges. a la pàgina 58, a la mateixa, ens diu que està afectada, però en una línia ferroviària de 20 metres, i per tant, a causa d'aquesta línia ferroviària que afectava de 20 metres a la distància de la via, doncs hi cabien només, entre cometes, aquests 39 habitatges, no? Ara se'ns diu, no ho hem vist en cap informe, que aquesta alternativa ja no és possible, no? Per les limitacions que deriven la proximitat de la via. No sabem què ha canviat des que es va aprovar el pla local d'habitatge a nivell de normativa, si a la mateixa pla potser estava malament ja, però si estava malament potser ho hauríem d'haver vist al mateix ajuntament. Si el mateix pla doncs ja tenia en compte aquestes distàncies. Si hi ha algun informe sectorial, a part de la seva paraula, senyor Casada, li demanem que ens l'enviï, que ens ho expliqui clar o que es faci públic, no? I si ja no és apte per allotjament dotacional, per què es va incorporar i, evidentment, per què es va calcular aquests 39 habitatges, no? I encara ens costa més d'entendre que, sense haver resolt aquesta contradicció, una parcel·la municipal que es proposava per generar habitatge o com a potencial hagi acabat destinada a dipòsit de vehicles, amb la qual cosa també els veïns de Can Serra tampoc ho han entès, perquè entenen que per aquestes característiques era millor un àmbit més industrial. Però bé, no cal obrir més temes avui. En tot cas, pensem que allà hi podien anar allotjaments i ens sap greu que els hagin també hipotecat aquesta parcel·la, no? Per tant, la qüestió de fons que plantegem doncs és aquesta, no? No sabem quina planificació global d'aquestes parcel·les hi ha darrere aquestes decisions. Es va fer un pla i resulta que el pla de 9 localitzacions ja n'hi ha 8 que suposadament no serveixen, no? Per tant, jo crec que no es va fer un pla. El plan és que no hi ha plan, és que no hi ha plan, és que no hi ha el principi d'incertesa, és que directament no hi ha res. És a dir, sabem què ens dirà després. No, si no tenen per què ser 88, poden ser menys. Miri, 24 de juliol de 2026. Ens assabentem d'això pel 9-9. Notícia de Jaume Molfulleda. Tenint en compte la superfície mitjana de 70 metres quadrats, s'hi podrien construir fins a 109 habitatges. Això seria els 88, més els de la parcel·la de Càcies, que també està en aquest pla especial. Tanmateix, Quesada avança que els baixos es deixaran lliures per un pla especial de possibles equipaments municipals. L'única part del pressupost que anirà a càrrec del consistori. S'entén que o el periodista menteix o això li ha dit el senyor Quesada. I acaba. Per tant, Quesada calcula que el nombre de pisos socials es reduirà a uns 102, o el que és el mateix, 81 pisos més els locals a la Serreta. Això ho dic jo, que és el càlcul de restar els de la Càcies als 102. Per tant, es va dir, ara ens pot dir que són menys. I bé, serà doncs un pas que segurament haurà fet per la pressió, però nosaltres desconeixíem això, desconeixia el pla, van arribar fins aquí i ara segurament rectificaran una mica, però esperem que rectifiquin molt més. De debò, fan una diagnosi estratègica al poble sec, la van fer, molts veïns hi van participar ben contents, i no es va informar el veïnat en aquella diagnosi estratègica d'uns dels projectes més transcendentals que tenen al cap fent al seu barri, ja siguin 88 habitatges o siguin 81 o sigui un local? Com és que en aquells processos participatius de la diagnosi estratègica no es va fer? Per què la Serreta no servia per una escola bressol pel moviment de terres, però ara sí per aquesta actuació edificatòria? Per què el solar on s'ha fet la bressol, que podia tenir potencial residencial, es va destinar a aquest equipament a només 50 metres d'una altra escola bressol existent? Per què Rosa Sensat Mil·lenari resulta que és inviable ara per la proximitat a les vies i acaba acollint un dipòsit de vehicles? Per què es descalten parcel·les que poden anar bé sense haver-ho estudiat o almenys sense haver deixat participar el veïnat dels barris o almenys sense ni tan sols haver-ho explicat? Jo hi torno, no estem qüestionant la necessitat de fer habitatge pública perquè precisament en necessitem molt i molt més, però creiem que les decisions sobre el poc sòl municipal que tenim disponible s'han de prendre molt ben preses en planificació, en participació, comparant les alternatives i explicant públicament els criteris. Bé, de fet, qualsevol decisió s'hauria de prendre en participació. Més incertesa encara, l'afegeixo. Fa uns mesos aprovaven l'agenda urbana de Cardedeu. Nosaltres hi vam votar, ens vam abstenir, de fet, per un motiu molt clar, malgrat ens agradés la major part de l'agenda. Un dels projectes estratègics que incorporava era un park and ride, un pàrquing de cotxes, de més de 10.000 metres quadrats de Can Viader, a darrere de l'estació. Un megaparcament en zona agrícola i verda. Els hi vam demanar per escrit, sisplau, retirin això. Els hi vam dir en aquest mateix ple, retirin això. Van dir, bueno, si de cas ja no es farà, però ho deixem aquí. Home, quina necessitat tenir això a la nostra planificació?
0: Senyor Esferrer, li ha dit el mateix que el senyor Plantarrosa.
1: Bueno,
0: els precs tenen una durada i tenen un sentit, que és fer una pregunta. Entenc la situació
1: i,
0: per tant, he deixat
1: la diagnosi del poble sec, també. Ho han explicat a les jornades participatives. El prec és molt clar. Nosaltres volem saber quines alternatives han escollit abans d'escollir la Serreta, en quins criteris les ha comparat, quins informes justifiquen haver descartat les moltes altres ubicacions on nosaltres creiem que és possible, i evidentment és un prec que el que volem és que reflexionin, que canviïn de parer, i els hi creiem al nostre entendre, els hi preguem sobretot que això va tenir una aprovació inicial per Junta de Govern, ha tingut un informe favorable de la Generalitat, que tant vostès com la Generalitat, com la consellera van córrer a publicar-lo, van corre a publicitar-lo als mitjans, a premsa, als seus canals, però ha de tenir una aprovació definitiva per ple. El prec és, si us plau, no ho portin a l'aprovació definitiva del ple.
0: Moltes gràcies. Preguntes, si els hi sembla. Hi ha una consideració que voldria fer amb un ciutadà que abans ha fet un crit de no utilitzeu els mòbils. Veuran que sobre la taula dels regidors hi han 11 portàtils i algunes persones, alguns regidors, en lloc del portàtil, utilitzem el mòbil per consultar les nostres qüestions o fer el que considerem oportú. De manera que siguem respectuosos amb això, eh?
2: Sí, també anem a parlar de planificació, d'urbanisme i de territori. Els hi vull fer una pregunta sobre el projecte de desenvolupament del Pla Morató que està fent el municipi veí a Llinars del Vallès. És una qüestió que hem parlat diverses vegades al ple municipal. Que nosaltres mateixos, bueno, el conjunt de l'oposició, de fet, vam estar preguntant moltíssimes vegades quina era l'opinió del govern de Cardedeu en relació a aquest projecte. No ens va acabar de quedar massa clar, però bueno, els fets han acabat donant-nos la raó, que vostès estaven absolutíssimament alineats amb aquest projecte. Com saben, actualment el punt de Llinars del Vallès es troba pendent d'aprovació definitiva, no?, per part de la Generalitat, i esperem que sigui una cosa que no passi, no? I si no passa, serà per la pressió que estan exercint les entitats ambientals i grups d'oposició a Llinars del Vallès. De fet, nosaltres mateixos, com a CUP de Cardedeu, vam presentar al·legacions al projecte, un projecte que ja hem dit moltíssimes vegades que pretén destrossar el Pla Morató, no? I ho hem fet de manera coordinada amb la CUP de Llinars del Vallès i també amb els moviments socials tant de Cardedeu com de Llinars com de la comarca. En el cas de Cardedeu i que ens interessa que ens puguin donar una resposta avui, els informes ambientals han comportat modificacions que són prou importants en l'ordenació del sector del Pla Morató, no? I la proposta que queda com aprovada provisionalment. Bàsicament el que fan és que concentren bona part del nou sòl destinat a activitat econòmica a tocar de la Granada, però quan dic a tocar és literalment enganxat al terme municipal de Cardedeu i en un àmbit que a més queda del tot desconnectat amb la trama urbana de Llinars del Vallès. No? Aquesta ubicació d'aquesta zona d'activitat econòmica fa que inevitablement això comporti uns efectes al municipi. No? Tindrà conseqüències absolutament directes si s'acaba desenvolupant, no? Pel que fa als accessos a aquesta zona econòmica, pel que fa a la mobilitat, pel que fa a l'increment de trànsit, pel que fa també a la continuïtat urbana entre els dos municipis, a part, evidentment, de tot l'impacte ambiental sobre el mosaic agroforestal que ja per nosaltres era suficient com per poder-nos negar aquest pla.
0: I la pregunta quina seria?
2: Doncs són dues preguntes, si em deixa parlar. La primera de totes, ha analitzat el govern de Cardedeu les afectacions que aquesta nova ordenació pot comportar pel nostre municipi? Es disposa d'algun informe tècnic sobre aquesta qüestió que li hagin pogut vostès requerir a l'Ajuntament de Llinars del Vallès? Una altra, si és que no, que previsiblement serà que no, l'Ajuntament de Cardedeu pensa formular algun tipus de consideració, de queixa o fins i tot algun posicionament davant de la Generalitat abans de que es produeixi l'aprovació definitiva d'aquest punt de Llinars per garantir que com a mínim els interessos i els impactes que rebrà la població de Cardedeu en relació a aquest desgavell, la veritat, es puguin tenir en compte? Aquestes són les preguntes.
0: Gràcies.
2: De res.
0: Gràcies, senyor Taverner. Sí, senyor Folguera.
3: Sí, jo continuaré amb el tema de l'habitatge i faré diverses preguntes concretes, entenent això, que estem en una situació en el moment que va caure la moratòria i que es preveuen desnonaments, no només els que han hagut, sinó que malauradament es preveuen més desnonaments d'altres famílies del poble. I m'agradaria plantejar diverses qüestions. La primera és, quants infants i adolescents tenen actualment detectats a l'Ajuntament en situacions de risc de pèrdua d'habitatge o sense alternativa residencial? I faig l'èmfasi en infants i adolescents perquè penso que la infància l'hem de protegir des de tots els sectors. Quin protocol, una altra pregunta, quin protocol s'activa quan un desnonament afecta a infants i quines mesures específiques es cobreixen per garantir els seus drets? En relació al parc municipal, l'Ajuntament disposa de diversos pisos, 11 d'ells comprats en el govern anterior. Quants estan ocupats? Quan estan buits? I en el darrer cas, per quin motiu, si estan buits, quin és el motiu? i quants d'aquests habitatges estan destinats o es poden destinar a la situació d'emergència residencial. En relació als habitatges buits i de grans tenidors, al ple del novembre de l'any passat ja vam preguntar quants pisos estaven al registre de pisos buits de la Generalitat i se'ns va dir que hi havia 65. Quines actuacions, aquesta és la pregunta, quines actuacions s'han fet per mobilitzar aquests 65 pisos habitatges buits i quins s'han passat a lloguer social? També vam preguntar al ple del novembre del 2025 quants habitatges de la Sareb hi havia a Cardedeu i se'ns va respondre que hi havia 41 habitatges. Quines gestions s'han fet en relació a aquests 41 habitatges per incorporar-los al parc d'habitatge assequible social? Ho dic perquè parlem de construir, però ja tenim pisos i tenim pisos buits i tenim pisos de la Sareb. L'únic que s'ha de fer és mobilitzar-los. Una altra pregunta arran de la mobilització veïnal que hi ha hagut aquests passats dies, en què han presentat un pacte per l'habitatge de Cardedeu des del Sindicat de l'Habitatge i des d'un grup de suport a una família. El govern està disposat a estudiar i respondre una per una les propostes d'aquest pacte d'habitatge plantejats aquests dies per aquest moviment veïnal? Quines mesures estan disposades a assumir, amb quin calendari i amb quina dotació pressupostària? Ho dic perquè també s'ha d'aprovar el pressupost per l'any vinent. I sobretot, la prevenció. Malauradament no hem d'esperar que hi hagi desnonaments, sinó que hem de treballar, i jo sé que des de el regidor Abad moltes vegades ens explica a les comissions la feina que es fa, però malauradament pensem que no és suficient. Quantes situacions de risc de desnonament té actualment detectades l'Ajuntament? Sé que el regidor a la Comissió de Drets Socials, i ho he de dir, ens ho va dir ahir, però m'agradaria que aquesta informació pogués ser pública perquè tothom sapiguéssim què li està passant als nostres veïns i a les nostres veïnes. I quin pla té aquest govern abans que aquestes situacions arribin a produir-se un desnonament? Quin és el pla per poder prevenir i evitar aquestes situacions d'emergència? Gràcies.
4: Sí, tres preguntes ràpides. La primera sobre pressupostos participatius, en dos de les propostes guanyadores en concret. Una s'està executant finalment, la millora en els patis de les escoles. Recordem que això es va portar després de molt de temps de tenir-ho relativament resguardat per motius que sempre expresseu de que faltaven algunes partides i tal, heu trigat 3 anys a fer-ho. I això es va aprovar finalment i es va treure a concurs el semestre passat, es va aprovar, es va acabar, diguem-ne, tot l'execució del concurs aproximadament el 15 de maig, i es va dir que es començaria a fer totes aquestes intervencions al setembre, inentendiblement perquè es podria haver aprovat amb temps i fer amb temps perquè arribessin algunes almenys al començament de classes. No és la primera vegada que passa a tots els pobles. De fet, quan s'ha de fer una intervenció en una escola es fa a l'agost, no es descansa a l'agost, com ens va dir el senyor Quesada en el Consell Escolar Municipal. En quin estat està aquesta execució i quina és el retorn que estan fent les escoles, les direccions de les escoles que estan intervenint. En el segon terme, sobre el pressupost participatiu, també havia una de les propostes que va guanyar, que es deia millores al parc de la Serreta, eren 35.000 euros. Entenem que en el seu moment s'havia parlat de millores que tenien a veure amb arbrat i amb altres intervencions de caire ecològic. Ens agradaria saber també l'estat d'execució, si hi han hagut reunions, si hi han hagut planificacions al respecte, si s'han pres decisions, perquè això no ens consta com executat, i si està executat ens agradaria saber en què us heu gastat aquests 35.000 euros. La segona pregunta és relativa a l'Escola Bressol de la Granada. També, un altre cop, estat de la situació, sabem que s'està retardant, que no arribem al novembre, probablement. La darrera promesa és a mitjans de novembre. No tenim clar que es pugui aconseguir. I en tot cas, una pregunta molt més concreta i pràctica, el procés de preinscripció aquest específic, especial que s'obrirà, tindrà en compte les criatures nascudes a partir de quin mes? Perquè el normal és a partir del maig, i aquest, si se'n va al novembre, ens agradaria saber quin és el plantejament que esteu fent en aquest sentit, perquè sigui realment especial i no s'agafi, diguem-ne, d'aquesta altra dada. Per últim, hem vist, no ho sabíem, no teníem coneixement, hem vist una publicació de l'AFA, de l'Institut Manel Raspall, que planteja un punt negre, diguem-ne, dintre de, a prop de l'institut, que és una sortida d'uns edificis. Exactament diu la sortida de l'aparcament de sorra dels Dominics, perdó. Han de creuar un carril bici d'una manera una mica complicada i tal. Diuen que han parlat amb vosaltres i que vosaltres li veu dir el 2025 que plantejava la instal·lació d'un mirall. Un mirall. Diuen que encara no ha passat i que confien que us hi poseu, a veure si ho aconseguiu en els propers dies, setmanes o més, perquè és un mirall, tampoc és tant. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Plantarrosa. Senyor Soldevila.
5: Sí, dues preguntes. En la línia del que comentaven els companys i companyes de la CUP, us volíem preguntar també a la regidoria d'educació referent a l'escola Bressol de Granada. Aquesta setmana s'ha publicat una notícia a través de la pàgina web parlant de l'edifici, de la situació constructiva del que és l'escola Bressol, però a nosaltres ens agradaria saber en quin punt està el procés de licitació. Hem vist a través del plec de decrets que s'ha aprovat via decret la rectificació de la clàusula cinquena del PECAP i ampliació per la presentació d'ofertes del contracte de servei de gestió de l'Escola Bressol Municipal de la Granada. Ens agradaria saber si aquest canvi que s'està tirant endavant a través de decret afecta a la licitació, i voldríem saber quina previsió hi ha per resoldre la licitació i si aquest canvi ens afectarà en termini, sobretot. I en segon lloc, voldria fer una pregunta per al regidor de Participació Ciutadana. Avui tenim al ple diferents col·lectius, entitats, que venen a traslladar preocupacions, demandes i desacords amb decisions municipals. Jo li vull preguntar precisament, a nivell formal i legal, tenim el que és la Comissió Ciutadana General. És l'espai formal de participació que té la ciutadania amb el govern. I jo en formo part com a representant de l'oposició, perquè aquest govern va decidir reduir la participació de l'oposició perquè no tingués aquest caràcter polític. Mirin, l'última vegada que ens vam reunir va ser a l'octubre de l'any passat. Hi havia prevista una trobada per al mes de març d'aquest any que es va suspendre. Ens preocupa que aquest espai de participació no s'estigui convocant amb normalitat, i sobretot veient els temes que s'estan posant sobre la taula, i m'agradaria saber això. Quan tenen previst convocar aquesta Comissió Ciutadana General, sobretot perquè el reglament estableix que s'ha de reunir com a mínim dues vegades a l'any. Gràcies.
6: Sí, gràcies. Jo crec que aquestes preguntes que faré van dirigides al regidor Quesada. El dia 2 d'agost d'aquest any, l'alcalde ens va fer arribar la memòria de la policia local, i realment ens interessa, perquè ens interessa saber què passa a Cardedeu i com treballen els efectius policials del poble. Ara bé, la visió de la memòria de la policia local, jo diria que és incompleta si volem tenir una idea de la seguretat o del que passa als carrers de Cardedeu, perquè al poble també hi actuen Mossos i altres cossos de seguretat que intervenen directament per denúncies que van directament amb ells o que intervenen d'ofici. Per tant, la visió d'allò que passa és parcial i limitada. Ens interessaria veure el quadre sencer, Per tant, les preguntes van en aquest sentit. Voldríem poder tenir una fotografia completa d'aquells aspectes que afecten la seguretat ciutadana i les actuacions dels Mossos i altres policies. La primera pregunta és, vostès les tenen aquestes estadístiques? Estadístiques que integrin les actuacions de totes les forces? Dos, si les tenen, hi voldríem tenir accés. I si no les tenen, penso que les haurien de demanar. I tres, i encara millor, quan les demanin, si s'inclouen les dades dels darrers anys per veure com evolucionen les actuacions policials i les necessitats en matèries de seguretat. Gràcies.
0: Davant, senyor Dueñas, perdoni. Davant.
7: Gràcies, bona tarda. Des del nostre grup municipal hem intentat actuar en aquest moment de crisi habitacional amb responsabilitat institucional. No hem volgut convertir una situació personal especialment delicada en una batalla política, ni qüestionar ni molt menys la feina dels professionals de serveis socials. N'hem parlat amb el govern, amb l'entorn de la família afectada, hem formulat preguntes pels canals institucionals i aquesta setmana s'ha celebrat una comissió de drets socials on també doncs, les hem traslladat, no? La comissió que a més es va celebrar ahir ens ha servit molt, ens ha servit per conèixer doncs, millor els recursos que existeixen i també les seves limitacions, també de la situació actual de places a l'allotjament d'urgència de Teresa Oller, però sí que és cert que hi havia algunes qüestions que nosaltres havíem preguntat i que volíem saber que van quedar doncs, pendents. No? La comissió se'ns va explicar doncs, que per raons de confidencialitat i protecció de dades no es podien abordar públicament determinats aspectes concrets del cas, ho entenem, però això no elimina la necessitat que com a grup municipal doncs, puguem conèixer i fiscalitzar doncs, quines decisions es van prendre, no? Amb quina motivació, quines alternatives es van valorar i quin seguiment s'està fent, preservant sempre les dades personals doncs, que correspongui protegir. I és que estem parlant d'una decisió que ara afecta, i això és públic i ho sap tothom, el senyor alcalde mateix n'ha parlat aquí a la ràdio, a una mare i a dos infants de 4 i 8 anys, no? Que estan escolaritzats a Cardedeu, després d'un període d'allotjament temporal molt breu i sense que en aquell moment hi hagués una alternativa immediata doncs, garantida. I això sí que depèn i depenia del govern municipal. Podem parlar de reglaments, de llistes d'espera, de meses d'emergències, de disponibilitat pressupostària o dels límits d'una pensió, tot això és necessari, però cap d'aquestes discussions ens pot fer perdre de vista què significa la decisió en si, no? Què passa amb aquesta família o amb les que vindran quan es queden sense allotjament. I sobre la temporalitat també volíem fer una petita reflexió. Sabem perfectament que una pensió no és el mateix recurs que el Servei Municipal d'Allotjament Temporal d'Urgència i que per tant no estem dient que se li hagin d'aplicar els mateixos terminis, però la comparació ens semblava pertinent. El mateix Ajuntament, quan regula el seu recurs d'allotjament temporal d'urgència, considera ordinària una estada de 4 mesos i preveu fins i tot una pròrroga excepcional de 2 mesos més si es compleixen doncs, el pla de treball que s'ha elaborat, etc. En aquest cas, en canvi, l'allotjament en pensió s'ha mantingut unes 7 setmanes. Per tant, quan se'ns diu que aquesta situació no es podia allargar més perquè una solució temporal no es pot eternitzar, creiem que és legítim preguntar-nos què vol dir exactament eternitzar. No? Ningú està proposant una pensió definitiva, estem parlant de si després de 7 setmanes i sense tenir una alternativa realment no hi havia marge per mantenir la cobertura una mica més mentre es continuava doncs, treballant una sortida. Em sap greu, és que ens costa molt conformar-nos amb el no es pot fer més, l'entenem, empatitzem, però no ens podem conformar sense poder comprovar exactament doncs, què s'ha fet, per què i què s'ha deixat de fer o és la nostra feina, és la nostra feina. Hem demanat formalment, per tant, accés a tot l'expedient, ja que com a regidors tenim dret a accedir als antecedents, les dades i les informacions municipals necessàries doncs, per exercir la nostra funció de fiscalització, com a regidors que estem a l'oposició, volem reconstruir una mica doncs, com ha anat tot, no? Què s'ha fet, què s'ha valorat, què es va descartar, amb quina motivació, si tot es va fer correctament, que segur que sí, però ho hem de veure, i realment no hi havia cap altra possibilitat, val? I si no va ser així, doncs també poder-ho veure. Avui també hem rebut una instància per correu electrònic, no, del grup de suport amb les seves propostes per a l'habitatge Cardedeu, i seguirem aquest tema i el respondrem doncs aviat la petició del grup. Com sempre, estem a disposició per aportar el que puguem com a regidors i regidores que també formem part doncs del consistori. Sabem també que l'alcalde ja es va reunir amb el grup de suport, que s'han donat uns dies doncs per intentar trobar una sortida. Esperem que aquesta via prosperi, no volem interferir-hi. L'objectiu final i únic en aquest cas no és un altre que una família doncs disposi d'una alternativa doncs habitacional garantida, i que es plantegin solucions per totes aquelles famílies que malauradament vindran després. Perquè al final, companys i companyes, regidors i regidores d'aquest consistori, hem de ser capaces de mirar més enllà dels nostres colors polítics o d'anar a apuntar o deixar d'apuntar. Tots som regidors i regidores de Cardedeu perquè ens estimem aquest poble i perquè volem que quan una família del nostre poble passa per una situació extrema, doncs l'Ajuntament pugui ser capaç de donar la millor resposta possible. En casos així, el que ens toca és treballar plegades i mirar què podem fer millor avui i de cara doncs a les famílies que puguin trobar-se demà en una situació semblant. Hi som i serem per trencar-los les banyes i pel que calgui. Per tant, ara sí, coneixedors i coneixedores del nostre deure de reserva i de confidencialitat, perquè el vam reconèixer davant del secretari fa 3 anys, però exercint la nostra funció com a grup municipal, preguntem al govern: ens facilitaran sense dilacions i en els terminis legalment establerts l'accés a tota la documentació que hem sol·licitat? Aquesta és la meva primera pregunta. Tinc una altra pregunta sobre el protocol d'assetjament sexual per raó de sexe, identitat o expressió de gènere, que encara tenim pendent de veure si hi ha, no sé si el podem veure abans que acabi la legislatura, i saber si entretant que si estem així amb el limbo o si es dona algun cas d'assetjament, com procedir donat que doncs encara no s'ha aprovat. I l'última pregunta fa referència al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que va ser el passat 10 de setembre. Fa just un any aquest ple aprovava, a proposta d'Esquerra Republicana i amb l'adhesió de la resta de grups, una moció per la prevenció del suïcidi i pel reforç de les campanyes de sensibilització des de l'àmbit municipal. Aquella moció anava més enllà d'una acció puntual, parlava de reforçar campanyes de sensibilització, de facilitar informació permanent sobre recursos, impulsar activitats, xerrades, etc. És cert que el novembre del 2025 es va fer l'obra de teatre Isabel, que a més va tenir un col·loqui a posteriori sobre la prevenció del suïcidi, però aquest any, més enllà de una publicació a xarxes municipals coincidint amb el 10 de setembre, que si no m'equivoco va ser una història a xarxes i una publicació al compte oficial de X de l'Ajuntament adherint-se a la campanya Parla, t'escoltem, que gràcies, perquè era una de les coses que deia la moció, no hem sabut trobar cap activitat xerrada, taller ni notícia municipal específica sobre la prevenció del suïcidi. Per tant, preguntem al govern, si us plau, quines actuacions s'han dut a terme durant aquest darrer any per desplegar els compromisos aprovats per aquest ple i quines accions tenen previstes perquè la prevenció del suïcidi no quedi reduïda a una acció puntual cada 10 de setembre, sinó que tingui continuïtat durant l'any amb accions de sensibilització, informació i prevenció. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Duanyes. Senyor Esferrer, alguna qüestió?
1: Sí, dues molt breus, que perdoneu perquè els temes importants avui són d'altres, però és que si no anem passant plens i queden pendents. I la primera és important perquè venen les ordenances fiscals. Nosaltres el passat 9 de juliol vam fer arribar al govern una proposta de cara a aquesta modificació d'ordenances i la volíem deixar constància també avui formalment com a PREC. Des del mes de març, la llei d'hisendes locals permet als ajuntaments bonificar l'IBI ja no només a les instal·lacions fotovoltaiques, sinó també a altres aprofitaments de lo que seria l'energia ambient, que es diu, per tant, l'aerotèrmia, la geotèrmia, la hidrotèrmia, no? Que cada cop són més habituals en la rehabilitació, doncs, per reduir doncs el consum i evidentment doncs en la lluita per la transició energètica, no? Per tant, tenim bonificades les instal·lacions solars, nosaltres creiem que es podria bonificar més, ja ho hem discutit en altres plens, vostès que no, però demanem això, o sigui, la pregunta és si en les ordenances fiscals que s'estan preparant pel proper exercici s'incorporarà expressament aquesta bonificació de l'IBI, que ara ja està permesa per l'aprofitament de l'energia ambiental, com els vam preguntar per correu, i els diem ara, doncs, o vam dir temps perquè hi hagués temps de fer-ho abans de l'aprovació de les ordenances, i doncs això, bàsicament preguntar doncs, si ho tenen previst o si tenen algun dubte més. També els hi fem arribar doncs, una pregunta sobre el parc del Molí, ens han fet arribar el veïnat de la Granada, no? Sembla que hi ha diferents exemplars d'arbres morts i que fa temps doncs, que no hi ha hagut replantacions i ens demanen doncs, això, que us traslladem aquesta reclamació. No? Sembla que el sistema REC no havia estat funcionant durant bastant de temps, tot i que havien doncs, tingut reparacions, instal·lacions noves i se'ls ha dit que la instal·lació ja s'ha reparat però hi ha bona part de l'arbrat doncs, afectat, no? És estrany doncs, que una instal·lació doncs, hagi deixat de regar i que hagi passat això, i més doncs, en un moment doncs, que per sort la sequera ja ha passat i que el que ens interessa és mantenir verd aquests espais arbrats doncs, de zones com en aquest cas com el parc del Molí, no? Per tant, la pregunta és doncs, si pensen això, repassar bé el sistema de rec i reposar doncs, la propera plantació per una mica reconstituir doncs, aquest espai verd del nostre poble.
0: Gràcies, senyor Masferrer. Senyor Bat, vol començar vostè?
8: Sí, gràcies. Senyora Falguera, en relació al tema que ens ocupa, com vostè bé ha dit, doncs ahir vam tenir la reunió de drets socials i vaig ser molt clar en quin era el posicionament meu i del govern. I era que no ens saltaríem la legalitat. Ho he deixat molt clar. Aquest reglament que estem aplicant va ser un reglament fet per la regidora, pel govern que hi havia en aquell moment, de CUP. La regidoria la ostentava la CUP, juntament amb Esquerra. Estem aplicant aquell reglament. Sempre he dit que és un bon reglament. Sempre he dit que és un bon reglament. El que passa que el que no podem fer és, per uns, fer unes o sigui, donar no ho hem pogut fer. Per tant, vostè em fa moltes preguntes aquí que, de fet, doncs, ja li vam respondre ahir, que constaran a l'acta. Vostè diu que, bueno, que van comprar 11 pisos, no van comprar vostès tots els 11 pisos. Ja li van dir que a l'acta es posaria tota la informació. Per tant, jo li donaré, hi ha moltes dades que jo no tinc i moltes de les coses que, alguna de les coses que em demana, vostè sap que jo no li puc donar per la llei de protecció de dades. Tot allò que puguem donar, sense cap problema, ho farem. Perquè penso que he estat un regidor molt transparent, que he donat sempre la informació als grups de l'oposició, tot tant el que m'han demanat, fins i tot aquelles coses que crec que eren importants que vostès sabiessin. Per tant, no puc parlar de casos, però abastament la cap de drets socials ahir els hi va dir tot el que s'ha fet i com es treballa i el que s'està fent per totes les famílies que estan dins de que estem treballant i tutelant a nivell de serveis socials. Per tant, li respondré per escrit tot el que vostè m'ha demanat, però vull deixar clar que el posicionament del govern és el que és, que ja li han dit en diverses ocasions, i insisteixo, continuem treballant cada dia en totes les persones que estan amb nosaltres des de serveis socials. Donar el total recolzament al personal de serveis socials, penso que estan fent una gran tasca, moltes vegades molt poc agraïda, és una feina la que fan molt dura, i el meu total recolzament, perquè les decisions que s'han pres sempre han estat tècniques. Vull dir, aquest regidor mai ha modificat un posicionament i una proposta tècnica. Sempre ha acceptat, i això puc dir-ho clarament perquè ha estat així, tots aquells informes professionals estan aplicant la normativa que vostès vam aprovar amb el vot de tots els partits que hi havien a favor. Repeteixo, perquè era un bon reglament, però el tema no és tan fàcil com creiem. De fet, propostes de solució dins de la legalitat, cap ni una. A veure, aquí el problema rau no dels jutges que desnonen, perquè els jutges el que fan és aplicar la llei que hi ha al Parlament, al Congrés dels Diputats. A veure, jo el que sí que demano als partits que estan al Congrés dels Diputats facin el favor de pressionar. Vull dir, ara penso que aviat, no sé si avui o demà, hi havia també que es votava el tema dels desnonaments, no? O sigui, l'aturament dels desnonaments. Bueno, aquí als ajuntaments tenim els recursos que tenim i també hem de ser molt valedors amb els impostos que paguen els nostres conciutadans. Per tant, nosaltres, fins que l'alcalde doncs no pensi el contrari, actuarem d'aquesta manera. Continuem treballant, insisteixo, sense parar, els serveis socials, els professionals de serveis socials i amb el nostre recolzament quan fa falta. Senyora Dueñas, en relació als expedients, a veure, li pertoca potser tant més a l'alcalde que a mi, però jo li dic que tot allò que, no, que lògicament haurem de parlar amb els serveis jurídics, amb el secretari, i que ens digui doncs, clarament quina informació podem donar-li i quina no. Tota aquella que es pugui donar, transparència total. Penso que hem estat sempre així. Però jo, per part meva, informació tota, dades personal i tot això, lògicament no. Moltes no les tinc jo tampoc, ni les he de tenir. I amb això acabo. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies, senyor Abad. Senyor, qui segueix? Senyora Majoan, alguna cosa? No, eh?
9: Joan, et vaig contestar el correu de seguida del que vas enviar el mes de juliol i sí, estem treballant amb les ordenances i aplicant la nova llei de la modificació de l'article 7.4.3. Vale?
0: Gràcies. No, senyor Planas, sisplau. Sí.
10: En relació a la pregunta del senyor Plantarrosa del tema aquest petit accident que hi va haver-hi a l'Institut Raspall, bé, al carrer, diguéssim, efectivament em vaig reunir amb la directora i amb el professor afectat per l'accident, perquè precisament era un professor que entrava a aparcar a l'aparcament que hi ha al costat de l'institut. Em van explicar l'acció, van donar el seu parer. En aquell punt ja es havia fet una intervenció que era elevar el pas d'accés en l'aparcament, de manera que s'aconseguia tot això, evidentment, amb el control i la supervisió de la policia local i de la seva expertesa. S'aconseguia que els patinets i bicicletes alentissin el pas i els cotxes també, quan tombaven, haguessin de fer una aturada i entrar. Es va fer aquesta instal·lació i no es va instal·lar el mirall a l'espera de que es va creure que funcionaria suficientment bé. El fet cert és que, i això ens hi trobem a altres bandes de la vila sovint, el comportament, diguéssim, dels conductors de patinets, no de bicicletes, sinó de patinets, molts cops fa que vagin a una velocitat molt superior a la recomanable i que en punts com aquests, en què hi ha una elevació perquè redueixin la velocitat, no la redueixin. Són nanos joves, els agrada córrer i no aconseguim que les dificultats que els hi posem no els aturen, diguéssim. Vam acordar amb la direcció de l'institut instal·lar el mirall. Certament el cost no és el problema, sinó era una mica que no ho trobàvem suficient. Ara ho provarem a veure que sí. I alhora també es va parlar amb la policia local perquè fessin una millora de la seva presència en aquell punt, que normalment acostuma a comportar un millor comportament tant de conductors de vehicles com de bicicletes com de patinets. Mundial de la Prevenció del Suïcidi, senyora Dueñas, efectivament s'han fet algunes accions. És veritat que el suïcidi representa en algunes franges d'edat ja la primera causa de mort i per tant és un element que hem de tenir molt en compte. L'activitat de la regidoria de salut és molt important amb això. Lògicament aquí intervenen altres administracions com la Conselleria de Salut a través del CAP, etc. En tot cas, no li puc fer ara un repàs de tot el que hem fet i sí que, sigui el que sigui, el que jo li contesto, li agraeixo que m'ho recordi perquè realment si hem fet el que sigui segur que podem fer més i per tant m'està bé i li accepto la invitació que em fa a que millorem en aquest àmbit. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Pla. Senyor Quesada, endavant.
11: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Aviam, del Pla Morató sí que vam presentar al·legacions a la proposta de revisió del POM de Llinars del Vallès. La veritat és que no sé com estan, per tant li haig de mirar i ja li traslladaré com està aquesta qüestió. En relació a l'habitatge, en relació als habitatges buits de la Generalitat, els vam revisar tots, no hi ha cap habitatge buit dels que ens van passar. Si vostè recorda, ja fa, jo crec que com va vindre la plataforma, el sindicat per l'habitatge fa un temps, ens reclamaven precisament una mesura en relació a munició aquesta. En aquest moment solament quedava un. Vam comprovar-ho i evidentment no donava la condició de buit per poder fer aplicar la mesura. Jo em sembla que això ho vaig comentar i ja li vaig dir, però en tot cas que sàpiga que no tenim cap habitatge buit dels que diu la Generalitat. Ara també és veritat, com ja he explicat altres vegades, tenim demanat un recurs a la Diputació de Barcelona per fer-nos un cens d'habitatges buits. Quan disposem d'aquest cens, que imagino que serà abans de mitjans d'octubre, podrem començar a verificar quins habitatges estan buits i començar a aplicar polítiques públiques per la mobilització d'aquests habitatges, tal com preveu també el pla local d'habitatge. I dels habitatges de la SEP no li sabria dir exactament quants tenim a l'actualitat. Deixa-m'ho mirar i li comento. En tot cas, i a més, sé, no fa gaire va sortir la notícia de que a l'Estat posava a disposició de la Generalitat uns pisos de la Sareb, si no ho recordo malament, per l'administració de polítiques d'habitatge. També es miraré com està aquesta situació i també informaré sobre aquesta qüestió. Del pacte de l'habitatge que vostè ha comentat, ho desconec. De moment la plataforma, el sindicat de l'habitatge no s'ha posat en contacte amb nosaltres i no ens ha traslladat absolutament res, vale? Evidentment, qualsevol proposta que vingui l'analitzarem i veurem la seva viabilitat. En quant a la memòria de la policia local, senyor Balcells, aviam, normalment les memòries de la policia local tracten de l'actuació que fa la policia local. No està ni les actuacions que puguin dur a terme ni Mossos d'Esquadra, ni Policia Nacional, ni Guàrdia Civil. Aquestes informacions es les traslladen quan es fan juntes locals de seguretat. Val? Aleshores, aquest any, com a conseqüència de la incorporació del sergent fa poc, no hem fet aquest any junta local de seguretat, i el que hem parlat amb el cap de la policia és que aquesta junta local de seguretat la traslladaríem el primer segon trimestre de l'any 2026. Però en tot cas demanaré si ens poden facilitar aquesta informació per fer-li arribar. També és veritat, aprofito també una qüestió, amb una qüestió que em va preguntar el senyor Masferrer en relació al... Jo li vaig dir que durant aquest mes de setembre tindré... que tinc, en aquests moments tenim el cap de la policia de formació, però en

0: d'aquest això. Si vostè no ha estat o no ha sentit, no ho sé. Però no es preocupi, que les dades de les comissions de treball les farem públiques perquè tothom sàpiga que efectivament així s'ha tractat a les comissions de treball. Que jo recordi tres. Puc estar equivocat, eh? M'entens vull dir? Jo, i agraeixo, no vaig dir cap projecte estrella que tinguéssim en un determinat lloc. Vaig dir que teníem un projecte amb una determinada entitat i que, per tant, no podíem en aquests moments posar aquest sòl a disposició de res perquè estàvem mirant de com tancar, com tractar amb aquest projecte. Sí, ho vaig dir.
1: No, sisplau. No, és un debat. No és un debat. Sisplau. Sisplau.
0: Dit això,
1: és un debat.
0: Dit això, hi ha una cosa que em sobta, senyor Panterosa, perquè vostès reben els actes de les juntes de govern puntualment i cada ple. Si vostè no pot, en la seva condició de regidor, fer la seva feina, potser que es plantegi ser regidor. D'acord?
1: D'acord, sisplau. Senyora Cortés.
2: Sí, bona nit a tothom. Bueno, jo, senyor Plantarrosa, per la pregunta que ha fet dels patis, de la renaturalització dels patis de les escoles, bueno, no explicaré una altra vegada el per què hem trigat tant, perquè vostè ja ho sap de sobres, està gravat als plens, s'ha comentat com a mínim 10 vegades, però bueno, entrarem a el que interessa. Patis de les escoles es va començar per Can Manent el dia 31 d'agost. D'acord? En principi es va començar per Can Manem, com ja vam explicar, perquè és l'escola que té la pista d'asfalt i era on s'havia de fer les obres, perquè la resta és quasi tot és plantació de verd. S'ha repicat tot, en principi, segons... Va, em deixa acabar, si us plau. En principi, havien 20 centímetres que s'havien de repicar, ens hem trobat 60 centímetres. Ja acabem i ara es començarà la plantació i paral·lelament es començarà també l'escola mil·lenari, les dues alhora. De totes maneres, això tenim una comissió de treball el proper dia 13, que ara els havia de convocar, però li faré tot un informe de com han anat les obres, de quin estat es troben exactament, el problema que ens hem trobat amb aquesta pista i sobre la marxa anirem parlant, però s'està treballant, d'acord? Gràcies.
1: Gràcies, senyora Cortés. Senyor Serrano, sí.
3: Gràcies, senyor alcalde, bona tarda. Pel tema de la Comissió Ciutadana General, afortunadament fa 3 setmanes s'ha incorporat una companya nova a l'àrea de participació ciutadana, s'està posant al dia i aviat, en qüestió d'uns dies, unes setmanes, convocarem de nou la comissió i farem la segona reunió d'enguany després de del 24 de març que ja vam fer. Gràcies. No es va cancel·lar. No. Si recorda, és la que es va tractar, entre altres, el membre de la comissió que està a la taula de l'aigua va explicar tota la feina realitzada i també es va escollir els membres que formaven part de l'òrgan de governança que pràcticament es va convocar la comissió per escollir un parell de membres de la Comissió Ciutadana General per l'òrgan de governança de l'aigua. Sí, en aquest cas... està confosa. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Serrano, senyora Moreno. Res, senyor Fèria.
4: Sí, un parell de qüestions sobre el tema dels pressupostos participatius, del tema del Parc de la Serreta. No estan executats. Em consta que s'ha fet una revisió, donat que eren uns pressupostos que venien de temps i s'ha tingut que refer part, sobretot amb el tema econòmic, per el tema de plantacions i demés, i espero i desitjo que comencem ja abans d'aquest any, donat que és el mes d'octubre el més propici, setembre, octubre, novembre, per poder fer aquest tipus de plantacions. Respecte al senyor Masferrer, Sí, sí, es va fer trasllat al servei.

0: serveis econòmics per, ja, ja he comentat, no? Per intentar doncs, incloure aquest tema de l'aerotèrmia dintre de les ordenances fiscals. No, gràcies per fer l'aportació. I respecte també m'ha comentat, em sembla, el parc de Molí, i ja el mateix, semblant a el que he comentat, en principi el mes d'octubre esperem i desitgem que podem fer aquesta plantació en aquests exemplars. També m'agradaria dir que el fet de fer el rec, és molt possible que molta gent ho desconegui, els recs a Cardedeu es fan per dues vies, una amb aigua potable i altra que no és aigua potable. L'aigua no potable és la que ens ve del pantà de Vallfornès. Aquesta aigua no es pot, aquest ús d'aquesta aigua no es pot fer ús per aspersió, per un tema de legionela, i amb la qual el que s'ha de fer és comprar uns clorificadors per precisament poder evitar que es pugui produir algun efecte indesitjable pel fet de la legionela. Això també ens passa amb l'aigua de clor, és a dir, l'aigua que utilitzem, que tot aquests tubs també han de fer-se aquest procés de clorificació, en aquest cas és netejar-los, perquè es pugui fer rec. En principi això es farà ja, per intentar mirar de si podem reconnectar aquests trams. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Feria. Contesto jo ara. Començo per vostè, senyora Soldevila. A veure, no podem donar la sensació que no tenim un protocol d'assetjament, ja el tenim. Aduanyes, perdó. El que hem fet és el que tenim, el que hem fet ha sigut actualitzar-lo i ampliar-lo. Havia de passar per aquest ple, però passarà pel ple d'octubre. Ja l'ha validat el Comitè de Seguretat i Salut i ara en aquest moment l'està revisant per si tenen alguna qüestió a fer el Comitè d'Empresa. Val? En relació al tema de la granada, posar en marxa, ja vaig dir-ho, posar en marxa una escola bressol és una de les coses més complicades que jo m'he trobat a la vida. Per què? Perquè intervenen moltíssims actors. Des de la Generalitat, que ha d'aprovar tots els seus protocols i tot el servei, fins tots els serveis. No? Hem tingut una petita dificultat amb un tema dels bombers que ja s'ha resolt. Vale? El que pràcticament avui podem assegurar, gràcies, i ho torno a dir i ho repetiré mil vegades, els serveis d'educació, l'àrea de secretaria i el propi Departament d'Educació, que estan posant tots el que poden i més, el que podem dir és que probablement a primers de novembre, vull dir, la licitació ja estarà executada i probablement a meitats de segona, tercera setmana de novembre hi haurà la convocatòria de places i a finals de novembre, si tot va bé, podrem engegar la nova escola bressol. Gràcies per advertir-me, senyor, perquè sap què passa? Que és molt fàcil veure Taverner, senyor Taverner. És molt fàcil veure la palla en l'ull aliè i no en la pròpia, val? I efectivament s'ha d'anar molt tant amb les dades que es donen, s'han donat dades generals però no concretes, parlant d'un nom i cognoms, cosa que potser altres persones han fet bastant més que jo. I m'agradaria tancar el ple, tancar-lo i donar pas als veïns i veïnes de la Serreta i altres persones que venen d'altres entitats que estan avui aquí, perquè tancant el ple i obrint el plec de la seva intervenció em permeten contestar una consideració com ha fet el senyor Taverner i que crec que miri, primer, abans sembla que no se m'ha sentit, els he donat la benvinguda i els he agraït el to i que deixessin portar aquest ple d'una manera normal. És a dir, ho repeteixo per si no queda clar, jo els agraeixo la presència i els agraeixo la paciència. També la paciència d'haver aguantat tot el ple d'una manera absolutament respectuosa. I insisteixo, permetim que els utilitzi per contestar una consideració que m'ha fet el senyor Taverner, que m'estic reprimint la paraula que utilitzaria, perquè la que em ve al cap és la de cinisme. La diferència que hi ha entre una expressió democràtica, democràtica i legítima, com és la que els veïns i veïnes de la Serreta i alguna entitat més que està per aquí tenen avui, respectant aquest ple, esperant el seu torn de pregunta, i no descriuré exactament el que va passar el dia que en comissió informativa un grup de persones van ocupar literalment aquesta sala de les columnes. És la diferència. Sisplau, fins ara hem anat bé, val? La diferència que hi ha és que el que estem fent avui és un acte democràtic, i el que es va fer l'altre dia va ser un delicte. Que quedi clar. Sí, va ser un delicte. Molt bé, si li sembla, senyor secretari, podem aixecar el ple i donarem la paraula al portaveu, em sembla que és el senyor Jordi Carbonell, no?, que parlarà en nom dels...

0: Sí, perdó. Bona nit a tothom. Primer de tot, volem agrair a tots els partits polítics que conformen...
1: Senyor Carbonell, perdó, un segon, perquè sí. Abans ha quedat a l'aire un dubte. Nosaltres vam tenir una reunió en què jo vaig plantejar, en principi, si era necessari que tots els partits polítics contestessin un per un, tenint en compte que tota l'organització ja havia tingut l'oportunitat de reunir-se amb cada un dels partits polítics i sabien la seva participació. Per tant, allargar més aquesta consideració utilitzant aquest final de ple perquè cada partit polític tornés a fer el seu míting corresponent, em semblava que no calia. Però d'acord amb tots els que vam estar en aquella reunió, es va decidir que si era la voluntat, cada partit podia fer el que cregués oportú, contestar o no contestar. D'acord?
0: D'acord.
1: Senyor Blai, gràcies. Endavant, senyor...
0: Moltes gràcies.
1: Cabrón.
0: Home, la nostra vinguda aquí és perquè això és un consistori, és on estan representats tots els vilatans de Cardedeu i creiem que tots mereixen tenir la resposta de tots els representants que tenim aquí. A partir d'aquí vostès determinen com s'ha de dur el ple. Tot i així, primer de tot, volem agrair a tots els partits polítics que conformen el consistori i al regidor d'Urbanisme, senyor Quesada, la seva disponibilitat per poder dur a terme les trobades que vam tenir la setmana passada, amb cordialitat i celeritat, tot i la notòria discrepància que tenim amb alguns d'ells. Des de la plataforma volem remarcar que defensar la Serreta no significa estar en contra de l'habitatge dotacional ni de la necessitat de crear habitatge a Cardedeu. Entenem que és una necessitat i que s'ha de donar resposta. El que planteja la plataforma és que aquesta necessitat es pugui resoldre sense haver de sacrificar un dels espais verds que tenim dins del nucli urbà, que forma part del nostre poble, del nostre dia a dia i de la vida de moltes generacions. Tot i que la plataforma ja és coneixedora dels diferents posicionaments polítics dins del consistori, volem que mitjançant aquest ple i l'oportunitat que ens dona la televisió de Cardedeu, fer-lo arribar a tots els cardedeuens i cardedeuenques, que volem formular la següent pregunta a tots els grups municipals, perquè aquí a la Casa de la Vila, on són representats tots els vilatans, els hi pugui arribar directament els diferents posicionaments. Voldríem conèixer el posicionament dels diferents partits polítics davant la modificació del POM que planteja canviar la qualificació dels terrenys urbanístics al Parc de la Serreta, actualment destinats a equipament, per convertir-los en sòl edificable amb capacitat per acollir un màxim de 88 habitatges. Creieu que aquest àmbit ha de ser edificable o que ha de mantenir la seva qualificació actual com a equipament? I en cas que considereu necessari preservar aquest espai verd, quina és la vostra posició davant del fet que existeixen altres alternatives més idònies per dotar Cardedeu de l'habitatge necessària? Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Gràcies, senyor Carbonell, per la claredat i per la concessió de fer les coses amb el ritme i el temps necessari, que ja agrairem tots. A partir d'aquest moment, si vol començar el senyor Abad, i agrairia que el temps que utilitzin sigui com a màxim el que ha utilitzat el senyor Carbonell.
1: Intentaré anar ràpid, doncs. El passat dijous 17 de setembre ens vàrem reunir amb vostès a la seu de l'Associació de Veïns del Poble Sec a petició seva. En aquesta trobada em va acompanyar una membre de Gent pel Canvi, veïna del Poble Sec, i he de dir contrària a l'edificació dels pisos. Es vaig deixar molt clar que el partit encara no s'havia posicionat envers d'aquesta problemàtica, ja que som una formació assembleària i abans de prendre una decisió volíem escoltar tant la seva versió com la del regidor d'habitatge, reunió que va tenir lloc el dia abans de la nostra trobada. Així mateix es va comunicar que jo personalment era partidària de construir els pisos a la zona d'equipaments, a tocar del parc de la Serreta, tal com s'havia aprovat en el pla d'habitatge amb el vot favorable de tots els partits de la corporació i que en cap cas s'està parlant de fer pisos a la zona verda del parc de la Serreta. La meva companya de partit els va reiterar i deixar clar que aquesta era una opinió personal de Jordi Abad i en cap cas de Gent pel Canvi. La meva sorpresa ha estat que en la reunió que vostès van mantenir diumenge van manifestar que jo era partidari de fer els pisos, fet que és cert, però posteriorment van afirmar que Gent pel Canvi estava a favor de fer els habitatges. Per tant, els demano que aclareixin i comuniquen aquesta informació al grup de WhatsApp de la plataforma Salvem la Serreta, deixant clar el que realment els vam explicar i no el que es va dir en aquesta darrera trobada. Un cop feta aquesta rectificació, els comunicarem quin ha estat el nostre posicionament definitiu. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Abad. Senyor Panterrosa, va, gràcies, endavant.
2: Sí, també res i curt. La primera pregunta, creieu que s'ha de canviar s'ha de fer aquesta modificació i fer edificable per habitatge dotacional en comptes de que quedi com a equipaments? No creiem que sigui una bona idea, no creiem que siguin les maneres de fer-ho i en tot cas creiem que hi ha alternatives molt més hàbils que fer aquestes tres edificis de la Serreta. I si mantindríem la clau, diguem-ne, com estava, sí. No només això, sinó que creiem que el barri del Poble Sec està infradotat a nivell d'equipaments, és una evidència, ho sabem tothom. Nosaltres sí que és cert que havíem proposat en el nostre programa polític fins i tot un equipament intergeneracional, un equipament públic que pensàvem, i entre d'altres coses perquè no hi havia altres alternatives que pogués anar allà, evidentment un edifici d'una planta molt integrat, diguem-ne, dintre l'entorn i que realment sigués públic i d'accés per tot el barri. Però tot i així, parlant amb veïnes i veient l'abast de la plataforma també i com es van generant dinàmiques que generen consens, estem absolutament disposades a parlar-ne i us diré més, nosaltres pensem realment que s'ha d'invertir en equipaments en el Poble Sec. Si no és allà, s'haurà de buscar una altra alternativa, s'haurà d'invertir diners. No és poca cosa, però hi estem disposades. Ara bé, Si aquell espai es vol protegir dintre de la Serreta sense que sigui un equipament, parlem de canviar directament la clarificació i traiem-lo i traiem aquella clau. Si no, sempre tindrem aquesta possibilitat de que passin coses allà. Ja us dic, nosaltres, el nostre posicionament és explorar la possibilitat de que hi hagin equipaments allà o en un altre lloc del Poble Sec. Si aquest és el parer majoritari, estarem parlant tranquil·lament i de fet us haig de dir que la reunió que es va donar el diumenge passat, que vam assistir amb molta expectació per veure realment quina era la postura d'aquesta comissió i l'associació de veïns que la representava, i hem de dir que ens hem sentit molt naturalment còmodes amb la presentació. No hi ha cap interès d'anar en contra de lo que necessita Cardedeu, que és habitatge dotacional. Ha quedat claríssim, ha quedat meridianament clar perquè heu començat dient això. Solament vosaltres el que plantegeu és si aquell és el lloc idoni o no. Nosaltres pensem que no. Gràcies. Gràcies.
3: Sí, anem a veure. Partint de la base, bueno, primer de tot també agraint la reunió que vam tenir la setmana passada amb els representants, que alguns esteu aquí, dels veïns del Poble Sec, i el to molt constructiu que va tenir aquella reunió, malgrat que podíem tenir posicions que no eren idèntiques, això està clar. Ara bé, també alhora partint de la base de que tots reconeixem la necessitat imperiosa de fer un esforç des de tots els punts de vista per abordar aquest problema que és avui dia l'habitatge i el cost tant dels lloguers com de la compra com de l'accés a l'habitatge. Però i alhora em deixava, i alhora un reconeixement. És molt important quan hi ha polèmiques d'aquestes característiques que ens reconeguem els uns als altres. Què vol dir això? Els veïns d'avui de la Serreta o del Poble Sec que esteu aquí, ho feu per defensar una cosa que us estimeu, en la que creieu, en la que realment us sentiu identificats, i que el fet de que hi pugui haver-hi un canvi en aquell àmbit us fa fer sentir que pot haver-hi una pèrdua. I això a mi em mereix tot el respecte. Per tant, el vostre posicionament, encara que no sigui el meu, em mereix el reconeixement i el respecte, perquè al cap i a la fi ho feu creient que el model de Cardedeu va pel camí que aquí avui ens veniu a defensar. Ara bé, de la mateixa manera us he de dir que la coherència en ocasions té un preu i també té un valor, i us ho vaig dir en la reunió, que miréssiu de que no us enganyéssiu, perquè és molt fàcil aixecar uns aplaudiments d'unes persones legítimament enfadades per una proposta que surt de l'Ajuntament i que consideren que els perjudica o que no està bé, senzillament. És molt fàcil. I aquí hem vist com regidora de la CUP deia una cosa, que era que necessitem de forma urgent, com sigui, habitatge, i el seu company deia la contrària, que si no, aquest habitatge no l'hem de fer. Mireu, jo m'he fixat molt bé en les paraules que deia el regidor de la CUP i que deia el regidor d'Esquerra Republicana, i cap d'ells ha renunciat al pla local d'habitatge, i cap d'ells ha renunciat als 32 pisos de la Serreta. Això és molt important que ho tingueu en compte, perquè jo ara podria fer un discurs molt còmode i dir-vos que teniu la raó en tot, però el fet cert és que han dit que no estan contents com s'ha tramitat, que potser hi ha una alternativa millor, però cap d'ells ha dit que s'anul·lés el pla local d'habitatge o que se'ls renunciés als 32 pisos a la Serreta. Tot el que heu dit és que preferiu o proposeu, vaja, que aquests pisos es facin primer a Can Serra. Bé, és una proposta. En tot cas, jo el que faré és respectar-lo quan vostè parla i jo no.
0: Sisplau, no, sí.
3: Perdoni, però vostè abans ens ha regalat 20 minuts de discurs. Dit això, és evident que una proposta d'aquestes característiques, tan important pel benestar de tanta gent, perquè al cap i a la fi, quan parlem d'habitatge, parlem de persones. Parlem de gent que es lleva al matí, se'n va a treballar, després de deixar els nanos esmorzats i vestits d'escola, fa la seva feina i malgrat tot...
0: Senyor Plana.
3: Sí, la donaré.
0: Contestem.
3: Malgrat tot no li arriba per pagar el lloguer ni per pagar una compra. D'això estem parlant, de persones. Efectivament.
0: Sisplau,
3: però per això...
0: Sisplau. Ha quedat molt bé.
3: Per això,
0: sisplau. Per favor. Sisplau. sisplau. Vagi contestant a la pregunta.
3: Per això... No, no, sisplau. Mireu el que he dit. Ha dit que preferia una altra alternativa. Això no vol dir que estigui en contra.
1: Bueno. No,
0: no, no.
1: Sisplau, si no callem, tallaré. Si no callem, tallaré. Sisplau, ha anat molt bé. Fins ara ja ha anat molt bé, vale? Vinga, va, segueix, acabi, senyor Carlos.
3: Ja els he dit que era molt fàcil dir-los el que vostès volien sentir, però és molt més difícil, en lloc de tenir una proposta per un punt concret de Cardedeu, saber entendre que aquest és un problema de Cardedeu en el seu conjunt i que, per tant, tots hi hem de posar la nostra part. Miri, vaig a les respostes. Vaig a les respostes. Tots.
0: A veure, sisplau, si no sabem acabar la reunió, la tallaré. Us ho dic en sèrio. Sisplau, hem respectat les paraules de tothom, tothom té la seva opinió i estem aquí per compartir no l'opinió d'algú, per compartir l'opinió de cadascú. Per tant, senyor Plana, sisplau, vagi acabant.
3: Acabo.
0: Contesti a la pregunta.
3: El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal fa 20 anys que estableix que aquests solars són equipaments. El plantejament que es fa ara és que dins de les utilitzacions d'equipaments també pugui haver-hi habitatge. I si hi ha alternatives més idònies per ubicar els habitatges, el que sí que els hi vull dir, i ja els hi vaig dir a la reunió i els hi torno a dir avui, és que de forma molt fonamentada i molt estudiada estem absolutament oberts des del nostre grup a obrir un debat, a obrir un diàleg amb els veïns, amb la resta de grups, en el que realment estudiem, potser amb el cap més fred del que el tenim ara, si realment hi ha alternatives o si realment hi ha ritmes que es puguin portar en diferents. Aquesta és la nostra resposta.
0: Moltes gràcies, senyor Planas, senyor... Mas Ferrer.
4: Sí, donarem resposta, torno a apel·lar a aquell principi d'incertesa que ens genera el govern, perquè, com bé deia el company Taverner, a la comissió de la setmana passada se'ns va dir doncs, que el més probable és que poguéssim fer la pregunta però que els grups no podríem respondre. I això va ser després d'estar preguntant durant una bona estona. Per tant, no teníem aquesta resposta preparada, el Blai ho ha dit, i perquè quedi clar i es demostri encara més aquesta incertesa, jo mateix vaig trucar al veïnat que havia presentat la instància per dir-los, com que no sabem, perquè l'alcalde no ens ho ha respost, si podrem intervenir al final, sembla que no, farem la resposta a la part de plets i preguntes, i així ho he fet. Per tant, la meva resposta ja ha estat donada, ja ha estat molt clara abans. Nosaltres hem dit que no volíem que això arribés al ple, no volíem que aquest pla especial urbanístic, que era el nostre prec, no arribés al ple per la seva aprovació definitiva. Per tant, això no ens agrada, però crec que hem de tornar a incidir amb això, amb el que començava dient el senyor Carbonell i el que m'hem dit totes aquí. També ho deia ara el senyor Planas i estem d'acord. El nostre objectiu és doble. És un salvem la Serreta. Veia aquí el company Miquel Pujades, que acaba de marxar i em sap molt greu perquè justament ell va liderar un salvem la Serreta fa molts anys, justament perquè no s'organitzés fins la part de tot, pràcticament fins la carena, aquella Serreta, i quedés el gran parc que tenim avui en dia. És un salvem la Serreta, salvem aquest espai de l'impacte que tindria allà i a la vegada no perdem aquest habitatge. Nosaltres, això pot semblar populista, senyor Planas, però home, en el pla urbanístic teníem fins a 221 possibilitats, perdoni, en el pla local d'habitatge, que evidentment seguim reafirmant. Jo els dic unes quantes, les més viables segurament. Solar del Casino, 21 habitatges. Solar del PMU 20, 28 habitatges. Caterina Albert, Víctor Català, amb Avinguda Àngel Guimarà, fins a 30 habitatges. Ara ja no parlàvem de 88 ni de 81, vostè ha parlat de 32, per tant ja han tornat a l'inici del que deia pla. Pues amb 30 habitatges ja estaríem amb l'equivalent en llocs molt més viables. 41 habitatges que haguessin pogut anar a l'Avinguda Rei en Jaume Plaça de la Pubilla, però no hi poden anar perquè la decisió que vam prendre doncs, de posar-hi l'escola Bressol a 50 metres de l'altre. 32 habitatges a l'Avinguda Catalunya part de la Serreta i 39 al carrer Maternitat d'Elna Rosa Sensat. Per tant, d'alternatives n'hi han i l'objectiu és doble, salvar la Serreta i posar els habitatges que Cardedeu necessita al millor lloc possible.
0: Gràcies, senyor Ferrer. Gràcies, senyor Quesada. Endavant.
5: Moltes gràcies, senyor alcalde. Aviam, jo us ho vaig manifestar a la reunió que vam tenir amb vosaltres, quin era el meu posicionament, i aquest posicionament, la veritat és que no ha variat. Continuo creient la necessitat evidentment que hi hagi habitatge de protecció oficial en règim de lloguer. Crec que l'espai de la Serreta és un lloc adequat, perquè a més així en sou part. perquè així ho permet el POM, diguem-ho clar. A més, cobrim una doble necessitat, perquè cobrim la necessitat d'habitatge que té el poble, i a més cobrim la necessitat d'equipament comunitari pel barri del Poble Sec, que també és una de les necessitats, també és una de les necessitats que té el barri del Poble Sec. I per tant, em continuo afirmant el que jo es vaig manifestar l'altre dia. A la pregunta és si modificaria la qualificació de la parcel·la? No. Perquè si no, el Poble Sec es quedarà sense un terreny d'equipament. Per tant, no.
0: Sisplau, a veure si ho entenen, perquè que sàpiguen com això funciona. Aquí venen els ciutadans, després d'un ple, fan una pregunta, se'ls hi contesta si es pot, se'ls hi contesta si es pot i no hi ha debat. D'acord? Pensin una cosa, això tot just acaba de començar. Per tant, ni ho resoldrem avui, ni ho resoldrem demà. Ni avui ni demà, d'acord? Acabi, senyor Quesada.
5: Sí, disculpeu, no intervenc res més que això. Recordeu que dilluns 28 de setembre he convocat una reunió oberta per tothom. Ahir us explicaré com s'ha pensat aquesta qüestió, d'acord? I quines opcions tenim i com s'han analitzat totes i s'ha valorat que aquesta proposta és la millor per Cardedeu.
0: Molt bé. Escoltin, sisplau, tindran temps sobrat per discutir, per comentar, com diu el senyor Quesada, aquests termes en l'àmbit que toca, que no és ara aquest d'avui, vale? Repeteixo, si em deixen acabar, repeteixo, els hi agraeixo la presència, els hi agraeixo la paciència, els hi agraeixo el respecte i els hi agraeixo l'actitud democràtica, que penso que pot ser exemple per a altres grups a Cardedeu. Moltes gràcies i bona nit. A veure, per tenir la paraula, que ho tinguin clar també, per tenir la paraula, això ho sabran els regidors, els poden informar d'això si parlen amb ells, per tenir la paraula al final del ple, després del ple, perdó, ha de ser d'una cosa que s'hagi tractat durant el ple, d'un punt de l'ordre del dia del ple, perdó, d'un dia del ple, o bé i s'ha d'haver demanat. Com han fet molt bé els veïns de la Serreta. S'aixeca la sessió.
6: Això que vostè acaba de dir se suposa que aplica a partir d'ara. En tot cas, el grup municipal de la CUP ens quedarem a escoltar el que considerin que ens han de dir, la veritat, és que no es faltaria. I vostès, si volen marxar, no es marxen. Però cobren per escoltar la gent.
0: Quina puta que és aquest tio, home, suavi.

0: quedeu si us diem que l'handbol Cardedeu va enfrontar-se al Barça d'Iñaki Urdangarín? Sí, sí, tenim imatges que demostren que el polèmic marit de l'Infantra va marcar uns quants gols contra l'equip de Cardedeu. Va ser el 1990. El llavors equip de Cardedeu estava dirigit per Josep Maria Massip, el pare d'Enric Massip, que jugava al Barça. I els cardedeuencs havien aconseguit l'ascens a Primera Nacional, cosa que els va permetre jugar a les semifinals de la Lliga Catalana.
1: L'objectiu, ja ho deien els jugadors, era no fer el ridícul, i alerta perquè els cardedeuencs van estar guanyant durant una estona. Van fer el primer gol del partit, però tot i això no van passar l'eliminatòria.
2: Dimecres passat es va disputar el partit d'handbol entre els equips del Cardedeu i el Futbol Club Barcelona, que vau poder veure dijous. Tot seguit us oferim un petit reportatge, però us informem de que a l'acabar el Cardedeu informatiu podreu veure íntegrament aquest partit històric.
3: Vedell.
4: El dimecres 21 de novembre serà un dia per recordar per uns quants cardedeuencs, sobretot pels jugadors, entrenador, directiva i socis i simpatitzants del nostre equip d'handbol. El Cardedeu s'enfrontava amb el totpoderós Barça en partit de competició oficial. Possiblement hagi estat l'única vegada que un club cardedeuenc s'enfrontés en partit oficial a un equip de la categoria del Barça, campió de la Lliga Nacional de Divisió d'Honor i sotscampió d'Europa a l'any 1989. El partit es va jugar al pavelló municipal de Sabadell, a les 8 de la tarda, cosa que va facilitar el desplaçament d'alguns seguidors del nostre equip. Com asseguraven els jugadors, el partit era el premi a l'excel·lent temporada que van realitzar la passada campanya i l'inici de l'actual. El Cardedeu, per arribar a aquest partit de semifinals de la Lliga Catalana, es va desfer de dos equips de superior categoria, i recordem-ho, va assolir l'ascens a l'actual Primera Divisió Nacional B en el play-off disputat abans de l'estiu a Logronyo.
5: Home, bueno, és un premi perquè hem estat fent una bona competició de Lliga Catalana, però de totes maneres, veure-ho. Venim a fer una miqueta el millor que puguem, intentar que no ens en facin masses de gols, no? Almenys disfrutar una miqueta amb el partit, això sí.
6: Espanta una mica aquest Barça?
5: Bueno, el que passa que potser tens tota una colla d'estrelles aquí davant. Espantar no, vull dir, com que som molt conscients del que tenim davant, espantar no ho crec. Pues si fos algun partit que es decidís alguna cosa, però hi ha molta diferència de categoria, i el que aspirem és a fer un bon paper i poder jugar el millor possible.
6: La sorpresa és impossible, no?
5: Totalment.
4: Per enregistrar aquest moment històric, esportivament parlant, un equip de Televisió Cardedeu es va desplaçar a Sabadell per oferir-vos imatges de l'abans, del durant i el després del maig. Abans de començar el partit, les nostres càmeres es van introduir als vestidors del Cardedeu, on Josep Massip, entrenador, feia les últimes explicacions de com jugar davant les figures nacionals i internacionals com Portner, Rico, Segalés, Serrano, Urdangarín i Massip, curiosament, el seu fill.
7: Recordeu, una de les coses que es poden emprenyar, dos punts, és clar. Primer que tot, el contraatac. Només perdem pilota, baixem a defensar seguir, a fer falta mig del camp. No deixeu anar res, perquè som molt fintadors i ens deixem retratar-se cada vegada. I una cosa que ens en pot emprenyar molt, saps? I el Flaix avui en voldran fer, perquè voldran lluir-se, voldran fer coses boniques. Per tant, atents al motiu que estigui la pilota en un cantó, heu d'estar preparats al resto de defensa, preparats a poder rebre en qualsevol moment. Defensa pressionant sobre els estreps. Avançada la defensa màxima, no menys. Que no tinguin possibilitats d'agafar i vindre a llançar màxim. Però pensa que fan molts cruces pel centre. El Portner, quan menys t'ho penses, t'engalta i te col·loca. Escolta, atents a qualsevol llançament. En contraatac, sortint de contraatac, però tu més recuperem pilota. Atents als rebots. Si no hi ha el contraatac directe, el fem apoyat. Farem la pilota i comencem a jugar.
4: Just abans de sortir a la pista, van dedicar un pit i collons, crit de guerra propi de l'handbol, a tota l'afició cardedeuenca.
8: Si fem de pit i collons,
7: anem a fer un pit i collons, perquè jo crec que s'ho mereix. A més, podem afrontar ja que estem molt tranquils. Més tranquils que estàvem la setmana passada anant a la setmana. És un partit que pràcticament ha de ser molt fàcil.
6: No agafeu els flors que volia posar, eh?
8: No fem el flors.
4: Un cop dalt del parquet, els jugadors escalfaven motors juntament amb els blaugranes, que, com ens deia el seu entrenador, Valero Rivera, venien a fer un entrenament en públic, on l'esparring seria el Cardedeu.
6: A nosaltres, Valero Rivera, entrenador del Barça, ens podries explicar una mica com afrontes aquest partit? Suposem que molt tranquil·lament, no?
3: Home, sí, perquè és un equip d'una altra categoria. Jo suposo que tractaran de guanyar el partit, com nosaltres, però penso jo que la diferència que en principi doncs, té que haver entre un equip com el Barça i un altre equip d'una altra categoria, doncs, sense desmereixer, jo sí que m'hi tinc que estar tranquil.
9: Tens algun estudi fet del Cardedeu? Alguna cosa que et pot bé explicar l'Enric?
3: No he parlat amb l'Enric de com jugava el Cardedeu o quins jugadors tenen. No. Lògicament no és un partit que em preocupi el que pugui fer a l'altre equip, sinó em té que preocupar el que puc fer que pot fer l'altre equip. No? Nosaltres tractarem de fer-ho el millor possible i ser com doncs, un entrenament en públic. No?
9: Com valores una mica la polèmica que ha sortit a l'altre semifinal entre el Sant Feliu i el Cacolat?
3: Doncs lògicament això no... És que ja s'està agafant com un costum, això. No estic d'acord, doncs no jugo. Però que sembla que siguem nens nosaltres, no? Això de l'handbol sembla ser que hi ha gent que és poc seriosa, no? I el senyor Ballús, si el que té que fer és copiar el que fa el senyor Gil, doncs apai, vamonos, no? Que es diu, no? Em sembla fora de lloc total i el que estaria que fer és aquesta gent que fa això, doncs que no pugui tornar a fer res més dintre de l'handbol. És així de fàcil i de senzill.
9: Bé, Valero, a part del partit d'avui, quines són les màximes aspiracions del Barça en aquesta Lliga? O si en aquesta temporada, la Lliga i la Copa d'Europa aquest any, sí?
3: Home, està clar que després del que vam fer l'any passat, per nosaltres millorar allò només queda la Copa d'Europa, no? La Copa d'Europa per nosaltres és el principal objectiu d'aquest any. Si nosaltres guanyem la Copa d'Europa, tot el que fem després no comptarà. Si la perdem, també tot el que fem després, si encara que guanyem la Lliga, encara guanyem la Copa d'Europa, tampoc comptarà. No? Aleshores, l'objectiu nostre aquest any és la Copa d'Europa.
4: Josep Massip, entrenador local, ens deia que, tot i ser conscient de la diferència de qualitat de jugadors, el Cardedeu tractaria de no fer el ridícul i plantar cara a les figures blaugranes.
10: Bueno, primer que tot, els he comentat que això que anem a fer avui és el premi d'una competició que vam fer amb la pretemporada i crec que és, aquest premi l'hem d'aprofitar-lo i tampoc ens hi hem de trencar el cap amb aquest partit, no? Vull dir, el Barça és un gran equip i llavors l'únic que sí que ens ho hem de prendre amb molta tranquil·litat, anar a jugar al màxim que puguem i fer-ho el més bé que puguem. No fer-ho ridícul, que això sí que de veritat no m'agradaria.
9: Li hem preguntat a en Valero, ara t'ho preguntem a tu. Què penses de la polèmica que ha esclatat a l'altra semifinal entre el Sant Feliu i el Cacolat?
10: Bueno, jo particularment penso que això està mal muntat de bon principi, perquè el més lògic és que aquest partit s'hagués tingut de fer a Cardedeu, perquè avui aquest partit es fa a Cardedeu i hagués sigut la festa major, no? De lògica tenies aquesta. El que passa està establert per l'assemblea o per la federació que es tenia que fer en un lloc neutral i en aquest moment el que hem de fer és acceptar-ho. No és que m'agradi, però crec que en aquest moment s'ha acceptat això.
9: Com veus aquest Barça, que pràcticament ha vingut amb totes les seves figures a fora d'en Bujovic?
10: Bueno, és que el Barça sempre s'ho pren les coses molt en sèrio, encara que jugui amb un equip de primera, no es pot permetre el luxe de regalar res, no? Per tant, i com que ja ha tingut un parell d'experiències dolentes per part d'això, jo crec que avui vindrà i venen a totes. Vull dir, aquí no té res a veure l'amistat que pugui haver entre un club i l'altre. Ells aniran avui a fer el seu partit, a guanyar, i nosaltres intentem guanyar-los amb ells. Vull dir, això és claríssim.
9: En Valero ha dit que no tenia cap referència vostra. Suposo que tu en tens moltes d'ells.
10: Sí, però per moltes referències que jo tingui d'ells, vull dir, miracles no en fem, això no és Lourdes, no? Vull dir, en realitat, el que anem a fer avui és contrarrestar una miqueta els llançaments de fora, anem a fer un marcatge molt pressionant sobre els extrems i, com que els nostres porters crec que són uns porters de gran qualitat i llançaments de fora en poden parar-ne molts, doncs intentarem frenar-los per aquí.
4: I després de l'escalfament, presentació dels jugadors, intercanvi de banderins i fotos conjuntes i per parelles. S'enfrontaven Massip pare i Massip fill. Va començar el partit amb una anècdota. El Cardedeu va guanyar per uns moments el Barça al set Tito Montanyà, qui inaugurés el marcador.
11: La curiositat que amb dos porten el mateix número, el número 5. Tito Montanyà s'aixeca, tira i gol! Gol, gol, gol, gol! Tito Montanyà ha marcat l'1-0. Donant la primera avantatge en el Cardedeu. 1-0 quan es porta disputat 1 minut 20 segons de partits.
4: Després, la màquina blaugrana va fer el que tothom sabia que passaria. En 15 minuts, 15 gols, per només 3 dels nostres. Llavors, Valero Rivera en va donar entrada a les no figures i el Cardedeu es va aprofitar de la situació fent un parcial al seu favor de 3-5 per arribar al descans amb un 18-8. A la segona part, la mateixa tònica. A l'inici, un Barça amb totes les figures habituals, excepte la del iugoslau Bujovic, fent gols sense parar durant els primers 15 minuts. 29-11 era el marcador. A continuació, el Cardedeu, jugant amb tranquil·litat, va aconseguir minvar la diferència fins a arribar a un resultat final de 34-18. Al final del maig, abraçades entre jugadors i amics. El partit havia estat entretingut amb dosi d'emocions i amb un joc net, sense complicacions. Ara, el Barça haurà de jugar la final de la Lliga Catalana davant el Granollers i el Cardedeu concentrar-se en la seva lliga particular. Classificar-se entre els primers llocs per no perdre la categoria que l'any vinent patirà reestructuracions. Pere Àries i Toni Vila van parlar amb Jordi Peric del desenvolupament del partit i d'altres temes.
12: Sí, en principi nosaltres vam inscriure en aquesta lliga, és lliure d'inscriure, i aleshores vam inscriure amb la intenció doncs, de fer partits en la pretemporada, diguéssim, no? Llavors nos ha anat tot bé fins aquí, que és una cosa que de cap manera ho podíem somiar doncs, que arribaríem a aquesta, un tema arribat, diguéssim.
9: De totes maneres, la llàstima ha estat no jugar a Cardedeu avui, com normalment es havia fet en aquesta competició.
12: O sigui, fa 3 anys en concret es feia sempre a la pista de l'equip més dèbil. Aleshores, un any el Barça doncs, ho va eliminar el Sant Fost, un altre any per no matxacar, diguem així, al Palau Tordera, el Granollers li va guanyar l'avantatge, diguéssim, i llavors, doncs, aquest any doncs, l'assemblea de la Catalana doncs, es van acordar de que els partits o sigui, semifinals fessin a camp neutral, no? Vull dir, aquest és el motiu, no és perquè el Barça ho hagi demanat ni el Granollers, simplement perquè l'assemblea es va demanar. A nosaltres no hagués anat molt bé fer-lo a Cardedeu, ja no parlem de taquilles ni simplement per l'ambient que s'hagués fet a Cardedeu dintre doncs, un divisió d'honor com aquesta manera. No obstant, crec que molta gent de Cardedeu s'ha desplaçat avui aquí, vull dir, ja ho heu vist tots, que, vull dir, que ha estat, el partit en si ha estat molt bé. Vull dir.
9: Aquesta està la primera semifinal. La segona la tenien que disputar ara mateix el Sant Feliu i el Cacolat. Finalment el Sant Feliu s'ha retirat per no accedir a jugar a la seva pista. Com has vist aquest, com a president d'un dels 4 equips contendients, aquesta situació del Sant Feliu?
12: Bueno, jo personalment crec que si això l'havia d'haver fet, ho volíem fer, l'havien d'haver fet fa molts dies, diguéssim, perquè vull dir, ja ho sabem des de mes de setembre, que ho sabíem.

0: lesió que tinc en concret per mi ha sigut aquest senyor, doncs fa el fet que s'ha equivocat totalment, però bueno, això ja és problema seu, no, ara?
1: Ara ha acabat l'aventura de la catalana i ve l'altra aventura, l'aventura important del Cardedeu.
0: L'aventura més llarga, fins al maig. Bé, nosaltres estem molta il·lusió, molta moral, estem lluitant. Fins ara crec que he salvat el partit de Canària, els altres partits crec que no s'han anat bé. Dissabte passat, per mi, doncs, a part dels fallos que van tindre els jugadors nostres, crec que els àrbits es van perjudicar molt, molt directament al Cardedeu. Jo crec que un de los cinc hi podem ser-hi, però el que no podem és donar avantatges als altres equips, no? Ara jo crec que un de los cinc equips que estem a dalt, jo crec que el Cardedeu pot ser un d'ells.
1: Toni Vila, el porter del Cardedeu, suposo que satisfet tal com ha anat el partit i amb la teva actuació particular, oi?
2: Sí, doncs sí, estic molt content de com ha anat el partit. Temíem perdre de més gols, però hem jugat bastant bé, ells suposo tampoc no han apretat massa i ha sigut un partit molt més vistós que no pas que haguessin apretat molt i ens haguessin fumut una gran panadera. Tothom ha disfrutat.
1: Avui us veia relaxadíssims, inclús abans en el vestidor. Jo comentava que a Logroño feia una cara d'estar tots concentradíssims, tal. Algun partit d'aquests que heu jugat ja aquest any a la Lliga també esteu molt concentrats i avui estàveu totalment relaxats. I s'ha vist en el joc, heu jugat realment bé. Com ho has vist, això?
2: Pues sí, això de jugar molt relaxats és perquè sabíem perfectament que no ens hi jugàvem res. En canvi, allà a Logroño sabíem el que ens hi jugàvem. Era molt important fer un bon paper per assolir l'ascens de primera. Aquí ha sigut un partit que ha sigut com un regal d'haver pogut eliminar l'equip del Gràcia d'aquí Sabadell i en el GEC, que tots dos equips són de primera A, i un premi que, vamos, jo tot el dia he estat pensant que mai en competició oficial ens havíem arribat a enfrontar amb un equip tan potent com el Barcelona.
1: I la foto que us heu fet amb el Porner, Urdangarín, Enric, a l'habitació, en el lloc...
2: Serà molt maca de veure-la a casa.
1: Bé, gràcies, Toni, i esperem que ara comença la part forta vostra, la Lliga, i que tireu endavant.
2: Espero que guanyem el diumenge en el primer classificat, que és el SEAT, i esperem que l'afició ens apoyi, com avui també ha vingut en gran nombre, i a Cardedeu puguem guanyar aquest partit que és importantíssim.
3: I fins aquí la història d'un històric partit. Cardedeu-Barça a la Lliga Catalana d'handbol.
4: Les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu no només han captat imatges d'Iñaki Urdangarín, sinó també de Stoikov, Koeman, Pep Guardiola i Vaquero, el Barça de Johan Cruyff. Canviem l'handbol pel futbol i acompanyem a la penya barcelonista del nostre poble al Camp Nou.
5: També era el 1990 i en aquest cas el Barça va acabar empatant contra la Reial Societat. Hi ha imatges del partit i opinions dels penyistes que també veureu que van acabar la jornada participant al programa Gol a Gol del Canal 33.
3: El diumenge és el dia del futbol. Si no hi ha lliga, sembla que el diumenge sigui un d'aquells festius que no toca celebrar res. Això ho saben els socis i simpatitzants de la penya barcelonista de Cardedeu. Ahir diumenge va ser un dia complet pels de la penya. Al matí, la celebració del RAM, dinar familiar, i a 6:15 de la tarda anar a buscar l'autocar davant Vila Paquita per baixar fins a Barcelona.
6: Organitzar l'autocar, doncs, consisteix en emparaular per l'hora convinguda. Com que no és mai, doncs, si és dimecres o és diumenge o és dissabte, els horaris varien en funció del partit, no? Aleshores, doncs, emparaular-lo. L'empresa Segalés, d'altra banda, s'ha de dir, és una empresa que a nosaltres ens ha complert sempre, doncs, d'una forma esplèndida, no ha fallat mai. Toquem fusta perquè no sigui així d'ara endavant, però se suposa, doncs, que llavors connectar amb la gent que més o menys, doncs, intervem això, la Junta ens veiem el divendres, i si hi ha alguna cosa a comentar, l'encàrrec que pugui tenir algun membre de la Junta de persones que estan interessades en veure el partit. Malgrat tot, doncs, l'assumpte de l'autocar ho tenim bastant simplificat perquè a fi efecte de que això sigui una mica rendible, els socis per endavant ja s'abonen amb dos abonaments anuals de 10 i 9 viatges respectivament que cobreix tota la temporada, i amb això llavors garantim un mínim de places per amortitzar la despesa que representa, i d'aquesta manera, doncs, tothom va segur.
3: Camí del Camp Nou, els seguidors continuaven gaudint del diumenge escoltant els programes esportius de la ràdio. El Madrid guanyava fàcilment el

0: Saragossa. El Depor destrossava a l'últim butxer del Barça, el Tenerife, i l'Espanyol empatava amb l'Albacete. L'ambient futbolístic omplia l'autocar i es feien prediccions de...
1: Ai, mare de Déu. No sé pas.
2: Home, jo espero que hi hagi un partit molt mogut. Vull dir que espero que es vegi una mica més de futbol que dies anteriors i que es guanyi el Barça.
3: Bé, aquest partit d'avui hauria de ser un partit d'atac del Barça i, com sempre, la Real allà defensant, i el perillós és que amb un contraatac ens facin un gol i llavors la feina serà nostra, però espero que no i que a l'última hora guanyem.
4: Jo crec que jugant a l'Estoico, bé. Jo tinc esperances que avui guanyarem i l'Estoico marcarà. Sí, i tant.
0: L'Stoichkov tornava a jugar després d'unes declaracions explosives i era motiu de comentaris.
5: Així és, ja en petit comitè, els companys ja ho han comentat. Té un mal enemic que és en Cruyff. En Cruyff és una persona doncs, que és un geni del futbol, però també té molt orgull, difícilment canvia de parer, i el que aquest xicot va manifestar, malgrat tot, deu haver-hi alguna cosa de cert, i això difícilment li perdoni. Esperem per bé del Barça que tot es pogués arreglar i es pogués mantenir a la plantilla, perquè és un bon element.
6: Per mi, sens dubte. Per mi, sens dubte. Mira, aquí hi ha una cosa molt clara. Quan en Cruyff el va fitxar, va dir que necessitava que fitxava amb un home amb el iogurt agre. Ja ho sabia qui fitxava. I ara s'enfada perquè li ha sortit amb el iogurt agre. O sigui que ja sabia que el caràcter que tenia i el que hauria de canviar per mi de temperament i la manera de tractar els jugadors és en Cruyff. En Cruyff és un gran entrenador, però li falta... Hauria de ser una mica psicòleg, també, i no en té res. A tothom els tracta de la mateixa manera, a tothom els tracta un poet, i a vegades se'ls casen més mosques amb mel que amb vinagre. I ell les vol matar totes amb vinagre. O sigui que no... Ha de canviar, senzillament.
7: No, l'Estoico marxarà. Jo crec que marxarà perquè n'està una mica dit tot l'entorn que diu el Cruyff i de fet suposo... El problema de l'Estoico és perquè davant no té ningú que l'ajudi i com que ell ja no ha pogut fer el que li agrada fer, perquè abans amb en Romari l'any passat el Romari obria bretxa i llavors ell podia desmarcar-se. Ara és sol, marquen amb ell i s'ha acabat tot. Perquè el Barça, molts problemes de la defensa, però si no sabem fer gols. Si no fem gols, com podem guanyar? Per força la defensa. I el porter hem de jugar malament. Perquè en Busquets, per mi, no és cap bon porter pel Barcelona. Però tant mal porter, tampoc, perquè jo suposo que ell, igualment la defensa, pensa que si li fan un gol, no tindran pebrots parlant malament de fotre un gol a la delantera. I per tant, s'ha acabat el cuento aquí. Vull dir que per tant, és a davant que va el de gent. I el mig camp. Però si davant tinguéssim una bona delantera, jo crec que la defensa i el porter també jugaria més bé.
0: L'hora d'arribar a Barcelona s'apropava i tothom estava convençut de la victòria.
6: I penso que menys de 3 gols no farem pas. I m'atreviré més. Diré que em farà almenys 2 l'Stoichkov i em farà un Bergstein. Això com a mínim.
3: No gaire, no gaire, no gaires gols. 2-3, 3-1, 2-3-1. Màxim,
2: Home, jo confio un 3-1, no 3-0, confio.
8: Home, tampoc 2-0 ja n'hi ha prou.
1: Que guanyarà el Barça, 2-1.
0: En arribar a l'estadi, cada soci anava a buscar el seu seient. Uns al gol sud, altres al nord, altres a la tribuna i Televisió Cardedeu a peu de gespa. Els jugadors del Barça, pel que deien les seves cares, no ho veien tan clar com els aficionats. Aquest era un partit difícil. L'escalfament previ era ocupat pels clàssics rondos imposats per Cruyff. Guardiola al cervell, Vaquero al capità, Koeman el líder que se'n va i Stoichkov el rebel feien el més proper a les nostres càmeres i a les de Canal Plus, que ahir retransmetia el partit. La temperatura de la tarda era perfecta per la pràctica del futbol i per disfrutar de l'espectacle. La gent anava arribant a poc a poc. La màxima expectació estava posada en Stoichkov i en Koeman, que ha dit que al final de temporada deixa el club, i la presència de Kodro, jugador bosnià de la Real Sociedad, que diu que l'any vinent li agradaria fer gols amb el Barça. Nosaltres, però, ens vam fixar també a les característiques i fortes cames d'en Vaquero. Els jugadors van tornar als vestidors després de l'escalfament amb certa tensió. Mentrestant, les grades s'omplien de més aficionats amb ganes de que aquesta temporada s'acabi i comenci la vinent perquè tornin els títols. Gairebé ja eren 2:15, quan la Real va sortir al camp. Aplaudiments generosos per un club que cau bé a Can Barça. A continuació, el camp del Barça i els 11 titulars blaugranes van cap al mig del camp a saludar l'afició. Un gran rètol donava suport a Ronald, per sempre, Koeman. Una gran quantitat de petits rebien el seu premi de Diumenge de Rams, fer-se una fotografia amb els jugadors. L'àrbitre i Liniers, amb els dos capitans, es saluden i es desitgen sort, i es posen en formació pels fotògrafs. El partit comença, poques jugades de perill, poca cridòria, no hi ha faltes importants ni decisions arbitrals polèmiques. Avui els seguidors de la penya no estan veient bon futbol. Fins que arriba el gol, magnífic gol de Stoichkov. Cridòria, alegria i alguns mocadors blancs saluden al búlgar. A pocs minuts del final, Televisió Cardedeu, que va donar moltes voltes per l'estadi, va trobar un soci de la penya i parlava amb ell del partit.
9: Ara que el partit ja només falten uns 10 minuts perquè acabi el Barça 1-0, com està el partit?
7: Bueno, a mi sembla que ja he dit jo abans que es veia molt difícil de guanyar i ja ho veiem. Hem patit molt la primera part. La segona, això, sembla que ha millorat. Em penso jo gràcies a l'Eusebio, mig del camp, que ja ha conegut una mica. I el gran gol de l'Stoichkov, que aquest serà un molt maco. Però veig que ara podem patir, perquè no està clar, això.
0: Es va patir fins al final i tant és així que la Real va empatar el partit a l'últim minut. L'1-1 no és un bon resultat pel Barça i ara, a més de no lluitar pel títol, serà de lluitar per aconseguir classificar-se per la UEFA, un torneig europeu de poca entitat pel Barça. Però els de la penya encara no havien acabat el diumenge futbolístic. La penya era convidada especial del programa esportiu del Canal 33, Gol a Gol. De Barcelona a Sant Joan d'Espí, mitja hora d'espera abans d'accedir a les instal·lacions de Televisió de Catalunya. I tots sense sopar. No hi havia temps. La televisió no espera. Després que en Barraondo acabés d'informar a tot Catalunya dels resultats de la jornada d'ahir, els convidats a la tertúlia entraven al plató. Els de la penya ja estaven disposats a dir la seva en aquesta tertúlia, ahir composta pels habituals Ferran Martorell i Josep Maria Minguella, i per Costes, entrenador del Barça B, Jordi Tardà, comunicador musical, i Nadal.
10: Sí. Molt bé. Doncs és el moment.
0: Cap a mitja tertúlia, el moderador, en Canut, pas al públic. I així els de Cardedeu van poder argumentar conclusions i preguntar als membres de la taula com fa poc ho havien fet els de la penya plambava de Cardedeu.
11: La Lliga s'ha perdut, o ja fa temps. Jo vaig dir que s'havia perdut l'any passat, quan es va saber ja que el Laudrup marxava. O sigui que jo aquest any no... Vull dir que no he tingut cap sorpresa desagradable, perquè ja ho sabia, millor dit.
12: Soci del Barça no ho s'oblida.
13: Però vostè, senyor Casanova, és a diví, a més que aficionat. Ja,
11: sí, l'any passat, jo guanyaria la Lliga. Dic, aquest any pot ser que atrapem el Corunya. Dic, si fos el Madrid, que ens portava 5 punts, no l'atraparíem. El Corunya pot ser que l'atrapem perquè és...
13: I ha continuat anant al camp aquest any, tot i saber...
11: Tot, sempre.
13: Doncs això és fidelitat, a més, perquè saber que no es guanyarà la Lliga i continuarà anant al camp.
11: No, i sempre he vist que el Barça no. I tant.
13: Sí, bueno, com allò, el Betis, visca el Betis, manca pierda, no? Doncs és el mateix.
11: Però jo no ho sé, ahir mateix vaig veure per televisió el partit dels nanos, del Barça B, per tot el Quique Costas.
12: Gran partit.
11: I poder, jo li voldria dir, que els ensenyi algun vídeo, si n'aprenen una miqueta, perquè hi ha uns jugadors en allà molt millors per mi que els que juguen al primer equip.
12: Juga millor el Barça B que el Barça aquest any?
11: Per mi sí.
12: Ah, sí?
11: Per mi sí. Aleshores, ara quan veníem aquí amb l'autocar, ens hem enterat, per una emissora de ràdio, que han dit que l'Ivan de la Penya...
13: Sí, d'això en parlarem a continuació amb el senyor Costas.
11: Si se'n va això, llavors sí que ja podem plegar. Ja podem plegar.
0: Cap a l'una de la matinada, l'autocar tornava a Cardedeu als membres de la penya després de gaudir d'un diumenge total de futbol. Aquest viatge va ser un bon moment per continuar parlant de futbol.
14: El que sí està clar, i sap molt greu, és que agafen i ens fotin com en Celades, tu, aquell nano. Agafa un nano d'aquests, despunta una miqueta, el foten el primer.
15: Lucendo.
14: Falla un parell de pilotes, juga els 10 minuts, aquell és el que deia Martorell allà, tu. Aquell ja l'han desqualificat.
15: I el Costas, ho ha dit també.
14: Però no, se'ls ha de donar una mica de continuïtat.
15: Però quan l'equip està bé...
16: Quan l'equip està bé, funciona bé.
15: Ara no és el moment.
17: Vaja, que no, de cap manera, home. Que no el pots carregar.
14: Bueno, precisament per això que a mi em fa por això, que es puguin fer malbé aquests jugadors.
16: Doncs comenceu el que comenci la temporada que ve amb uns quants jugadors d'aquests.

0: Després de 4 dies ocupant la sala de plens de l'Ajuntament de Cardedeu per reclamar una solució davant el desnonament de 2 famílies, veïnes i entitats sortien ahir al vespre amb una proposta que han anomenat Pacte per l'Habitatge. Han estat 4 dies de tancada a l'Ajuntament en què, a banda de les reivindicacions, hi ha hagut concerts, activitats familiars i fins i tot una paella. Des del Sindicat d'Habitatge han aprofitat també aquests dies per fer assemblees obertes en les quals han acabat redactant una proposta política d'11 punts que han anomenat Pacte per l'Habitatge.
1: Són 11 mesures que van totes com s'emmarquen realment en el que per nosaltres és una proposta de mínims, que bàsicament és complir la llei, perquè entre altres coses com proposa que s'utilitzi una llei que es diu 24/2015, que el que preveu és que com l'Ajuntament pugui fer ús de pisos que els grans tenidors tenen buits, pugui fomentar que se'n faci un lloguer, un lloguer social o un lloguer assequible. A part d'això, com també exposa altres coses, com la gestió que fa l'Ajuntament de les ajudes que dona quan algú es queda al carrer, que només donen 15 dies a una pensió, que no acaba de ser un habitatge digne, perquè entre altres coses les famílies que hi van no tenen accés a una cuina, tenen accés a un microones compartit i ja està.
0: Els manifestants sortien ahir diumenge de l'Ajuntament de manera pacífica, en la mateixa situació que quan van entrar, però satisfets per la feina feta.
1: Jo crec que estem molt contents per com s'han donat les coses i per la gent que s'ha organitzat a l'Ajuntament, perfils superdiferents, gent com amb realitats molt diferents, que ha vingut allà com amb una convicció clara, que és com la d'ajudar-nos entre nosaltres, entre les veïnes, al final entre la penya, que som de la mateixa classe, i com també amb una convicció molt clara, que és que la crisi d'habitatge o el model d'habitatge que ens planteja el sistema capitalista com ens afecta a totes, saps? Vull dir, com totes ja estem involucrades i per tant totes l'hem de combatre d'alguna manera.
0: Des de l'Ajuntament celebren aquesta desocupació de l'espai, però consideren que ocupar un espai municipal no és la millor manera per resoldre el problema.
2: La millor manera d'ajudar a les persones que tenen una necessitat no és posant-se uns contra els altres, és al revés. Hi ha una xarxa familiar que ha d'estar al cas i donar suport, lògicament, a les persones afectades. Hi ha una xarxa social que pot donar-hi suport, no? Ahir mateix vèiem, jo vaig veure, no ho havia vist abans, com un grup de veïns proposaven a la societat la possibilitat de que una d'aquestes persones afectades trobés feina d'una manera determinada i donaven els seus telèfons particulars perquè es pogués contactar amb ells. I després, lògicament, l'administració fa el que ha de fer, que és davant d'una situació d'emergència, cobrir un espai, que és l'espai, insisteixo, que un espai d'habitatge, en aquest cas aquí a Cardedeu, poden ser els habitatges d'emergència que no n'anem sobrats i que estan en aquest moment plens, o l'alternativa d'una fonda.
0: L'alcalde ha demanat també confiança en els serveis territorials de l'Ajuntament, així com col·laboració i voluntat de treballar entre iguals.
2: Crec que ens hem d'acostumar a que aquests problemes estructurals que ho són, com és el de l'habitatge d'emergència, no és un problema exclusiu de l'Ajuntament de Cardedeu, és un tema general, que a més hem de resoldre amb xarxa. L'Ajuntament no és enemic de ningú, al revés. L'Ajuntament el que fa és, quan hi ha un desnonament, el que fa és acollir a les persones dintre del marc de la normativa vigent, que per cert, en el cas de Cardedeu, és una normativa que es va aprovar en el govern anterior a proposta d'Esquerra Republicana i de la CUP, i que aquest govern creu que és una bona normativa, és a dir, no pensem que estigui fora de lloc. Per tant, ens governem per això.
0: Aquesta tarda s'han reunit l'alcalde Xavier Orozco i el regidor Ignasi Planes amb membres del Sindicat d'Habitatge i del Grup de Suport a les Famílies. Una primera trobada on han obert un espai de diàleg i han presentat el Pacte d'Habitatge. Demà es reuniran des del sindicat en una assemblea oberta a les 6 de la tarda i la setmana vinent es durà a terme una altra reunió amb l'Ajuntament.
3: La plaça de Sant Corneli ha estat l'escenari de la 9a Fira de l'Economia Social i de la Cooperació, un espai que ha reunit projectes, entitats i experiències vinculades a l'economia social i solidària, al consum responsable i a la sostenibilitat.
4: La fira ja porta, és la novena edició, és una mica per ensenyar a la gent el que és l'economia social solidària, no? És la manera de dir, aprofitem les coses que tenim, no fem consum per consum. Podries, per exemple, ara que posem el reparatrucs tant d'electrodomèstics com de roba, poder agafar roba teva que tens a casa i poder convertir-la en una altra peça que la puguis aprofitar.
3: Durant el matí de dissabte, els visitants han pogut conèixer propostes de comerç i artesania amb un mercadet d'artesania i pagesia ecològica i una mostra d'entitats. Una jornada que també ha volgut posar sobre la taula com les decisions del dia a dia poden contribuir a avançar cap a un model més responsable.
5: Des de l'àmbit local hem d'extrapolar el que tenim i el que hem de fer a àmbit mundial. Llavors, què millor que totes aquestes activitats que es fan d'economia ecosocial, cooperació, doncs estigui tot lligat, són dos cares a la mateixa moneda que puguin treballar conjuntament per arribar a la globalitat. Però s'ha de treballar des de baix, des dels més petits canvis que pugui fer un poble, tot l'Ajuntament, totes les feines que pugui fer ecològiques, mediambientals, i extrapolar-ho perquè puguem, entre tots, fer un granet de sorra per poder arribar als objectius globals mundials que tenim.
3: La reutilització i la reducció de residus han tingut un paper molt destacat a la fira amb iniciatives com la Reparatrac i la Didaltrac, dos serveis que permeten reparar petits electrodomèstics i fer arranjaments de roba, respectivament, per allargar la vida dels objectes i evitar que acabin convertits en residus.
6: Normalment, la roba en general o la fast fashion que coneixem, darrere hi ha una mà d'obra molt precària i una contaminació. Llavors, reutilitzant la roba i podent transformar a la llarga la vida, doncs evitem una mica aquesta petjada.
3: Propostes que busquen, en definitiva, que aquests hàbits no es quedin només en una jornada puntual, sinó que es puguin incorporar a la vida quotidiana i construir així un model de consum més responsable i sostenible.
4: Primer, comprar a casa, comprar al poble, no anar a comprar lluny. No, intentar no fer compres que ens envien a casa, per això és transports, intentar tot el que puguem consumir al municipi que ho fem. Que d'aquesta manera ens estalviem doncs, i a part que donem vida al comerç del poble.
3: Amb activitats, projectes i entitats que aposten per altres maneres de produir, consumir i reutilitzar, la fira ha tornat a convertir la plaça de Sant Corneli en un espai de divulgació i reflexió al voltant de l'economia social i la sostenibilitat. A finals de juliol, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità donava llum verda a l'Ajuntament de Cardedeu per construir allotjament assequible a dues parcel·les d'equipaments, una d'elles ubicada a la Serreta. Davant d'aquest fet, al voltant de 300 veïns i veïnes de la zona s'han reunit aquest diumenge per fer seguiment de l'expedient, mostrar el seu rebuig i decidir com continuar.
7: La problemàtica és que l'Ajuntament ha cedit aquest espai de la Serreta, que estem veient i que hem perimetrat, l'ha cedit a la Generalitat perquè facin 88 habitatges. Aleshores, nosaltres considerem que amb la situació actual de canvi climàtic doncs no podem perdre un dels espais verds més grans que té Cardedeu en aquests moments.
3: Els veïns i veïnes han remarcat que no neguen que hi ha un problema amb l'habitatge, però defensen que hi ha alternatives que no impliquen acabar amb un dels espais verds més grans del municipi, com ara el de la Serreta. Asseguren que tirar endavant aquest projecte podria tenir conseqüències importants.
8: L'accessibilitat al parc quedaria totalment tallada. Aquí van tres blocs d'habitatges que des de l'Avinguda de Catalunya farien pràcticament impossible pujar. Quedarien només dos accessos, un és inviable al carrer Mestre Falla i l'altre és el que hi ha a la Serreta. És l'únic accés que quedaria. Tot el barri quedaria incomunicat amb el parc.
7: I després una cosa molt important, perdona, és que allà on ara hi posem formigó, si posem formigó sobre d'un espai verd, aquest espai és totalment irrecuperable i és això el que volem defensar, que no es perdi l'espai verd.
3: Tot i que asseguren que hi ha hagut voluntat de reunir-se per part de l'Ajuntament i del regidor, els veïns mantenen que la resposta sempre ha estat la mateixa, que continuaran endavant amb el projecte.
7: Ens hem reunit amb tots els partits polítics abans de fer aquesta assemblea i poder explicar a tothom on som i què volem demanar. I, sincerament, la resposta que hem rebut és que ho volen tirar endavant, sigui com sigui. i per nosaltres això no és una resposta. Demanem que estudiïn totes les altres alternatives que considerem que són viables. Ens hem estat assessorant per arquitectes municipals, arquitectes tècnics, i veiem que hi ha alternatives que s'han de tenir en compte abans de poder perdre aquest espai verd.
3: Després de l'assemblea celebrada aquest diumenge al Parc de la Serreta, els veïns i veïnes de la zona es trobaran el dijous 24 de setembre al mateix parc i aniran caminant fins al ple municipal, on preguntaran als grups polítics del consistori quina és la seva posició sobre el canvi de qualificació dels terrenys de la Serreta.
0: Quants anys s'han de tenir per ser considerat massa gran per aprendre, començar un projecte o prendre les pròpies decisions? L'edatisme engloba els estereotips, els prejudicis i les discriminacions que tenen com a motiu l'edat i que sovint passen més desapercebuts que altres formes de discriminació.
2: Coneixem moltes discriminacions, no? Parlem doncs de la discapacitat, la migració, la pobresa, però en canvi de l'edatisme se'n parla poc. I se'n parla poc en un moment en què està previst que, diuen que el 2040 aproximadament, el Japó i l'Estat i Catalunya en particular seran els països més longeus del món. I per tant ens hem de preparar per això. És a dir, cada vegada més la gent gran no és aquella gent gran que ens imaginàvem abans.
0: I és una mirada que pren encara més rellevància en una societat cada vegada més longeva. L'esperança de vida a Catalunya se situa al voltant dels 84 anys i mig, i arribar als 65 anys no significa ser al final del camí. De mitjana, aquesta edat, encara queden més de 21 anys de vida per endavant. L'exposició Edatisme Zero envers les persones grans alliberem l'edat de prejudicis i discriminacions, elaborada per la Diputació de Barcelona, planteja precisament una reflexió sobre com l'edat pot acabar condicionant les oportunitats que donem als altres.
2: Qui decideix quants anys té una persona quan deixa de tenir futur? I si pensem en això i veiem el nostre entorn, ens adonarem que, està clar, les qüestions individuals són molt pròpies. Hi ha persones que amb una edat tenen determinades dificultats de salut o del que sigui, però no tothom és així. I moltes vegades tallem oportunitats a persones grans, amb plenes facultats, disposades a combatre fins l'últim dia de la seva vida. Pensem en això.
0: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
9: Paquet Original,
0: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
9: Safarejos entre artistes, històries darrere els quadres, una bona història desmentida.
0: I avui, Ariadna, parlarem de per què hi ha mòmies al British Museum.
9: Chon chon.
10: Quant de fort!
0: Què passa?
9: Què passa?
10: Ah.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Sabem que les mòmies es pensava que tenien poders màgics, però crec que la teletransportació no era un d'ells.
2: A veure, poders màgics. Per mi, mal rotllo. Vull dir, Maleïdes, Tutankamon...
1: M'encantava la peli de...
2: De Tutankamon?
1: No, de la mòmia.
2: Bueno, sí, vale.
1: Eren molt xules, però feia por.
2: Però feia por. Vull dir, jo en cap moment diria poders màgics. No, more, no.
1: També, però, en l'època que es van descobrir, que era el segle XIX, i ens trobem en el moment londinense de l'època victoriana, la gent de les altes esferes feien portamòmies per dues raons. Una, o per menjar-se-les...
2: Què? Què?
1: O se les enduien literalment de souvenir.
2: Ah, lo típic, no?
1: Exacte.
2: Un imant, una mòmia. Me llevo
1: on,
2: el dedo.
1: On cardes una mòmia? És que jo això ho he pensat, tipus... A una estanteria,
2: que no entenc. Vaig explicar-te una història.
1: Vinga, va.
2: Que té a veure... No és amb mòmies, però... A veure com
1: vas a fer una confessió de que tens algo?
2: No, bueno, jo no. Però a la meva escola era d'una monja, d'una beata, diguem, i llavors la dona, quan va morir, es van quedar ossos de la dona. I llavors un d'ells era el dedo meñique, està en una vitrineta, i quan era, jo crec que era el seu aniversari o l'aniversari de la seva mort, no me'n recordo, anàvem a missa.
1: Què?
2: I li havíem de fer un petó a l'os. T'ho juro.
1: Una cosa és que em sembla...
2: Sí, sí.
1: És que mira.
2: És, o sigui, en aquell però moment no ho pensava i era com què, però ara ho penso.
1: És que no és que sigui turbi, és que és com...
2: No, és molt turbi, és molt turbi.
1: Ajuda. Bueno, pues ells se les menjaven perquè va començar a córrer el bulo de que si menjaves mòmies et curaven malalties incurables. Llavors, jo, sincerament, crec que menjar persones o animals podrits de segles i segles potser et matava més que et revivia.
2: Molt fàstic, o sigui, és que és per putar. O sigui, també et dic... Hi ha coses que a vegades em pregunto, no? Tipo, per què el groc és groc? O se li diu groc? Per què això de cop és turquesa?
1: Literalment és turquesa.
2: Això és turquesa. Per què això és verd, no? Tu pots preguntar. Però qui en algun moment diu, quina bona idea. Vaig a menjar-me una mòmia que em donarà poders.
1: Pues que a part, hola, o sigui, canibalisme. En fi, al segle... Bueno, canibalisme i... Anem a recordar que també fossilitzaven els animals, que en part o sigui, van començar com a fer de souvenirs i a cardar-se els gats momificats. Ai,
2: és que mira, una de les coses que em fa més fàstic, em sap fatal, però no un museu que té animals dissecats.
1: És que no puc.
2: O sigui, els ulls així. O quan vas a algun restaurant, per sort, queden molt pocs i tenen el cap de porc senglar.
1: Anava a dir la peixera amb els peixos.
2: A mi els peixos vius no m'importa perquè estan vius allà i m'és igual, però el porc senglar, mirant així.
1: Ja, és com...
2: Dissecat.
1: És fatal.
2: Mentre menges.
1: Fatal.
2: Una escudella, no.
1: Total, és com que la maledicció ve d'allà.
2: Home, és escarós, escarós.
1: Sí. En fi, al segle XIX comença en sèrio tot el tema de l'arqueologia i... En vez de dir, mira, descobreixo això en aquest país i ho deixo on ho he trobat, sí. Diuen, ei, ens en portem. Per tant, que clar, ho roben directament.
2: És que és fort perquè no només hi ha mòmies que estan posades en un vidre perquè tu fiques el nas que de fet, podríem buscar una foto meva en el British Museum que literalment em vaig posar amb ella.
1: I a més així.
2: Bueno, jo així penso... no, però feia veure que era una mòmia. És igual, doncs, si voleu la podeu posar.
1: Vigila que se't mengen.
2: No, però el que sé és que hi ha objectes i obres que no són de la cultura original.
1: Efectivament.
2: I estan en museus de...
1: Vés a saber. De fet, un dels casos que parlarem avui, perquè a part de ser fort, té safreig en general, és el cas del Partenó de Grècia. Per qui no ho sàpiga, que espero que hi hagi poca gent, el Partenó és un dels temples religiosos més antics dels nostres temps i el precedent, per tant, de molts. Es troba a la part d'Acròpolis d'Atenes, que és una muntanya on hi ha tot un complex d'edificis religiosos que rendeixen culte a la patrona de la ciutat, la deessa Atenea. El cas és que el Partenó és la base de tot aquest complex, no? És l'essència, i és l'essència del que som avui com a cultura europea i la mostra, sobretot, d'arquitectura d'aquell moment. Perdoneu la xapa, però era necessària.
2: Crec que està poc estudiat, en aquest cas. Si aneu al Partenó, fixeu-vos bé la guia que compreu, val? Que a vegades us podeu comprar de cop per passejar per Grècia i no per visitar-lo. I l'altra cosa que a mi em va impactar jo vaig anar aquest estiu, vaig anar amb la guia Ariadna Carreño, vale? Ens va enviar uns àudios i ens va explicar, crec que un dia has d'explicar la història de la burra, però
1: maquíssim.
2: Això dona per un altre capítol, és molt maco. O sigui, em va impactar perquè és enorme i tal, però ostres, vull dir, està molt destruït.
1: Sí, sí,
2: i a part, de que, hi ha tot d'andamis o com es digui, com si estigués en construcció.
1: És com que el teu cap t'imagines una magnificència, sí, i quan vas allà dius...
2: Perquè també has vist com pel·lis, coses, però és que no hi ha res. O sigui, res. Que està molt ben ari, però a mi em va...
1: Decepcionar.
2: Sí, una mica.
1: El tema és que dona la sensació de deixat, perquè tot ell, tot el Partenó, a part del pas dels anys i civilitzacions, mm-hmm. i que ha tingut diferents usos aquest edifici, és que li han anat traient literalment tot el que tenia. I només el que veiem avui en dia és l'estructura. I ja està, és com veure com quan estan fent un edifici de formigó. Mm-hmm.
2: Tal qual, sí, tal qual és això.
1: Efectivament. Llavors, blum, no sé parlar, efectivament. O sigui, pensa que tot el que es veu avui en dia estava revestit de marbre. Hi havia escultures, hi havia relleus, hi havia de tot, estava pintat.
2: I entenc que això està destruït. O sigui, es va destruir.
1: Pitjor que destruït... Pitjor que destruït, perquè la major part ha estat robada. Robada, literalment. I, en aquest cas, pels anglesos. Llavors, avui en dia llueix més part del Partenó al British Museum que pròpiament a Grècia, que és el seu lloc d'origen. Vols saber com va acabar allà?
2: Vull saber, però m'imagino que per culpa d'un tio o d'uns tios.
1: Mira, concretament sí, concretament va ser culpa d'un senyor.
2: Quina casualitat.
1: Que raro. La temàtica sempre acaba aquí. Llavors, per posar una miqueta de context sobre el segle XIX, que és quan hem dit que comença tot el tema de l'auge de l'arqueologia i de, sobretot, els senyors anglesos i francesos que comencen a fer expedicions a Egipte, a Grècia, tal, tal. Llavors, a Grècia ho fan en part perquè al segle XIX es posen molt de moda els relats de la Ilíada d'Homer, saps? O sigui, tot el tema de les epopeies fantàstiques, la metamorfosis d'Ovidi, tot el tema dels mites.
2: Sí, que no només era un home, sinó que era homes amb diners.
1: Clar, pitjor. Té a veure, per tant, en concret, amb un senyor que era l'ambaixador del Regne Unit a Istanbul,
2: val,
1: anomenat Thomas Bruce, Bruce, val, com en Batman.
2: Bruce.
1: I se'l coneixia formalment com a Lord Elgin.
2: Vale, Lord.
1: Aquest senyor un dia va anar a visitar Atenes i va quedar meravellat en veure el Partenó. I va quedar tant que va contractar a uns artistes italians perquè anessin allà a fer esbossos i motlles de les escultures i arquitectura del Partenó per poder-ho portar a Londres i millorar així l'arquitectura anglesa que estava un poc...
2: La sort que tenim ara de les fotos, t'he de dir.
1: Literal.
2: Perquè, per exemple, nosaltres que tenim un amic que és escenògraf, imagina't, ha de fer una roca, imagina't haver d'anar a la cova del Gispert a calcar la roca, saps?
1: Efectivament, tota la feinada, no? Desplaça't el material, còpia-ho, pinta-ho, és que ho trobo increïble, una feinada i un dineral fortíssim. Total, el cas és que l'Elgin, no sé, va acabar aconseguint un
2: no
1: permís...
2: No crec que vingui a dir-nos res de com es deia.
1: Pobre d'ell, pobre d'ell. El senyor aquest va acabar aconseguint un permís que el deixava voltar a ell i a tot el seu equip lliurement per l'Acròpolis. I, a part d'aquest permís per voltar, tenia permís per dibuixar i per endur-se algun, repeteixo, algun tros de pedra amb alguna inscripció, alguna mostra.
2: Bé, això és el típic, no? Que et diuen, ai, tet, i agafes el que et dona la gana, o posa allà no tocar i t'has marcat...
1: Això no ho entenc, això no ho entenc. En fi, és que em posa molt nerviosa.
2: A mi també em posa molt nerviosa. O sigui, a més, quan vas allà, que dius, això té, no sé dir els anys d'història.
1: Molts.
2: Que dius...
1: Cicles.
2: Rellisca moltíssim. Això, una altra cosa que li això... vaig dir a l'Ariana, perquè...
1: Em vaig posar unes mames.
2: Com anaven, o sigui... Com anaven? Amb quin calçat? És que et caus. Llavors, veure la gent allà, que de cop posa la mà i dius, ets tonto. O sigui, és que donen ganes de fotre una hòstia.
1: Literalment, perquè agafen la licència por su mano.
2: Exacto.
1: Coses així. Com
2: la licència, la justícia.
1: Essa. Essa.
2: Essa.
1: Essa. Total. Segons ell, que va fer endur-se la major part de la iconografia del Partenó, sent això un total de 247 peus de fris, 15 mètopes i 17 escultures frontals a Gran Bretanya.
2: Una pedreta. Això,
1: efectivament, efectivament. Són, estem parlant de peces monumentals,
2: sí,
1: o sigui,
2: sí, molt grans.
1: Va com afirmar que no era per voluntat de tenir-les i prou, sinó perquè un dia, mentre passejaven per allà per l'Acròpolis, va trobar un turc autòcton, literalment, literalment, i li va dir, escolta'm, les escultures que falten, on estan? Vale. I el pobre turc va dir, home, ostres, les hem cremat per fer-les cal i anar podent fer edificis nous. Clar, això tampoc està bé, i la cara de pasmació del Lord va ser, suposo que increïble, però vull dir, això no vol dir que tu, senyor, vinguis...
2: Clar, exacte, diu, ui, no estan, doncs vaig endormar 10.000 més, que ningú es donarà compte.
1: Efectivament.
2: I, de fet, quan ho he llegit m'ha picat la curiositat, perquè he vist que el Lord aquest va acabar comprant les peces per 74.247 lliures, que en aquest cas sí que són diners, no com els royalties, que també et dic, poc em sembla, perquè crec que una cosa així... És com quan dius, quanto va algo que no tens un preu, no? Doncs quin preu, quin valor econòmic li pots donar a aquestes peces? És molt complicat.
1: Incalculable.
2: Però és que sobre el molt tonto es va endeutar i va pressionar el govern britànic a partir del mateix 1811 perquè li comprés aquestes figures.
1: És que...
2: Perquè no podia pagar el deute.
1: Que, spoiler, van acabar adquirint el govern. Però saps en part per què? Perquè el Lord aquest les va comprar per tenir-les al jardí de casa seva, a Londres.
2: Típic. Bueno, aquí a Cardedeu també passa, també us dic.
1: Sí, sí, 100%. Ja, què passa?
2: Passegeu per Cardedeu. Sabreu de què estem parlant.
1: Anem a fer un vistazo. Què passa? El clima d'allà a Londres, totes sabem que és una merda.
2: Sí,
1: no?
2: Sap ha... greu si hi ha algú...
1: Sí, Yentel, tu ho saps. És una merda i hi ha molta humitat. Llavors, què passa? Unes obres així que no estan acostumades a per aquest clima... necessiten X conservació. Llavors, en part va pressionar el govern, una, perquè òbviament està arruïnat per un lord, això era una etiqueta que no interessa.
2: Doncs i que deixaria part... de ser lord.
1: Efectivament. I l'altra part, perquè les obres s'estaven fent malbé per aquesta humitat que estaven agafant en el cobertizo del jardí.
2: M'està recordant...
1: No sé què vol dir en català.
2: No saps cobertizo. Què vol dir.
1: O sigui, vull dir
2: com
1: que...
2: Dir-ho?
1: Això, com dir-ho?
2: Posarem una foto en pantalla. M'està recordant el lavabo de Brussel·les.
1: Ostres! Vale, literal.
2: De cop allà...
1: Literal, literal, hormignies.
2: Hormignies.
1: O sigui, literal. Sí, literal. Sí, sí, sí. Posarem en pantalla, flipareu. Total, que el Lord les va oferir al govern per només 35.000 lires. O sigui, això, que és res. Total, a part, moltes d'elles... quan les van arrencar del Partenó, les van haver de tallar trossos perquè eren molt grans. O sigui, això ja és un maltracte, clar. Perquè si no, no les podien transportar.
2: Si és veritat, hi ha coses que estan a trossets.
1: Exacte, fatal. Quan les van treure més, moltes van caure i es van esmicolar directament. I un dels vaixells d'aquesta expedició, quan estaven fent el trasllat de les obres cap a Londres, va naufragar.
2: Vinga, algo más.
1: I per tant, hi ha trossos del Partenó que ara mateix estan al fons del mar, vés a saber on.
2: Mal rotllo, eh?
1: Però aquí no s'acaba el maltracte.
2: Hi poden més coses. O sigui, a mi lo de trossos de història en el mar, o sigui, quan he anat a Grècia és una cosa que em fa molt mal rotllo capbussar-me i pensar, no vull trobar-me res.
1: Ja, és que a mi tot això em dona com...
2: És com...
1: Com ha... un forat negre, és com el no saber,
2: sí.
1: Em fa...
2: Hi ha en algun
1: fòbia.
2: Lloc que pots com bussejar i anar a veure X cosa?
1: Ruïnes? Què?
2: Sí, no sé on és, però és com si fos un... Uf.
1: Em sembla increïble, que guai.
2: Però acabes de dir que et fa mal rotllo.
1: Ja, no, bueno, sí, vull dir, em sembla increïble, guai, perquè em recorda l'Atlàntida, però no ho faria jo això mai.
2: És que, no.
1: A mi em fa fòbia, tio, i per començar els animals marítims, un respecte, un besazo, però és que jo no... Perdó.
2: Dius que les maltracten, què més?
1: En sí, plan. Perdó. Això no sé... Vale. O sigui, jo crec que això molta gent no ho sabrà. De fet, serà com quan t'enteres a certa edat que el tauró no és un mamífer, sinó que és un peix. Molta gent segurament ho estarà sabent ara.
2: El tauró,
1: Vale, què passa? Van arrencar les obres i les van netejar.
2: Vale.
1: Per què? Perquè abans, al segle XIX, que va començar i va tornar tot el tema de copiar les obres gregues i romanes, ells tenien una creença que no era veritat, o sigui, que era tot més lluny de la realitat, que és que creien que les escultures i l'arquitectura de Grècia i Roma eren totalment blanques, perquè eren pures, magnificents, eren elegants. O sigui, les escultures i les arquitectures d'aquella època eren supercoloristes, vull dir, estaven plenes de colors.
2: Això no és que jo ho sàpigues, però aquí l'Ariadna ja m'ho havia explicat. Si no, fliparia, perquè literalment...
1: És que és fort, i clar, i es pensaven que eren blanques impolutes i van copiar malament. O sigui, mai s'ha de copiar, perquè sempre es copia malament. Això ja ho deien en el col·le. Llavors, què passa? Que al netejar les obres es van endur moltíssimes pistes fort de com podrien haver estat en la seva època gloriosa.
2: És que al final
1: gloriosa
2: la humanitat és imbècil.
1: Literalment.
2: I coses així ho demostren.
1: I no prenem. És que, vamos, o sigui, haig de dir que tota aquesta història em recorda una miqueta a la nostra estimada Cecília de Saragossa, la senyora que va voler...
2: A mi em fa penita.
1: A mi també. Però és una miqueta l'exemple, no?, que va voler restaurar amb tota la bona intenció l'Ecce Homo de Borja, però que a vegades un acte així pues, perjudica més de... que ajuda.
2: En aquest cas, mira, a mi em va... O sigui, vaig pensar, ai, que mona, la Ceci, mira. No sé.
1: Bona ocurrència.
2: Sí. Total, que he buscat i la gent segur que es pregunta per què no els grecs han demanat, no, que se'ls hi torni tot això, que al final en part és seu, i tampoc doncs, és just que estigui a museus del món, no, i que no sé ells què tenen al final de tot això allà.
1: Total.
2: És com si de cop, no, vas, hi ha un Museu Gaudí a Viena.
1: Clar,
2: que dius, what? Doncs pues no. Bueno, pot passar, però no perquè tinguin obres robades. El que sí que veig que és un misteri no resolt. Vale? De fet, t'explico.
1: És grecs, una batalla oberta.
2: Exacte. Han demanat un retorn de les obres del Partenó i el govern britànic ha dit que no. Perquè diuen que la compra va ser legal i que, per tant, el govern anglès és el legítim propietari.
1: És fort, eh?
2: És fort.
1: És que, no sé, vull dir... Pots haver-ho comprat, però al final culturalment és algo que no et pertany.
2: Però espera, perquè no s'acaba aquí, ¿vale? Perquè al final no és legal el que van fer, perquè la compra es va fer de manera il·legal realment, a veure si s'entén. El Lord Elgin va comprar i va treure les obres del país quan Grècia estava ocupada pels otomans, enmig d'un conflicte bèl·lic per la independència de Grècia que duraria fins al 1821. Per tant, uns 10 anys després de tota la compra.
1: Fort.
2: El que desencalla, qui té la raó, és un permís d'un sultà turc que donava via lliure al Lord, al Elgin, per fer tot el que va fer. ¿Vale? Document que, com et pots imaginar... No dic que no existeixi, però mai ha aparegut. Mai ningú l'ha vist, vale? Llavors, perquè ens entenem, perquè tot és una mica rebuscat, la situació política d'aquell moment, aquella ocupació imperial otomana no tenia el permís per poder-se desfer del patrimoni grec, fent que el govern realment hauria de tornar tota aquesta robamenta del Partenó a Atenes.
1: Fort. És que, a part, crec que legalment aquest Elgin o Elgin era ambaixador. Llavors, quan tu tens aquest càrrec polític, fer aquest tipus de negoci és un abús de poder, i que jo crec que això ja seria en part motiu una mica suficient per invalidar aquesta compra.
2: El problema és, al final és bastant clar, i és que fer aquesta devolució de les obres obriria un debat i llavors aquí doncs, la gent començaria a demanar el que és seu i hi hauria una cascada de reclamacions que al final també hauria de... O sigui, seria el més lògic.
1: Efectivament, perquè és que tenim tants exemples, o sigui, per començar, o sigui, per continuar, tenim la pedra Rosetta, que és aquesta pedra egípcia que va permetre llegir els jeroglífics egipcis, que també, curiosament, està al British.
2: No, és que el British és de tot menys British, també t'he de dir.
1: O sigui, va de bo, però no. L'altar de Pèrgam, que és una pedazo d'obra grega, quasi la van trobar intacta i la van desmuntar i muntar a Berlín. La Victòria Samotràcia, que aquesta també és una obra grega i que es troba al Louvre, just a les escalinates d'entrar al museu, està allà, però que al final tampoc és seva. Per tant, és com tot molt injust. No sé què en penseu vosaltres.
2: Entre tanta injustícia, Ariadna, però van haver homes bons.
1: I dones, perquè, o sigui, haig de dir que m'encanta aquesta part, perquè jo, si m'hagués unit a l'exèrcit, vale? seria d'aquesta formació, que és els Monuments Men. Llavors, en George Clooney va dirigir i va protagonitzar aquesta pel·li amb càpsules Nespresso, també, és broma. Que està molt bé la pel·li i us convido a veure perquè és bastant fidedigna a la veritat.
2: El nom sona bastant èpic, vull dir, Monuments Men, en plan, soldados de l'arte.
1: Efectivament. Llavors, així ho van ser. De fet, el situem a la Segona Guerra Mundial, ¿vale? Perquè no sé si ho sabíeu, però Adolf Hitler volia fer un museu anomenat Führer Museum per a la família. ¿Vale? Llavors, aquest Führer Museum havia d'estar a una ciutat austríaca que es diu Linz, cada cop aquí en aquest podcast sabem quina ciutat és, perquè jo no ho sabia.
2: El coneixem aquesta ciutat.
1: La Núria ha estat, no.
2: No hem estat a Linz, però l'hem investigat per anar-hi, sí.
1: Fort. Total, en aquest museu la idea era exhibir milers i milers, literalment milers i milers, d'obres d'art d'arreu d'Europa.
2: Que raro que volgués fer-ho Hitler, també et dic.
1: Totalment, però és que el més fort és que en la recerca de quines obres exposar i quines no, Hitler va dir, jo trio les que m'agraden. I les que no m'agraden, no és que les guardi, sinó les cremo, les tiro, les dono.
2: Clar, lo típic.
1: Total, que va començar un tremendo expoli.
2: Sí, al costat d'Adolf Hitler, Voldemort és bo.
1: Totalment.
2: Fas?
1: És el de Voldemort.
2: Ah, perdó. Dic, tinc alguna cosa. Ocurrència.
1: Exacte.
2: Tanquem parèntesis.
1: El cas és que aquest grup de soldats, homes, dones, que entre ells hi ha professors, estudiants, investigadors, etc., van acabar recuperant i tornant al seu origen, jugant-se literalment la vida, crec que algun la va perdre, de fet, un total de 5 milions de peces d'artistes com Michelangelo, Rembrandt, Botticelli, Vermeer... Increïble, o sigui, increïble.
2: Fort.
1: I les que van perdre, pobres, em sap bastant de greu. Els nazis, totes aquestes obres, les guardaven en antigues mines de sal i sobretot passadissos subterranis que, o sigui, crec que no us faria una idea dels quilòmetres i quilòmetres, eh?
2: M'encantaria entrar en un d'ells, també t'he de dir.
1: Té tota la pinta que
2: com
1: series.
2: Com allò típic de... Home, tu no.
1: Sí.
2: Sàpiguessis que aquí hi ha un subterrani i et porta fins a X.
1: I de cop fer la descoberta, clar.
2: Estava mirant i el profe aquest que ho va instigar tot va ser un tal Paul Sash, que era professor de Harvard i que convencia els seus alumnes...
1: Harvard.
2: I compis de professió Ian George Stutt, que era més expert en tècniques de conservació i restauració.
1: Fort. Guai.
2: M'hauria agradat tenir un profe així i fer alguna cosa així.
1: Segur que era el típic profe enrotllat guai.
2: Sí, dels que jo no he tingut, per exemple, també. Però, well...
1: En part, tot això va començar també perquè van atacar Pearl Harbor...
2: Harbor.
1: És que aquí posa Harbor, però Harbor. Crec que és Harbor. Vale. Sí. Bueno, ja saps, o sigui, literalment, fins que la guerra va o alguna cosa no toca de cor, de prop, pues res. Total, van començar a partir d'aquest atac a fer una sèrie de conferències a ciutats com Nova York, no?, sobre el tema del patrimoni, que s'estava com oblidant en el període aquest de la guerra.
2: És que a vegades, o sigui, els americans, però a vegades ens passen les mans per la cara.
1: És que a vegades toquen la tecla que s'ha de tocar i...
2: Estan en el moment oportú, saben el que han de fer i penso...
1: Tan hollywoodiense, això, tan americà.
2: Exacto.
1: En fi, total, que en aquestes conferències, doncs, hi havia Roosevelt i Roosevelt va dir, ostres, m'interessa, som-hi, va estar-hi a favor i va ser on va sortir i on es va formar la secció Monuments, Belles Arts i Arxius, per tant, els Monuments Men, que van enviar a Europa i alguns, molava molt perquè alguns d'aquests integrants es van posar com espies a les files de l'equip de Hitler perquè així es podien enterar d'on anaven pues, totes aquestes obres. Sort que tot això no ha passat a l'època de Trump perquè si no Trump continua al Führer Museum.
2: Literalment es fa el Trump Museum. T'he de dir, a mi m'encantaria ser una d'aquestes persones que s'infiltra, però també t'he de dir que... o sigui,
1: ha de fer por, eh?
2: Ha de fer por. Al final t'estàs jugant la vida.
1: Crec que has de tenir uns collons i uns ovaris com una catedral.
2: Sí, de fet, mireu en la pel·lícula que es diu La Infiltrada, que l'han estrenat fa poc, bueno, depenent de quan es vegi això, però al novembre...
1: Relativament poc.
2: Sí, no té res a veure, perquè al final vas sobre ETA, però també dius, wow, o sigui, està basada en un fet real,
1: que al final no estàs lluitant amb armes, no? Però que és una lluita igual de perillosa.
2: T'estàs infiltrant i dius, uau, o sigui, sí, sí, sí. Però són coses que veus i dius, ai, ho faria. Després no crec, però...
1: No, no, és que fortíssim. Llavors, avui... Jo sí que tinc una pregunta.
2: Hòstia, oh! No ho crec.
1: I, bueno, en veritat tinc moltes, no? Però la més important, la més cap de cartell és... Us menjaríeu una mòmia?
2: Ariadna, tia.
1: Per millorar la tos?
2: Jo no. Però també, si, bueno, si no et diuen el que és, potser.
1: Que asco, eh?
2: Que asco. No, és escarós, és escarós. És que,
1: o sigui, però perquè jo penso, tu... Et ve la mòmia embolicada amb la vena? Perquè deu venir embolicada amb una vena, no? Però tu, o sigui, tu entenc que te la menges, li treus la vena, no?
2: Home, clar.
1: Vull dir, no t'ho cardes així.
2: Perquè les embadurnaven. Hi ha pel·lícules d'això també interessants.
1: Ah, és que abans he dit, tinc un comentari, doncs el diré ara, perquè puc.
2: Digues.
1: El que has dit això de la típica cosa de, no?, que les mòmies estaven maldecides.
2: Ah, sí.
1: Vale. Maldies. Això és un bulo que van començar a fer córrer els egipcis, o sigui, els autòctons d'allà.
2: Com t'agrada la paraula autòctona?
1: És que és com atzucac, saps? O sigui, té com una fragància.
2: Sí.
1: Fragància. Bueno, té com una sonoritat. M'he equivocat de sentir.
2: Total, que ho feien perquè no els hi robessin.
1: Exacte. Mm. Exacte, exacte. Doncs, i com que eren uns cagats, doncs... Okay.
2: La pregunta seria o aquesta o si vosaltres us infiltraríeu per fer d'espies i fer, no?, que no...
1: Formar part de monuments nen.
2: Exacte, per exemple.
1: Res. Que al final escombrem cap a casa sempre.
2: I res, recordeu informar-vos sobre les obres que consumiu. Sempre hi ha una bona història al darrere, que no només és un quadre pintat amb X tècnica.
1: Informeu-vos de tot el que consumiu.
2: Exacte. I podeu descobrir coses com per què hi ha una mòmia al British Museum, qui eren els Monument Men, o si us menjaríeu una mòmia per curar-vos la tos que us està allà fastidiant el dia.
1: La tos de puta.
2: Exacte.
1: La que tinc.
2: Adeu.
0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.